0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: La ràdio sona diferent al Maresme.
1: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
2: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
1: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
2: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
1: Clar, clar.
2: No cal que entri.
0: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5, a la teva ràdio local.
2: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
1: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor agent, eh?
2: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria.
5: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
6: Un dietista bueno. Torracollons, no?
5: Val, molt sí, una mica, sí, dit
7: escolta'm, així, però... no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar...
5: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
7: I tapa uns tàpers de 10.
5: És veritat.
7: I Dani?
6: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
7: Doncs mira, és bona
5: Dani,
7: idea,
5: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM...
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins el cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Tony Modulation.
8: Una persona de lo más particular.
9: Recuerda hablar lo menos posible.
10: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
2: Fantàstic.
1: Teatre amateur,
2: molt bé.
1: Que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del teatre professional infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viure.

0: like it hot. Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'Escola Popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no? Que, mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

Sarrià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys viu.

0: estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
3: Procureu servir aigua, d'alguna manera?
2: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
4: Tinc una ampolla de moscatell dins del vàter.
2: I què fas amb aquesta?
3: Una ampolla de moscatell?
2: Una ampolla de moscatell.
4: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua cada cisterna.
2: Ah!
4: L'ampolla és buida, eh?
2: Val, sí, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
3: I no pot ser de llet o de whisky?
4: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
2: D'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
4: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
2: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig de veure.
4: Bueno, sí, però no la veig.
2: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
2: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa.
3: Clar.
2: Tot i que jo crec que gastes més aigua si dutxes en parella.
3: Ah, sí?
2: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
6: El demo lo canto con Honduras, dicen una estrella, una figura, de Héctor aprendí la sabrosura.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia. Després de les fortes tempestes que van descarregar ahir a molts indrets

0: que no pas els d'ahir. La tarda, agradable, però no per tirar coets. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.

0: 7:06 del matí entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat a aquesta hora del matí. L'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen el president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar, són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè ara ens faltava la setmana passada descobrir que teníem Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de la que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
0: Doncs, com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, Antoni López i en Pau Pascual.

0: virtual, que sona Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten. Bon dia, Pau. Cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
1: Bon dia. Doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3. Aquest és l'accés a la B23 en direcció Diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara hi ha centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23 en aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat. Doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23 en direcció Diagonal, els docents, doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10-11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot, doncs, per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció Diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTECH al Baix Llobregat Sud perquè ens doni, doncs, el seu punt de vista.
0: Estigueu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
2: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
3: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
4: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de 8 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
5: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
6: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
5: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oïr de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oïr, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a un quilòmetre i mig, ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'aeri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres. Amb 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar, tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
11: It's a big commitment for us also to...
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
13: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que amb pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
14: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
15: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Sico, la Triotxca amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic, al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23, i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ enveiran els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:30 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents, a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació. Hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb en Toni López i en Pau Pasqual, que són just a la B23, on, us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia, doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostrant força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant, demà serà molt complicat.
2: Demà, i segurament continuarà, no sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a plaç llarg.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem, no ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs, companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades, i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts, els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Ester Minguell.
4: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria, arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut, però, explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, eh? Amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneca com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però, d'altra banda, la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I, evidentment, després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. És clar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet USTEC. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però, en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produïsquen aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Elena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home, a Sant Mateu de Bages, i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. L'infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic, fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques, tan importants com les relacions humanes.
17: El que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
18: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
19: It's a big commitment for us also to...
20: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble a més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
19: I'm grateful.
20: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
21: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
22: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiu Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arvin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
1: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga i les seves protestes afecten de nou carreteres com l'autopista B23, tallada des de fa gairebé una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Una petició que professors de secundària no comparteix. Sigui com sigui, des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Tant l'USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen, això sí, l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: De seguida sabrem quina és la posició actual del govern. Ho farem en conversa amb Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa. També tornarem en directe a la B23, a Sant Joan d'Espí, per conèixer com evoluciona el tall de trànsit que hi han fet els docents, o que hi estan fent els docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que també ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus, arrenca una nova edició, i ja en van 30, amb una 60ena de companyies tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, doncs, la portada després dels titulars amb la previsió meteorològica i amb en Lluís Miquel Pérez. Què ens expliques avui del temps, Lluís Miquel? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs que arriba molta més calma que no pas ahir a la tarda. Déu-n'hi-do aquestes tempestes que van arribar a descarregar el 90% del territori del país i, com no, amb pedregades destacables, ventades fortes i més de 60 litres per metre quadrat, per exemple, al voltant de Montserrat i també entre l'Alt Empordà i la Garrotxa. Van ser les dues zones on més hi va ploure. Doncs, de fet, aquest matí no hi està plovent, però sí que tenim força núvols que a hores d'ara s'escampen per gran part de la Catalunya central, les comarques del nord de Lleida i les de Girona. Aquí a Girona sí que esperem que hi hagi ja aquest matí algun ruixadet, poca cosa, cosa, bàsicament a la selva marítima i també a la costa del Baix Empordà. I destacar, Helena, també al matí ben fresquet que estem tenint a baixar la temperatura d'una forma força evident. Aquesta tarda, cap a les comarques de l'Ebre, les del sud de Lleida, gran part de Barcelona, de moment clarianes, però tornaran a caure alguns ruixats al Prepirineu, arrencant des del Montsec i la Conca de Tremp, fins a la Garrotxa, la banda del Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes comarques, aquesta tarda, algun ruixadet, com dèiem, però res a veure amb les tempestes tan fortes d'ahir a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.

0: De fet, el trànsit ja es desvia més enrere a Sant Feliu de Llobregat per connectar amb l'autovia 2. Per tant, els resultats són aturades en el cas de la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i a l'autovia 2 des de Pallejà fins pràcticament Cornellà, també d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt conflictiu d'accés pel sud a Barcelona, tenim també lentitud amb aturades a diferents punts. L'autopista de Maresme, per exemple, a la zona de Vilassant, sentit Barcelona, hi ha hagut un accident més endavant a la zona de Taià, que ja ha estat retirat. L'autopista de P7, a la zona de la Roca del Vallès, i més avall entre Mollet i Barberà, de forma intermitent, això en sentit sud, també a Barberà, o de Cerdanyola-Barberà, en sentit nord. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit ben atapeït. En el cas de la ronda de dalt, des del Nus, pràcticament fins a Sarrià, en sentit Llobregat, i la ronda litoral des de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, que rebutgen, recordem-ho, l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demana propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, amb aquests docents que s'estan manifestant aquí al Baix Llobregat. Bon dia, Pau. Quin és l'ambient ara mateix? Veig que encara continua tallat aquesta via, eh?
3: Bon dia, així és. Més d'una hora que la B23 en direcció entrada de Barcelona està tallada i doncs, una miqueta menys des d'un quart que han tallat també en direcció sortida de Barcelona. En aquesta hora ja és que hi ha hagut certs moments de tensió, però de moment els centenars de professors estan aguantant el tall i de moment la policia, que està aturada a la rotonda de TV3 tot just aquí al costat, tampoc fa cap acte de venir a dissoldre la manifestació. La imatge ja és gent baixant-se dels cotxes i anant caminant en direcció Barcelona cap a la Diagonal, perquè el tall doncs, ja porta més d'una hora. Aquesta és una de les manifestacions territorialitzades dels sindicats no signants per fer pressió, i demà doncs, serà un d'aquests dies claus en aquestes protestes, perquè es reuniran de nou amb la Conselleria d'Educació, i així ens ha explicat la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC aquí al Baix Llobregat Sud, quina serà o quina és la fotografia de cara a la reunió de demà.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord. Per tant, demà serà molt complicat.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Hi ha certs moments de tensió perquè doncs, la gent ja fa molta pressió per passar aquest tall a la B23. Més d'una hora aquí la B23 tallada. Quan es dissolgui aquest tall, els professors aniran per l'Aurea Miró cap a Serveis Territorials de Sant Feliu, on farà una manifestació per després fer una assemblea a la plaça 8 de març. Tot això al llarg del matí.
2: Gràcies, Pau, per aquesta fotografia del moment. Seguirem pendents de vosaltres, d'aquest tall i de les possibles conseqüències de les possibles manifestacions o altres actes que puguin fer aquest grup de professors. Gràcies, companys, bon dia. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte. Diu que confia que la reunió que dijous, demà, mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert des de fa dies. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat, això sí, no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de

0: com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Sentíem fa uns moments la veu d'Euste Castès, ara escoltarem la del sindicat de professors de secundària, que també critiquen l'enrocament del govern i afirmen que no tot és qüestió de xifres. Esperen que la reunió de demà suposi un canvi. Això sí, ho han fet, o ho diuen, sense gaires expectatives. Ho ha dit fa uns minuts el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Doncs amb aquest escenari de mobilització massiva, amb aquest cicle de vagues convocades fins a final de curs, amb aquest clima de tensió i de desconfiança, ho vèiem, ho sentíem entre docents i departaments, demà dijous, insistim-hi, hi ha aquesta reunió decisiva amb tots els sindicats. Doncs volem saber fins a quin punt està disposat a moure's el govern. Ens acompanya Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Primera vaga general, ha estat una mobilització massiva. Els sindicats ho interpreten com un aval clar per reobrir la negociació, que també demanen, certament, les famílies, els socis de govern, l'oposició, tothom demana que hi hagi una reconsideració perquè les coses tornin al seu lloc. Des del departament, què dieu? Aquesta vaga us obliga a reconsiderar la postura? Hi haurà un canvi real de posició demà?
3: Nosaltres, com deia ara el president de la Generalitat, oferim mà estesa, en aquest cas al conjunt de les forces sindicals en representació a la mesa sectorial, per tal de poder abordar, en aquest cas, la situació de conflicte en aquesta reunió del proper dijous. Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs, per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar en una solució i en una superació del conflicte necessària, tenint en compte que estem a final de curs.
1: Però mà estesa, senyor Jiménez, què vol dir exactament? Perquè vostè s'enmarca en un acord entre comissions i UGT que els sindicats majoritaris d'ensenyament no estan disposats a acceptar. USTEC diu clarament, ho deia ahir, ho exposava, que amb un increment de 400 o 500 euros al mes podrien desconvocar les vagues. La consellera ja ha dit que no hi entrarà. El sindicat de professors de secundària no donen xifres. Sí. Per tant, el departament manté el no rotund a qualsevol millora salarial, partim d'aquesta base, perquè si no és difícil. La mà estesa per part de tothom, però ningú dona el seu braç a torça.
3: Bueno, com pot imaginar, postures maximalistes, com per exemple aquesta a la que vostè feia referència abans en relació a aquest increment retributiu, jo crec que és difícil de poder assumir. Fixin-se, un acord de 2.000 milions d'euros és l'acord més important que s'ha signat amb l'impacte econòmic més important que hi ha hagut mai a la història, en aquest cas en el sector educatiu. D'aquests 2.000 milions d'euros, més de 1.000 milions d'euros es destinen única i exclusivament a incrementar les retribucions dels docents que no s'han incrementat durant els últims 25 anys. L'últim acord que es va fer per tal d'incrementar aquest complement autonòmic és de l'any 2001. El que està clar és que no podem resoldre tots els problemes d'avui per demà, tenint en compte que en els últims 25 anys no s'ha tocat el complement autonòmic, que és el que permet, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya de poder pujar. Paradoxalment, per primera vegada després de 25 anys es fa un increment d'aquest complement específic en un 30%. Estem parlant al final del període d'aplicació de l'acord d'uns 200 euros, uns 3.000 euros bruts anuals. Fixin-se, a la Comunitat Autònoma de València en aquests moments també està plantejada una vaga, en aquest cas indefinida, en el qual l'oferta que està fent el govern valencià és al voltant de 1.000 euros bruts anuals. Per tant, jo crec que l'oferta és bona. I com podem observar i com podem veure després de les manifestacions que hi ha hagut durant els darrers dies, especialment la d'ahir, les reivindicacions, en aquest cas del col·lectiu docent, no només tenen a veure, en aquest cas, amb qüestions retributives no. i salarials, sinó que tenen a veure amb la millora educativa absolutament imprescindible en la qual està compromès aquest govern i que ha demostrat amb la signatura d'un acord de 2.000 milions d'euros. Que té a veure amb la desburocratització, amb la baixada de ràtios i amb el major increment, en aquest cas, de recursos d'escola inclusiva. Doncs... jo crec que hi apel·lo la responsabilitat de tots els actors per tal de poder trobar vies de poder arribar a aquest consens necessari en el qual es puguin reforçar algunes de les línies de treball que aquest acord de país contempla.
1: Doncs acabo, senyor Jiménez. Si el salari és un mur, si vostè ja ens explicava ara una mica el què de la qüestió, com es pot desencallar el conflicte si això, des del govern s'assegura que l'acord amb Cocos i UGT ja inclou la resta de demandes? És a dir, es podria arribar a un acord si feu algun esforç amb més personal, menys ràtios o més suport als centres?
3: Nosaltres estem disposats a parlar de tots aquests elements als quals vostè feia referència en aquests moments. L'única manera de poder trobar una solució i poder desencallar aquesta situació és amb generositat per part de tothom, amb generositat, evidentment, per part de la Generalitat de Catalunya, que fixa com a condició necessària per la resolució d'aquest conflicte anar, en aquest cas, amb postures no maximalistes a la reunió de dijous i amb generositat, evidentment, també per part de les entitats sindicals que han d'entendre que la situació del sistema educatiu i en aquest cas la seva qualitat, especialment tenint en compte el nostre alumnat, és la prioritat absoluta que hauríem de tenir tots present.
1: Doncs esperem que sigui així, senyor Ignasi Jiménez. Ho agrairíem tots, aquesta generositat per part de les dues bandes. Estarem pendents d'aquesta reunió i dels seus resultats. Gràcies, insisteixo, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
1: I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne responsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
4: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
5: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
6: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: Amb 10 minuts arribarem a 8:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats, recordem-ho, als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
7: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
8: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes, En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
7: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació del Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 10:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2028.
11: It's a big commitment for us also to...
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7, amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. A la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre, a partir de 8:45, la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar un sol punt. L'entrenador mariner, Fran Fernández, veu l'equip preparat.
13: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
1: I arribarem a 8:45 amb la cultura. La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60ena de companyies, catalanes però també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico. Ho podreu fer a través de la xarxa Més, en diferit, més tard, a 11:15, també ho podreu seguir a les televisions locals. I Lleida tornarà a ser cristiana després de la celebració de la Festa de Moros i Cristians del proper cap de setmana. Un total de 700 persones participaran dels actes centrals com l'entrada de gala pels carrers del centre de la ciutat o la batalla final. Les ambaixades comptaran amb textos del periodista Jordi Sebastià i els diàlegs de la batalla final són a càrrec de la filòloga Joana Alba Cercós.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
4: Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 9:15 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
5: Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just d'Esvern per manifestació en els dos sentits de la Barça. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit cap a l'autovia 2, en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de lentitud amb aturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot Pallejà, i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot lentitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt, des de Valldaura fins pràcticament diagonal, en sentit Llobregat, però també de Cornellà diagonal en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en Comissions UGT.
1: Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte.
1: També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
6: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració l'actuació dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
7: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
8: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
9: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
10: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
11: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
10: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
12: Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
1: I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
12: Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i, com diu la Simona Levy, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Carissa Bellis, són més aviat com un virus, que tot ho infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, es parlarà, hi ha el Carl Holman que parlarà dels drets inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets una vegada ja no hi som, a les nostres dades? O hi haurà gent com la Anita Faranyai que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegeixin al carrer i a casa nostra.
1: Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
12: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: I d'un congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona Pittsburgh Biennial Conference. Es tracta del congrés Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna. Explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
1: Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència al món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donen cita a partir d'avui i fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que treu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
2: Bon dia.
1: Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
2: Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
1: L'Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
2: Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer. En la siguiente valla es el Alzheimer, y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
1: O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para protegernos de la enfermedad.
2: La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como puntos de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también factores ambientales que podemos combatir.
1: Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet i a Barcelona doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
0: Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez, en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
3: Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club blau amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
4: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
3: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè renovi fins al 2028.
5: It's a big commitment for us also to...
6: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
3: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
7: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip... Jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
3: El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga ACB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant el marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge als darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veselý, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:15 la pista del CUE, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
8: Sí, es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
9: Ah, doncs aquí tenia la crònica,
3: El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
10: Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
11: Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador. Sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius, que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
10: Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
12: M'ho he passat superbé. Sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy. Hem patit moltes lesions.
10: A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
3: Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
0: Fins demà, Cristina, gràcies.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a 11:45 a les televisions locals. Doncs amb el circ posem el punt final a Notícies en Xarxa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem, si us ve de gust, demà a partir de les 7. Gràcies, adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual pues no ho som tant, pues creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Dinus a càrrec, biopsic, estulo, tu podutec, o gorota, estu ase...
5: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35% i els sindicats l'eleven al 70%. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. El president ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterra per iniciar un viatge oficial durant aquesta setmana. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixer Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
6: Primeres declaracions públiques del nou candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'Assemblea del Partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions del 2027 en substitució de Pep Ripollès, que ho va ser en els últims dos comicis. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix i bona part de la militància que era oportú un canvi de cicle, però també ha admès que no haurà estat un procés senzill i ha preferit no parlar sobre la complicitat del mateix Ripollès a duir que era molt millor que sigui ell qui ho expliqui.
7: La nostra secció local, no? Vull dir que evidentment doncs, això vol dir, no? La nostra executiva, la nostra assemblea, etcètera, etcètera, no? Doncs va considerar que fora bo un canvi de cicle, no? Doncs a partir d'aquí, com sempre passa amb aquests processos, no? Hi ha diferents propostes o diferents candidats, diríem, i finalment, doncs, bueno, doncs jo, evidentment, també vaig creure convenient doncs, que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, i a partir d'aquí, doncs, res més que postular-me, no? Vaig postular en aquest sentit, doncs, a liderar aquest canvi de cicle, aquest... projecte nou. Aquests processos són complexes, vull dir, això no ve d'un dia que t'aixeques pel matí i dius, mira, doncs ara m'hi vull postular. I amb aquestes qüestions sensibles jo crec que se li ha de preguntar a en Pep Ripollès.
0: I tant,
7: prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte. Aquests processos són complexes, com he dit abans, en tots els sentits, Llavors jo crec que és millor que, evidentment, doncs, parleu amb ell i pregunteu amb ell i sigui ell qui s'expressi.
6: Preguntat per les seves prioritats en aquest nou cicle polític, Gatius ha parlat de tres vectors principals encaminats a assolir un poble net, viu i digne, en referència respectivament a l'espai públic, la vitalitat cultural i econòmica i la capacitat de garantir als veïns unes determinades condicions de vida.
7: Quan dic bonic, no estic parlant només dels elements materials, sinó estic parlant d'un poble amb uns carrers nets, amb més il·luminació nocturna... Són molts aspectes, millores urbanístiques que ja estem implementant. Un poble molt més amable, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres volem que sigui un poble viu en tots els aspectes, culturals, que amb això ja hem fet una molt bona feina, però també econòmic. Volem que Premià sigui un poble on els nostres fills tinguin oportunitats de treballar. Que Premià sigui un poble viu en tots els aspectes i de fugir d'aquest model de poble dormitori. I quan dic digne, doncs a partir d'aquí, evidentment, estem parlant d'un poble que ofereixi solucions d'habitatge. Un poble feminista, un poble inclusiu,

0: fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer, i en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
1: Un cop tenim aquest cens de pisos buits i tenim clarificat quina és la competència i la possibilitat real d'un ajuntament per a actuar sobre aquests cens de pisos buits, que és molt poca, perquè nosaltres ni legislem ni tan sols tenim capacitat a vegades sancionadora, què pot fer un ajuntament? I jo espero, a més ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó, amb enllestir amb aquest llistat de pisos buits, també en aquesta taula d'habitatge, siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil, en benefici de millorar l'accés a l'habitatge dels permanents i permanentes, i que la taula sigui, doncs això, una via un brainstorming, si vols, no? Una via de recollir idees i veure dins dels marges legals què podem fer. I nosaltres oberts a intentar fer el màxim d'operatiu possible aquest llistat.
0: També va parlar Navarro dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit, podria anar al ple d'aquest maig, i també estan molt avançades les obres que inclouen parts d'urbanització exterior, i si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol. Parlant d'aquesta promoció, Navarro ens va dir també que la propietat té pensat obrir en un dels locals de l'edifici un coworking per artesans, per la qual promoció econòmica ja està buscant ocupants.
1: Sabem que la voluntat de la propietat és en aquell local que es va, diguem, transaccionar, que és propietat seva, a canvi de poder fer aquesta part social de lloguer. Tenen pensat fer un coworking d'artesans, i ara tenim una reunió també en promoció econòmica per veure si artesans de Premià s'hi volen instal·lar en allà. Pot ser una extensió de la nostra àrea de promoció econòmica, això et dona també un fil per poder tirar.
2: Sí.
1: Ens ho van comunicar la setmana passada, perquè el contacte és setmanal amb ells, i anem a prou fet. Vull dir que ara mateix, allò que les obres s'acaben quan s'acaben, pot haver-hi una demora, però aquesta demora ara mateix no contemplem una altra cosa que no sigui que els nous inquilins d'aquests pisos de lloguer social puguin començar el curs, diguem, si parlem així, doncs ja amb les seves noves propietats.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
0: Després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números a l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar, i les dades del mes d'abril ens situen en la xifra més baixa dels últims 18 anys, 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%. Això són 527 persones menys aturades que al març i 807 menys que l'abril de l'any passat. Un altre aspecte rellevant és que aquest cop només en un municipi de la comarca Taià hi ha hagut un increment. A 25 ha baixat l'atur i en 4 municipis no hi ha hagut variació. Tot això ho explica un cop més l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, i se'n fa ressò al Consell Comarcal, que assenyala, entre altres qüestions, destaca el fet que la reducció mensual més destacada s'ha produït entre les persones joves, amb una caiguda del 15,2%. A Premià de Mar, la reducció d'aturats ha estat d'un 2,5% respecte del març i d'un 3,35% respecte de l'abril del 2025. En concret, el mes passat van comptar 1.169 aturats, que en són 30 menys que el mes de març.
4: Matinal Premià Mèdia.
0: Les plataformes ciutadanes Millorem Bus Baix Maresme i Moviment 807 han anunciat una campanya conjunta de pressió als ajuntaments i al Departament de Territori per tal que se'ls tingui en compte la definició de millores en el servei de bus interurbà. Les dues entitats, les quals es podria sumar, diuen la nova plataforma Bus Directe Vilassar de Mar Barcelona, adverteixen en un comunicat que no accepten millores decidides des dels despatxos a Barcelona que no tinguin en compte la visió dels usuaris, i anuncien que presentaran instàncies conjuntes als ajuntaments dels municipis implicats. Les dues plataformes que representen els usuaris de Premià de Mar i de Dalt, Vilassar de Dalt, Cabrils, Argentona i Cabrera, van reunir-se dissabte passat per analitzar el pla de xoc anunciat per la Generalitat, que suposarà una inversió en el servei de bus interurbà de 21,5 milions d'euros i van acordar impulsar aquesta campanya conjunta. La setmana passada, des de Millorem Bus Baix Maresme, el portaveu Pedro Hernández ja emplaçava Generalitat i Ajuntaments a escoltar els usuaris i poc després l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, advertia que la complexitat d'atendre les demandes de totes les plataformes.
2: Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim

0: Cada dia és a tard, les incidències, i per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
1: La reivindicació de la plataforma d'entrar a la negociació, l'entenc, però si nosaltres convidem a totes les plataformes, no hi haurà solució, perquè la plataforma de la millora del transport públic d'Arenys de Munt es barallarà amb la de Premià, perquè si ha de millorar una o una altra, imagineu-vos totes les plataformes locals i comarcals que reivindiquen millores per la seva àrea, en allà és poc operatiu. Si al final la Generalitat ho accepta, nosaltres acompanyarem la plataforma, com sempre, i vetllarem pels interessos dels nostres, però serien reunions complicades.
2: Segons afirmava la setmana passada el Departament de Territori, la previsió és que les millores en el servei siguin una realitat en un termini d'entre 4 i 6 mesos, una vegada s'hagin concretat les mesures a adoptar. Navarro, però, ho posava en dubte perquè la inversió depèn d'uns pressupostos autonòmics que encara no estan aprovats. L'Ajuntament ja ha publicat la guia en línia amb l'oferta dels casals municipals per aquest estiu, uns casals que per segon estiu consecutiu es basaran en un nou model que involucra el teixit associatiu, concretament entitats de lleure, AFAs escolars o esportives, amb les quals s'han signat convenis. Com es va argumentar en el seu moment i com resa una nota de premsa publicada aquesta setmana, un model que s'alinea amb els principis de l'equitat educativa i la inclusió, en el benentès que aquesta riquesa de propostes ajudarà a la promoció d'entorns educatius adequats i a una oferta equitativa. Si l'estiu passat van prendre part del conglomerat de casals 10 entitats, aquest cop en seran 13, concretament, i tindrem les entitats de Boli, l'Esplai Parroquial, que novament faran un casal conjunt a l'Alió, l'AFA de l'Escola Sant Cristòfol, a la mateixa escola, ABAC, a l'Escola Assís, la Fundació Pere Tarrés, a l'Escola Aldofí, la Caixa dels Trons, al seu local, l'AB Premià, el Club Esportiu Premià, el Club Patí Premià de Mar i el Club d'Hoquei en Línia Premià de Mar, tots al Polisportiu Municipal, el SEM Premià i el Club Natació Premià a la piscina municipal, el Club de Tenis i Pàdel de Premià de Mar a les pistes del club i l'Escola La Salle. L'Espai Ferrarons acollirà aquest diumenge 17 de maig a les 12 del migdia una nova edició de l'Enotast, una proposta que unirà vins de la DO a l'illa amb gastronomia de proximitat. En aquesta ocasió, els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Coriolis maridats amb dues tapes creades especialment per Victòria Riz del Celler Nou, inspirades en el llibre La cuina de l'antica Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enrique Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, adaptats al format de degustació i pensats per combinar amb els vins seleccionats.
3: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cuina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim. Una porta enciam, anxoves, tàperes, oli, i l'altra és de pa de cereals amb anous. Uh-huh. I bueno, és molt tradicional de l'època aquesta, i bueno, ens ha fet gràcia fer-ho així.
2: El regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, ha destacat l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
4: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs a la producció de la comarca, per tant és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració, i doncs ens ajuda moltíssim a potenciar aquesta oferta amb una característica, doncs, diríem, pròpia, com deia la Victòria. Vull dir, aquests vins només es produeixen, són especials i només es produeixen al territori, i per tant és fantàstic aquest punt de singularitat, no? Uh-huh. I de complement d'oferta de restauració que ens ofereix.
2: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a la plataforma Covin.
5: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
6: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat als 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i també un canvi en el cos tècnic. De moment són sisens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà el proper cap de setmana a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:45 de la tarda.
7: Hola, molt bon dia. Jornada de dimecres marcada de moment per la nuvolositat abundant a tota la comarca després de les tempestes que ahir a la tarda van afectar el Maresme i que en general, en quant a precipitació, tampoc van deixar registres massa destacables. 9-10 litres per metre quadrat, com a molt, i fins i tot cap al Maresme Nord les precipitacions amb prou feines arribaven a 1 o 2 litres per metre quadrat. Avui s'espera una jornada, com dèiem, aquest matí amb força núvols, tot i que amb tendència a obrir-se clariant a mesura que avancin les hores, i aquest migdia tindrem predomini del sol, especialment al centre i al sud de la comarca. Al Maresme Nord quedaran núvols que aquesta tarda es faran una mica més compactes i podrien deixar algun ruixat puntual. Poca cosa al terç nord del Maresme, Tordera, Palafolls. No esperem que baixin més cap al sud. Els vents en general bufaran fluixos de mar cap a terra, aquesta tarda bàsicament del sud-est, i situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de Maró. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem una nova jornada de temps força tranquil, amb nuvolades de tarda. Cap al nord de la comarca es podria escapar algun ruixat puntual, sobretot cap a la zona interior de la comarca, però en general serien fenòmens puntuals, poc importants. Divendres el temps es torna a complicar i tindrem una jornada en la qual ja cap a mig matí podrem tenir els primers xàfecs que començarien a caure pel Maresme Nord i que a la tarda abraçaran a bona part de la comarca, unes precipitacions que localment tornarien a ser de caire tempestuós i d'una certa intensitat. Tot això, evidentment, ja ho acabaríem de concretar. De moment, demà els vents continuaran fluixos de component est, girant a component nord-est a la tarda, i de cara a divendres es mantindrà més o menys la mateixa situació, amb una mar dominada per la maror, tant demà com demà passat, i amb unes temperatures que demà pugen una mica, divendres tornen a baixar.
8: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
9: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
11: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut. Cada setmana a la teva emissora.

0: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Quins van ser els noms més posats l'any 2025 a Premià de Mar? Avui visitem el jutge de pau perquè ens ho expliqui i també les novetats de les seves funcions.
5: Senyor Plovins, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Doncs, si vols, per fer una mica de context, expliqui'ns quines són ara mateix les tasques i les funcions que fa un jutge de pau com vostè.
6: Ara, actualment, són sobretot firmes. Molta signatura, molta. Això sí, hi ha molt de papaleo, que en diuen en castellà. I després les conciliacions. Són els dos punts més vitals que tenim en aquests moments per fer.
5: Molt bé, perquè realment, seguint l'actualitat, on ens hi vam quedar, era que els jutges de pau ara no estàveu fent aquests casaments, no?, que es feien doncs, als ajuntaments, a la part civil, que això de moment segueix igual, no hi ha novetat en això.
6: Això ho han canviat perquè... No, bueno, ho han canviat. Això no ho han ficat en la nova llei, s'ho van descuidar de ficar. I llavors resulta que els jutges de pau no podem casar. Perquè per un error burocràtic, simplement. I a l'intentar esmenar aquesta esmena, com que en el Senat hi ha una majoria d'un color polític i en el Congrés hi ha una altra majoria d'un altre color polític, no hi ha manera que es pugui portar aquesta esmena. S'està rumorejant que d'aquí 2 o 3 mesos pot ser que surti. Però d'un moment no podem celebrar casaments. Llavors, els casaments els pot celebrar l'alcalde i a qui delegui l'alcalde com a regidor, també. I també ho poden fer-ho una figura nova que ha sortit, que són els notaris, que abans ja ho podien fer-ho, també. I hi ha una tercera via, que no n'hem parlat encara, que és la canònica. O sigui, que si algú vol casar-se a través de l'Església, tampoc té cap problema en poder-ho fer.
5: Molt bé. Això, pel que fa als casaments, ens deies que hi ha funcions que heu deixat de fer, però per contra hi ha d'altres que esteu començant justament a assumir, no? Ara parlaves d'aquestes conciliacions que fa poc que heu començat també a tramitar.
6: Sí, sí, això sí. Aquestes en tenim, ja et dic, com que els jutjats superiors de primera instància, o sigui, dels de Mataró, que nosaltres depenem molt del jutjat de Mataró, bueno, molt, gairebé al 100%. Llavors ens passen, o sigui, aquestes possibles denúncies que hi han hagut, ens les passen a nosaltres per veure si a través de la conciliació podem evitar que passin totes aquestes denúncies a jutjats de primera instància, per descarregar-los de feina, perquè estan en aquests moments fer un judici a un jutjat de primera instància, estem a un any vista o dos. Qualsevol delicte, doncs, de furs, del que sigui. Clar, llavors, aquesta és una de les feines noves que ens ha tocat fer a través de les conciliacions, que a mi m'agrada molt, perquè, esclar, intentes, si ho arregles, poses en els dos contraients que estan l'un contra l'altre, doncs, a part de que amb ells els hi treus, els alliberes d'una... no deixa de ser una càrrega, doncs, que hagis d'anar a fer un judici.
5: Quantes en feu ara de mitjana mensualment des que vau començar a fer-ho? Ara ens deies fa 3 mesos, aproximadament.
6: Aproximadament en fem una mitjana de 7 o 8 cada mes.
5: I quines són les temàtiques? Perquè la gent a casa ens entengui, de què poden ser aquestes conciliacions?
6: N'hi ha de tots tipus, vull dir, de tots colors. La majoria són disputes veïnals. D'aquestes n'hi ha molts. D'altres són gent que, per desgràcia, aquí Premià, això ens passa molt, gent gran, sobretot del casc antic, que tenen cases de poble. Us explico aquest cas, perquè aquest cas n'hi he viscut bastants. I són gent que se'ls va morint la família, es van fent grans, i llavors tenen una casa de poble, doncs, que de 3 o 4 habitacions, com són la majoria. Llavors, aquesta gent que té unes pensions molt baixes, normalment sempre solen ser senyores, en aquest cas, lloguen el pis per una habitació. I el problema el tenim aquí. Tot això es fa il·legalment. No es fan els contractes com s'han de fer, ni es firmen les pòlisses que s'han de firmar. I llavors es troben que aquelles persones que se'ls ha ficat dintre casa no la poden treure. Per dues raons. Primera, perquè ja estava d'una manera il·legal, i segona, perquè no tenen cap força jurídica per poder-ho fer. Llavors aquí entren les evidències, entre les conciliacions. Si això ho podem resoldre, doncs molt bé. Però si no...
5: Molt bé. S'està aconseguint l'èxit per això? És a dir, s'estan resolent prous d'aquestes conciliacions?
6: Sí, podríem dir que hi ha una mitjana del 50% que es resolen.
5: Molt bé, molt bé. Tornant als casaments, i ara parlem també dels noms i dels naixements, que també volem comentar amb vostè les dades, troba a faltar el casar gent aquí a Premià de Mar?
6: Sí. Oh, i tant. Jo m'agradava molt fer els casaments. Uh-huh. O sigui, jo agafava l'expedient, me'l mirava, el repassava, aviam, aquesta persona on t'ha nascut, aquesta persona si és originària de Premià, amb qui es casa, bueno, etcètera, o sigui. I llavors sempre procurava fer-los un sermonet. Potser, ja ho sé que això és una mica l'antiga, però també jo he observat que en línies generals agradaven a la gent, no? Personalitzar molt el casament amb els dos nuvis, en aquest cas.
5: I creu que ho tornarà a fer abans de que deixi de ser jutge de pau? Confien que torni a passar això?
6: Home, jo crec que hauria de tornar a passar, sí. Jo conec molts jutges de pau de la comarca, i el que més els agrada fer, de fet, són els casaments.
5: Molt bé, molt bé. I pensa justament en jubilar-se, en deixar de ser jutge de pau, o vol continuar-ho sent encara un temps més?
6: No. Jo ja acabo, d'aquí un any i mig acabo el meu mandat, i precisament ahir em van trucar des de l'Associació de Jutges de Pau de Catalunya, que ha degut als anys que porto, i que ja m'han preguntat si volies... Doncs faran un petit homenatge, no sé quan, m'han dit per l'octubre, quan ho sàpiga ja us ho diré, en tot cas, per tots els jutges de pau que ens retirem ja de la nostra tasca. Jo porto 15 anys fent-ho, I la veritat, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt, sobretot, ajudar la gent, perquè una de les coses que també fem... Abans, aquestes conciliacions, que ara són oficials, abans les fèiem no oficialment. I en aquest despatx he tingut aquí cada drama, que Déu-m'hi-do.
5: Sí, Amb això, amb tots aquests anys, deia 15 anys, encara doncs, amb la vista ja posada al final del seu mandat, hi ha algun record o algun moment, segur que hi ha molts, però algun que recordis especialment, que pogués resumir la seva feina com a jutge
6: sí,
5: de pau?
6: Sí, com es recordo... I no per ser bonic, sinó doncs anar a fer un casament d'una persona que estaven doncs morint-se, en aquest cas, no? I recordo d'una que vaig anar, n'he fet 5 o 6 d'aquests postmortis que en diuen, vaig anar a fer el casament a les 12 del migdia d'avui, per exemple, i demà al dematí la persona, la senyora, en aquest cas, una senyora jove d'uns 40 i pico d'anys, doncs ja era morta.
5: Tornant de nou a les dades que, de fet, volíem comentar amb vostè, aquests naixements, aquestes altes i aquests noms, ens explicava abans que aquestes dades doncs, ara es recullen a través de la OAC, de l'Ajuntament, però igualment no volíem perdre l'oportunitat també de comentar-les amb vostè.
6: Molt bé, les dades que jo sé són naixements del 2025. En total, 173 casaments, naixements, dels quals hi ha una diferència de 102 nois i 71 dones. Aquí hi ha una diferència molt... Normalment era molt més parella, això, molt més ajustat. hi ha una, gairebé 30 i pico de diferència. I els noms més posats són en els nois Luca, Marc i Mateu, tres cada un. I amb les noies la Júlia i la Candela, tres també cada un. I els casaments que s'han fet,
5: sí,
6: a través dels regidors, alcaldes, són 130 en total, o sigui, una mica més que l'any passat. O sigui, els naixements més o menys són parells amb els del 2025.
5: Amb això, amb els noms aquests que ara ens deia, s'assemblen o es repeteixen de quan vostè el recollia, o hi ha alguns que despunten com a nous?
6: L'únic que repeteix i surt cada any és el de Marc, amb Marc. Els nois. I amb les dones, la Júlia. En nom de Candela és la primera vegada que...
5: Sí, eh?
6: Que l'hem ficat.
5: Senyor Plovins, moltes gràcies per rebre'ns avui també en el seu despatx. Estarem molt atents també a aquest acte que faran, doncs, per fer homenatge també a tots aquests jutges de pau que acabareu aquest mandat. Ho seguirem molt atents i gràcies a nou per atendre'ns i per estar amb nosaltres aquesta estona.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i perdoneu la meva fonia,
5: no es preocupi,
6: però els constipats estan a l'ordre del dia ara.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Dimecres 13 de maig del 2026, sintonia de l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn de saludar Premià en Comú Podem. Enric Pons, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Marc, com estàs?
0: Molt bé. I tu, tot bé? Tot en ordre?
1: Doncs molt bé, tot en ordre, aquí preparat per atendre-us.
0: Fantàstic. Volíem preguntar-vos justament per aquest trencament, a Premià en Comú Podem, que la Lole Morilla decideix deixar el grup municipal i volíem aprofitar aquest espai d'opinió també per conèixer els principals motius i la vostra argumentació.
1: Sí. Bé, bueno, jo primer us enfocaria que no és ben bé un trencament, és una decisió personal d'una regidora que ha decidit abandonar el grup municipal Premià en Comú Podem. A partir d'aquí, jo només us puc dir, doncs, reafirmar el que ha decidit l'assemblea de Premià en Comú Podem. Primer, que manifestar el nostre respecte davant la decisió personal que ha pres la regidora, agrair-li tot el temps i la feina que ha realitzat durant aquest temps i afegir, doncs, a partir d'aquí, que bé, la veritat és que no compartim ni la forma ni el contingut. Abans ens vam enterar totes a través de les xarxes, no va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar, doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem de Premià de Mar per informar d'aquests neguits que us estic dient. Així que no compartim ni la forma ni el contingut. Per tant, també us he dit que en el seu moment, doncs, li vam demanar l'assemblea, perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs, se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte. Així que res, el nostre plantejament és que no, el grup municipal no s'ha trencat. El que ha passat ha estat que una regidora ha decidit marxar.
0: Una decisió totalment personal, individual, pel que expliques, Enric.
1: És el que entenc també que ella va manifestar. I a partir d'aquí dir-vos, doncs, que bé, Premià en Comú Podem, entenem que és un espai ja consolidat, portem més de 10 anys treballant, a diferència, bueno, del que es podria pensar, que Premià en Comú Podem és la suma de Comuns i Podem, us he d'informar que no és del tot així. L'espai de Premià en Comú Podem es va constituir fa uns 10 anys per persones procedents de molts àmbits diferents, des d'Iniciativa, des de Podem, Esquerra Unida, Comuns, i molta altra gent que no té cap mena d'afiliació prèvia a cap partit. I la nostra intenció ha estat i continua sent que totes les persones que vulguin treballar a l'assemblea, doncs, ho puguin fer independentment de la seva afiliació.
0: Per tant, hem de seguir parlant de Premià en Comú Podem.
1: Oh, i tant. O sigui, en seguirem dient Premià en Comú Podem fins que ho decideixi l'assemblea canviar el nom o modificar-lo.
0: I en què us afecta aquesta marxa, Enric?
1: Home, ens afecta, doncs, que ara tenim un vot menys al ple. Això vol dir que a l'hora de fer valdre el nostre vot, doncs, tenim menys. Implica també a nivell operatiu, doncs, que a mi em toca assumir més feina a l'hora de participar a la ràdio i participar a altres espais, però de totes maneres, com abans la Lole i jo mateix no estàvem soles, o sigui que estàvem acompanyades per un grup de gent, doncs aquest grup de gent que hi ha al darrere, continuar ja donant-me suport, i jo simplement sóc la cara més visible.
0: El dir-nos això, que és una decisió presa de manera individual, sense consensuar, t'ha sorprès a nivell personal, Enric?
1: M'ha sorprès, sí, les formes i el contingut. Jo entenc que ella estava a disgust i necessitava poder explicar-ho d'alguna forma, i ho ha fet el millor que ha pogut. No et puc dir gaire més, perquè no he pogut parlar amb ella. La situació ha estat de tensió, com ja us podeu imaginar, les darreres dues o tres setmanes, i esperem, doncs, seguir treballant, acabar la legislatura i seguir treballant, doncs, per construir aquest espai i ja està, seguir treballant pel poble.
0: Molt bé. Hem de parlar també d'altres qüestions d'actualitat, com, per exemple, aquesta segona línia de l'escola Montserrat, que, segons ens explicava la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, pràcticament es descarta, perquè en aquesta preinscripció, si hi ha interès també d'ampliar l'escola Montserrat, es dividirà la demanda en diferents centres, perquè sembla que la inscripció ha estat minsa o baixa.
1: Sí, bueno, dic, aquí ens repetim, som diferents. Cada any ens passa el mateix, el nostre posicionament és el mateix. Aquí voldria indicar diferents coses. Una és que ja s'esperava que la natalitat va cap a baix. Per tant, com ja informàvem i ja dèiem l'any passat o fa 2 anys, dic, aquí a Premià de Mar hi ha una lluita política, no? Dic, per veure, dic, aquesta reducció de natalitat, per què serveix? Si per reduir les línies de l'escola pública o reduir les línies de l'escola concertada. A partir d'aquí, una valoració del que ha passat aquest any, doncs una, ens ho esperàvem, dos, la bona notícia és que els ratis, i d'això estem contents, i això es beneficiarà a tothom, els ratis a les aules es reduirà. Una altra notícia que m'agradaria destacar és que teòricament hem estat buscant les llistes provisionals dels diferents centres, tant públics com concertats, i us he de dir, ara no me'n recordo exactament quins, però no totes les escoles compleixen a l'hora de fer públics aquestes llistes provisionals. Hi ha algunes que ho tenen a la seva web i d'altres que no estan penjades ni fora de l'escola, que has de poder anar allà a horari que ells els hi vagi bé per poder entrar, que t'obrin i poder mirar la llista. Així que jo crec que això també ho hauríem de millorar per tema de transparència. Uh-huh. I pel que fa al que havíem dit, i crec que el Rafa Navarro va fer algun comentari el passat divendres i crec que tenia raó, dic sí, la lluita aquesta no és municipal. El que decideix els concerts econòmics i que hi hagin obertes X línies d'escoles concertades és ensenyament, és la Generalitat, i és aquí on ens hauríem de posar forts per reforçar l'escola pública. I la manera de reforçar l'escola pública és que de sortida, doncs, les escoles concertades, que nosaltres entenem que es van crear en un moment en què no hi havia prou capacitat per part de l'Estat per tenir escoles públiques, doncs ara que tenim capacitat i que no són necessàries, doncs hauríem d'anar reduint aquestes línies.
0: Uh-huh. Veurem. Tornant a la política també, hem tingut notícies pel que fa a Esquerra Republicana. Enric, Xavier Gatius és el nou cap de llista de cara a les municipals del 27.
1: Sí, sí, sí, ho vaig veure ahir i el vaig felicitar i li vaig donar tots la sort i els encerts que pugui tenir. Ja som diversos partits que s'han posicionat i ja sabem noves candidatures. Crec que només quedem nosaltres, la Crida i el PSC, tot i que tinc entès que el PSC farà l'assemblea aquest dissabte i ens informaran de qui es presentarà, que també us dic que ahir a la tertúlia ja ens van avançar una miqueta com aniria la cosa. I res, dir-vos que per la nostra part nosaltres encara trigarem més, farem com de costum. La nostra intenció és esperar l'assemblea de setembre. En aquesta assemblea mirarem quines candidatures es presenten i en el cas de, doncs, que hi hagi més d'una candidatura, doncs el més normal és que l'assemblea decideixi fer unes primàries.
0: Uh-huh. Molt bé, estarem pendents. Què us sembla aquesta aposta de la Diputació de Barcelona per impulsar el comerç local i, evidentment, la implicació de l'Ajuntament de Premià de Mar i de la Cambra de Comerç?
1: Ens sembla molt bé. Vaig veure l'acord que es va signar ahir i res a dir. Un poble viu és un poble en comerç local, així que tot el que siguin diferents estratègies i plans per tenir un comerç local ric, doncs beneficiarà a tothom. Són precisament els negocis, els petits comerços de Premià de Mar que donen vida a la ciutat.
0: Uh-huh. Em queden dues qüestions de cultura, Enric, en els pocs minuts que ens queden. El Premià de Circ, que arribava el cap de setmana, sembla ja consolidat.
1: Sí, es consolida. Crec que ja és el tercer any, si no m'equivoco, o el segon. El vaig poder gaudir amb les meves filles el divendres, el cap de setmana vaig marxar, però tinc informació doncs, que aquest any les activitats han millorat inclús l'any anterior i perfecte que una activitat tan maca doncs, es consolidi a Premià de Mar i que cada any l'anem millorant. I en aquest sentit doncs, agrair a la regidora Bàrbara Gil d'Esquerra Republicana que totes aquestes activitats culturals al poble es vagin consolidant i vagin millorant.
0: I dissabte s'inaugura també el nou museu de Can Manent, que serà ja el tercer, és la Casa de la Festa.
1: I tant. Crec que s'inaugurarà a les 11 del matí. Espero que hi hagi molta gent. Nosaltres hi anirem. I res, dic, ahir, o ahir ho vam estar parlant a Tartulia, jo no era conscient que la creació de la inauguració hagués trigat tants anys. Jo pensava que tot plegat va començar el 2021, però no, no, d'aquest projecte va iniciar-se fa 9-10 anys, així que és una consolidació de feina feta per diferents regidors que han passat per l'àrea. I res, felicitar-nos. És un luxe, doncs, que Premià de Mar tingui un tercer museu, que pugui acollir entitats, i esperem, doncs, que se li dongui molt bon ús.
0: Alguna cosa més per aportar, Enric?
1: No, dic ara mateix no. Dic, simplement dir-vos que d'aquí comença el ple i estem preparant tots els grups municipals els nostres posicionaments, no, per defensar els interessos de Premià segons el nostre programa.
0: Molt bé. Doncs agraïm, com sempre, la participació de Premià en Comú Podem en aquest espai d'opinió, on cada dia també copsem les diferents argumentacions de les qüestions d'actualitat. Enric Pons, gràcies, que vagi molt bé el dia.
1: Moltíssimes gràcies, Marc. Bon dia.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Hola, molt bon dia. Jornada de dimecres marcada de moment per la nuvolositat abundant a tota la comarca després de les tempestes que ahir a la tarda van afectar el Maresme i que en general, en quant a precipitació, tampoc van deixar registres massa destacables. 9-10 litres per metre quadrat, com a molt, i fins i tot cap al Maresme Nord les precipitacions amb prou feines arribaven a 1 o 2 litres per metre quadrat. Avui s'espera una jornada, com dèiem, aquest matí amb força núvols, tot i que amb tendència a obrir-se clarianes a mesura que avancin les hores, i aquest migdia tindrem predomini del sol, especialment al centre i al sud de la comarca. Al Maresme Nord quedaran núvols que aquesta tarda es faran una mica més compactes i podrien deixar algun ruixat puntual. Poca cosa al terç nord del Maresme, Tordera, Palafolls... No esperem que baixin més cap al sud. Els vents en general bufaran fluixos de mar cap a terra, aquesta tarda bàsicament del sud-est, i situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de maró. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem una nova jornada de temps força tranquil, amb nuvolades de tarda. Cap al nord de la comarca es podria escapar algun ruixat puntual, sobretot cap a la zona interior de la comarca, però en general serien fenòmens puntuals, poc importants. Divendres el temps es torna a complicar i tindrem una jornada en la qual ja cap a mig matí podrem tenir els primers xàfecs que començarien a caure pel Maresme Nord i que a la tarda abraçaran a bona part de la comarca unes precipitacions que localment tornarien a ser de caire tempestuós i d'una certa intensitat. Tot això, evidentment, ja ho acabaríem de concretar. De moment, demà els vents continuaran fluixos de component est, girant a component nord-est a la tarda, i de cara a divendres es mantindrà més o menys la mateixa situació, amb una mar dominada per la maró, tant demà com demà passat, i amb unes temperatures que demà pugen una mica, divendres tornen a baixar.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Des del passat 16 d'abril i fins al 30 de juny està obert el termini per presentar sol·licituds per acollir-se al procés de regularització de les persones estrangeres residents a l'Estat espanyol. Aquesta acció ha obligat a activar tot un seguit de dinàmiques a l'administració municipal i que ha fet també doncs, que s'hagi de donar resposta a un gran gruix de sol·licitants. I ara, després d'uns dies que ja hagi començat aquest procés extraordinari, volem veure com està anant. Per això hem convidat el vicedegà del Col·legi d'Advocats de Mataró i president també de la Comissió d'Estrangeria de la ICAMAT, l'advocat David Querol. Com estàs? Benvingut.
8: Moltes gràcies, Manel. Encantat d'estar amb tots vosaltres i
5: i poder donar llum a aquesta situació d'aquest procés extraordinari, com bé...
7: Doncs mira, parlant d'aquesta llum que ens deies, i començant per al principi, en què consisteix aquesta regularització i, el més important, qui s'hi pot acollir?
5: Doncs, com bé has dit, persones que estiguin residents abans del 1 de gener del 2026. Per la qual cosa, n'hi ha molta gent que ha vingut després d'aquesta data amb el tema de les fake news, de dir, bueno, n'hi ha papers a Espanya i d'aquesta situació, aquesta gent no entrarà dintre d'aquesta situació. Quin problema hi haurà? Molts d'ells presentaran els documents, però la situació és que no els hi donaran i llavors són persones que ja estan aquí, que estan treballant de manera irregular i que els processos migratoris anteriors, recordem que l'últim reglament d'estrangeria es va fer fa un any, hem vist que l'administració va molt lenta i estaven trigant, per exemple, a Barcelona 8 mesos per obtenir aquesta autorització i en aquell moment pogués començar a treballar. Per la qual cosa, el que han volgut és fer un procediment de dir, no amnistia, però sí que sigui el més aviat possible per poder es començar a treballar de manera legal i tindre drets.
7: Parlava justament d'aquests drets, però sobretot també i important, perquè després de fer aquest tràmit, al cap de poc temps, ara ens ho explicaràs tu, poden entrar en el món laboral.
5: Una de les novetats és que al final, en l'àmbit administratiu, quan tu presentes una petició, fins que no tens una resolució, no pots començar. Aquí ho han fet al revés. Han dit, escolteu, es comenceu i quan n'hi ha un inici de procediment, en aquell moment se li dona un número de NIE, número d'identificació d'estrangers, que és el que permet en el que és el sistema migratori poder existir dintre de la seguretat social. Què vol dir això? Que, lògicament, se li pot donar d'alta i es comença a treballar. Això no vol dir que aquesta autorització, quan vingui resolta, sigui favorable. I aquí un dels problemes que tenim és que pot ser que sigui denegatòria i si passa aquesta situació serà retroactiu amb el tema del temps que havia treballat i hi haurien problemes perquè les cotitzacions se li traurien. Quin problema n'hi ha? Clar, tindrem moltes peticions, n'hi ha una estimació d'unes 800.000. Dades que et dic, Manel, és que actualment portem escaig una setmana i n'hi han presentades a la vora d'unes 150.000. Sí que és veritat que des del Ministeri han dit és que bueno, aquest procés és fins al 30 de juny, però s'anirà regularitzant mica en mica en el tema de l'administració. El problema que tenim és que no han donat consignes a moltes de les administracions, ja ara direm per què, amb aquesta situació de poder donar resposta en aquest procés extraordinari.
7: Ara en parlarem, però, David, amb les dues coses que ens has dit de moment, és a dir, que hi ha gent que farà el tràmit però no s'hi pot acollir perquè no porta el temps suficient, doncs estan a l'estat espanyol, i segon, que hi ha gent que potser fa aquest tràmit, començarà a treballar i després, quan es resolgui, tampoc hi podrà ser... Amb només això ja estem veient que potser podem caure, i de fet en alertaves fa uns dies, en un col·lapse de l'administració. És a dir, pot ser que arribin moltíssimes sol·licituds que perquè se'ls doni sortida a totes elles veurem el temps que triga i també la resolució d'aquestes.
5: Clar, de fet, és més, recordem que al final tens que saber quina administració és el que resol aquests expedients. I aquests expedients, precisament, no són les oficines d'estrangeria, que serien les competents, sinó és la UTEX, que és una oficina que està a Galícia i que n'hi ha 49 funcionaris per poder fer aquest procediment. És veritat que han fet una encomienda de gestió a una empresa privada per donar funcionaris per a aquesta situació, però la meva pregunta és si no estan formats i, a més, és que la gent es pensa que solament és presentar uns documents. No, no, és el valor jurídic del que dona aquest document i diu. Clar. I aquí és, el tema és que si fem per volum, jo crec que encara trigarem com un any acabant de resoldre expedients d'aquesta regularització extraordinària.
7: Ara ens parlaves de l'últim estament, que és aquesta oficina, doncs, que veurà doncs, la legalitat o la sortida legal que tenen tots aquests expedients, però anant a l'esglaó més baix o al primer esglaó, les administracions municipals, els ajuntaments, parlàvem d'aquesta setmana que porta ja funcionant, han caigut en col·lapse o de moment s'està sostenint això, el nostre entorn Premià, Maresme?
5: Bueno, hem vist, per exemple, que a Barcelona n'hi havia cues quilomètriques i sí que a l'Ajuntament, a l'alcalde, han posat algun tipus de suport en aquest aspecte. El tema és, la pregunta és que la gent va als ajuntaments val, per fer un tràmit que diu de regularització, però és veritat que els ajuntaments han sigut informats de quins documents necessita, perquè parlem de l'informe de vulnerabilitat, parlem de del passaport, i en aquest aspecte és veritat que els ajuntaments estaven pensant que tindrien que fer molt de tema d'empadronaments i aquesta situació. L'informe de vulnerabilitat que va entrar un dia abans d'aquesta signatura del Real Decret no reclamava. Llavors tampoc n'hi havia consignes, i el tema és el següent. Els conceptes de vulnerabilitat que donen, per exemple, de no haver trobat feina, de no tindre mitjans econòmics, els serveis socials en el seu àmbit del dia a dia no poden certificar si no faig un seguiment de veritable d'aquesta persona. Col·lapsa. Sí que n'hi ha, i no dic que no, però n'hi ha que dir, i és el que estan donant de missatge, que no solament els serveis socials dels ajuntaments són els competents per emetre aquests informes. De fet, van fer una llista al Ministeri d'entitats col·laboradores que eren solament per presentar, i les han donat les competències per poder fer aquest certificat, que en principi el que n'hi ha de missatge per part del govern és simplement visar, posar un segell d'una manifestació que diu. Però clar, no han donat aquestes consignes als ajuntaments, i ells ho volen fer bé de la vulnerabilitat, i n'hi ha aquestes circumstàncies. Que també et diré que no certificaran moltes dels punts que no entran dintre del que donen a nivell local de competència en la vulnerabilitat.
8: D'acord.
5: I és el que estem veient. Jo crec que això regularitzarà en el moment que la ciutadania coneixi els estrangers que poden anar per altres vies. De fet, a data d'ahir han signat un conveni, per exemple, a Càritas, que poden fer aquests informes.
8: Per tant, David, perquè la gent a casa ens entengui, que ho estàs explicant molt bé, quin és el paper d'aquests ajuntaments i d'aquestes entitats col·laboradores? Quina és la documentació que les persones que es volen acollir a aquest decret o aquesta regularització necessiten de les administracions locals i també d'aquestes entitats col·laboradores?
5: Bé, les entitats col·laboradores els han donat la competència de presentar el que és l'expedient, d'acord? I fins i tot, en principi, els ajuntaments. El que necessiten d'aquestes entitats és allò, el criteri jurídic de dir, escolta, estranger irregular? No, informe vulnerable. Llavors, han fet un formulari, i aquest informe de vulnerabilitat és un dels requisits d'un dels supòsits que n'hi ha per acollir-se a aquesta regularització. Aquelles persones que tenen una oferta de treball, no fa falta informe. Aquelles persones que estan en protecció internacional o ha intentat demanar asil alguna vegada, no tenen aquest informe de vulnerabilitat. Els ajuntaments, el rol que fan és que són convidats a aquest procediment, i d'alguna manera cada vegada tindran que informar-se de com fer-ho. Però tornem el mateix. Ells el que tenen la competència és l'empadronament, saber si aquella persona està enregistrada, i recordem que l'empadronament no és requisit per a aquest procediment d'estrangeria. Per la qual cosa ja tenim un problema. Clar. Pot ser que una persona de Mataró vingui aquí a Premià i pugui demanar un informe, i haurien de fer-ho. Quin problema n'hi ha? Els serveis socials diu, si no està enregistrat o empadronat, jo no li faig. Aquí n'hi ha una discrepància i no sé quines instruccions els hi hauran donat, però mireu que la falta d'informació o de criteris pot ser un col·lapse amb aquest aspecte.
8: D'acord. Ara hi ha moltíssima gent. De fet, a Premià de Mar s'estima que entre 1.000 i 1.500 persones podrien acollir-se a aquest pla de regularització. Hem parlat de les administracions, de la part pública, però de les persones sol·licitants. Quins són els passos que han de seguir de principi a fi per acollir-se a aquesta regularització?
5: Molt clarament és haver vingut abans del 1 de gener del 26, per lo qual amb el passaport acreditat d'alguna manera, o fins i tot amb un empadronament històric, de verificar que estaven aquí en aquesta data anterior. A més, penseu que les proves que demanen per demostrar si he estat abans del 1 de gener poden ser públiques o privades, una mera factura del MediaMark o qualsevol història, o un enregistrament a el que és subministrament elèctric o d'aigua. Això provocaria que tinguéssim aquesta situació d'haver vingut abans de l'1 de gener, però de manera continuada 5 mesos des de que faci la presentació de la sol·licitud. Què vol dir? Que si jo hasta el 30 de juny és la data fine d'aquest procés, des de quan ho presento, una prova de 5 mesos d'haver estat allà. La meva recomanació a l'empadronament, què passa? Que és el document públic més important per poder demostrar aquella situació. Ja. Una factura potser no té les garanties suficients, però aquestes factures i aquests documents tenen que ser nominatius. Llavors, aquesta situació i el certificat d'antecedents penals dels països d'origen, que això ho tenen que demanar perquè l'administració espanyola no ho pot verificar. Lògicament, per poder ser vàlid, té que estar legalitzat o apostillat, depenent el que reclami aquell país en base a el que seria vàlid aquí a Espanya. Penals, proves de 5 mesos, haver arribat abans del 1 de gener del 26 i una d'aquests supòsits, l'informe de vulnerabilitat, el contracte o oferta de treball, perquè, què vull dir? No és necessari de que darrere d'aquella situació n'hi hagi efectivament que l'empleador tingui mitjans econòmics o no, perquè el que diu la norma és l'intent de treballar per un altre. I això queda molt ampli en aquestes circumstàncies. I, per últim, una altra opció és intentar fer un compromís de que es faré d'autònom.
8: D'acord.
5: Llavors, aquesta situació entra dintre d'una arbitrarietat amb aquestes circumstàncies. Recordem que l'autorització que se li dona és d'un any per poder treballar per compte en línia, per compte pròpia, i sense limitació de professió i, a més, de territori. Puc anar amb una autorització demanada a Catalunya, anar a treballar a Sevilla, on sigui.
8: Molt bé. De fet, amb tot això que ens has explicat, amb aquests plaços que a poc van corrent i que fa que molta gent també doncs, potser s'angoixi pensant que no arribaran doncs, a presentar aquesta documentació, esteu alertant els professionals de que estan apareixent estafes específiques relacionades justament amb aquest procés.
5: Efectivament, jo vaig viure l'última fa 21 anys, he viscut 5 regularitzacions, l'última fa 21 anys. I un dels problemes que n'hi havia és que, per exemple, la mateixa comunitat d'estrangers feien estafes perquè d'alguna manera el certificat de penals pagaven, i a més penseu una cosa, amb els límits del temps per resoldre aquests expedients, l'administració espanyola no tindrà elements per poder verificar que aquell document és bo o no, perquè tinc que resoldre perquè m'ho dona la llei de procediment administratiu. Unes altres estafes que poden veure i ja estem veient, doncs, per exemple, demanar cita per anar a Correus pagant 50 o 60 euros quan tu no tens que pagar per anar a Correus.
8: D'acord.
5: O, per exemple, a Girona s'han detectat contractes d'empleadors, val, que cobren per fer-te una oferta 1.000 euros, quan d'alguna manera pagar per un contracte és perfectament un il·lícit penal i aquesta situació. Nosaltres el que alertem és que els canals d'informació siguin professionals habilitats, els advocats, per exemple, tenim un codi deontològic, i si algun estranger que presenti els papers per un professional ha tingut qualsevol tipus de problema, estem sotmesos a la legalitat, al tema de deontologia, ser sancionats i una assegurança en aquesta circumstància. No podem dir el mateix també, per exemple, amb les entitats col·laboradores, que sí que és veritat que l'administració ha deixat en mans de la ciutadania aquest procediment administratiu. Perquè, previsiblement, és ràpid. Però ja tenim problemes. Per exemple, a Correus ha sortit una notícia de que els funcionaris de Correus no han...
9: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les 10. Us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT, intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
11: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
12: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes.
9: ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
10: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat a hores d'ara es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels 200 que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
12: Ja estaria doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Radio Show.
14: ¿Qué coño es eso?
15: Funky Tracks Radio.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
16: Bona tarda, comencem una nova tertúlia política. Avui és dimarts 12 de maig de 2026 i posem sobre la taula tres qüestions claus. Parlarem de l'activitat dels partits polítics i dels reptes que marcaran el pròxim mandat, de la seguretat i de l'aplicació de la llei contra la multireincidència i també ens fixarem en la inauguració de la nova casa de la festa. Comencem donant la benvinguda a les persones, doncs, a les forces polítiques participants del programa d'avui. Tenim a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià Junts. Cesca, benvinguda.
17: Hola, Gemma, bona tarda.
16: També ens acompanya la Pilar Guardeño, del PSC. Pilar, benvinguda, bona tarda.
17: Molt bona tarda, Gemma.
16: També la Bàrbara Anglí, d'Esquerra Republicana. Bàrbara, bona tarda.
18: Hola, bona tarda, Gemma.
16: I l'Enric Pons, de Premià en Comú Podem. Enric, bona tarda.
19: Bona tarda a totes.
16: Doncs molt bé, ja fetes les presentacions, comencem aquest debat i el primer tema, com bé us comentàvem, tracta sobre la política municipal i també enfocat a les eleccions al 2027. Us preguntem, quins creieu que són els grans reptes del pròxim mandat municipal?
17: Doncs, qui comença?
13: No sé, si no ens ho dius tu, nosaltres estem acostumats a que ens diguis qui comença.
16: Doncs, Cesc, tu mateixa.
17: Els grans reptes. Home, jo crec que podem estar d'acord amb que tenim reptes al davant, però sobretot jo situaria un que seria continuar construint una ciutat per viure-hi, un Premià de Mar doncs, per viure-hi, amb una bona qualitat de vida, amb bons serveis, amb qualitat de vida en tots els sentits. I després parlarem, per exemple, de seguretat, que també forma part, no?, d'aquesta

0: la nova Bressol, la nova comissaria, vull dir que reptes en tenim molts per això, insisteixo, continuar construint aquesta ciutat on a tots ens agrada viure i on doncs, hi ha tota aquesta xarxa de persones i identitats que fa que passin sempre moltes coses i molt positives.
1: Bàrbara.
2: Jo? Val. Doncs sí, nosaltres també estaríem en aquesta línia, no? Continuar construint un premià que sigui amable perquè la gent hi visqui, perquè els premianencs i les premianenques ens sentim orgullosos del nostre poble, no? Perquè ens agrada viure-hi. Llavors sí que és veritat que, doncs, per exemple, crec que un dels reptes importants per entomar doncs, seria l'habitatge, val? Intentar doncs, fer polítiques més actives en habitatge, no? Hi ha petites coses que es poden anar fent i que totes sumades doncs, segurament ajudaran a resoldre una mica, tot i que tampoc està a les nostres mans. Aquí també necessitaríem una ajuda que vingués ja, diguéssim, en global de l'Estat, no? Però és cert que és un problema important i que hem d'entomar. Això em fa pensar també doncs, que una de les coses que hauríem d'entomar és seriosament el que fem amb les dues pastilles que queden encara a Premià de Mar, no? Que Esquerra ja ens hem definit bastant clarament i crec que és important doncs, prendre decisions i tirar endavant a definir aquests dos espais. Can Sant Pere, evidentment, també. Tot just ara hem començat amb els enderrocs, però cal seguir treballant per definir doncs, com acabaran sent aquests espais, quins usos tindrà, quins equipaments s'hi han de fer, no? I que, sens dubte, serà un gran repte consolidar això en el proper mandat. Seguir també doncs, amb la transformació verda, no? Amb tot el que ja s'ha fet durant aquest mandat, consolidar-ho i seguir endavant amb aquest tema. Després, evidentment, un premià viu culturalment, que us haig de dir, és la meva àrea, no només amb oferta, que crec que ja n'hi ha molta, però que n'hi hauria d'haver-hi molt més, però també amb participació, no? amb que es noti, no? Que no només anem de públic, sinó que participem d'aquesta cultura, d'aquesta vida activa d'aquest poble, i potser fins i tot doncs, millorant els equipaments que tenim o per què no repensant si no ens en falten alguns, no? Això ja és una cosa que poso a la taula que és important. També treballar per generar més feina, no? Que hi hagi més... Que més gent pugui, evidentment, viure, però també treballar, que hi hagi més negoci, que hi hagi més economia. I crec que també les polítiques que hem anat endegant durant aquest mandat, doncs seguir treballant en aquesta línia, perquè crec que també és important que a Premià també s'hi pugui treballar. I ja està, seguir escoltant a tothom, tots els col·lectius, intentant estar al costat de les persones, treballem per les persones, estem aquí perquè creiem en això, no? I ja està, en la línia, com fins ara.
1: Enric i Pilar, qui vulgui.
3: Jo mateix?
0: Vinga.
3: Doncs mira, jo primer seria un repte polític global, que seria per part del nostre grup municipal. Veiem molt clar que el que voldríem és treballar per fer possible una aliança de grups municipals progressistes. Entenem que a Premià de Mar les forces d'esquerres són majoria i només cal que ens ho creguem i que posem per davant el municipi per mirar d'entendre que el nostre programa s'assembla força, té moltes coincidències i, per tant, a partir d'aquí doncs, intentar arribar a un acord a través del programa. I de temes del poble en general, ja mos que ha dit la Cesc i la Bàrbara, afegiria alguns. Jo crec que és una oportunitat important que tenim pel tema de remunicipalitzar la gestió de l'aigua pública, que caurà la propera legislatura. Crec que ja ho hem treballat al ple i ens hem mullat la majoria de partits. Crec que és una oportunitat única per recuperar el servei. L'altre, com deien, era el pla de barris. És una oportunitat fantàstica, no?, per transformar de manera urbana, social i comunitària el barri del Tarter Maresme. Entenc que, com ens comentaven, aquest any ens presentarem a la subvenció de la Generalitat, veurem quan ens la donen. També des del nostre grup municipal doncs, ens agradaria doncs, seguir apostant que hi hagi una aposta decidida per la pacificació de carrers, especialment pels entorns escolars. Ja s'ha fet alguna, ens agradaria que hi hagin més. I algun parell de temes més que crec important pel poble. Doncs un seria, tant de bo puguem celebrar ja la pacificació de la Nacional 2 en tot el que això implica, dic, serà una oportunitat del poble i veure urbanísticament això com el reformula. I per últim, doncs l'escola Bressol, o sigui, esperem, estem segures que la segona escola Bressol ja estarà operativa, però serà qüestió de la legislatura, de la propera legislatura, poder decidir, poder treballar perquè els recursos humans o sigui, que la gestió d'aquesta escola Bressol sigui com la primera, és a dir, que estigui gestionada per recursos humans de l'Ajuntament. I aquest serà un dels nostres objectius com a grup municipal.
1: Pilar.
4: Doncs, bueno, nosaltres com a partit seguirem amb el mateix guió i el mateix programa.

0: programa que ja portàvem el 2023. De fet, el que volem seguir és el legat que vam deixar quan governàvem el 2023, no? La mateixa línia. Amb gent preparada, sobretot propera i bàsic, amb capacitat d'escoltar, no? Propostes concretes, doncs, s'han dit totes, penso, no? Millorar el dia a dia dels veïns i veïnes és el nostre repte. Resoldre problemes quotidians, com ja ho han dit tot, la vivenda, la neteja, la seguretat. Amb aquí no hem parlat que voldríem veure, pues, per fi, el projecte de la comissaria, no? Penso que és superimportant per a aquest municipi, no? La seguretat, les oportunitats, doncs, bàsicament per la nostra gent del poble.
1: Cesco.
2: Sí, jo... ens hem estat referint una mica tots a propostes que hem fet al llarg de, no? Dels anys, o que hem portat a terme, doncs, des del govern, o que s'han presentat en el ple. A mi que m'agrada revisar de tant en tant els programes electorals o les propostes que hem fet tots els partits, us he de dir que, sorprenentment, la majoria anem tots en la mateixa línia, i això és una cosa que comentem a vegades en el govern, no? Que la majoria de les propostes que portem tots els partits, m'atreviria a dir que un 90% són compartides, no? I són propostes que entre tots, doncs, podem tirar endavant. Crec que hi ha hagut grans consensos en aquest mandat, crec que hi continuaran sent. Sí que hi ha cosetes, doncs, més de matís o més ideològiques en les quals no ens posem d'acord, però penso que això, no? Al final, amb aquesta ronda que acabem de fer, tots hem parlat de les mateixes preocupacions, dels mateixos reptes. Jo estic molt també en la línia de la Bàrbara, doncs, d'aquest premiar que generi orgull de poble, també, no?, d'aquest premiar amable, aquest premiar per viure-hi, i per tant, doncs, volia recalcar aquest fet, no?, que crec que hi ha grans acords de ciutat que hi estem, doncs, que tots empenyem perquè vagin endavant.
3: Sí, jo, evidentment, tots estem d'acord. Jo crec que en política municipal difícilment, no?, trobarem gaires diferències. Al final tots busquem el mateix, no?, el benestar de les persones. Jo crec que el que sí que hem de tenir en compte és que la societat és molt canviant, que hi ha problemes estructurals dels quals difícilment nosaltres podem resoldre. Llavors, que crec que aquest consens general, aquesta manera de treballar transversal, sabent que una bona gestió en una àrea també beneficia una altra, una mica intentar remar tots, no?, en la mateixa direcció, perquè tenim aquest, hem comentat l'habitatge, no?, però també hi ha molts problemes socials. Vull dir, és difícil entomar des dels municipis i des dels recursos que tenim els municipis alguns problemes que són, doncs, estructurals, però crec que si tots treballem amb la mateixa línia, buscant solucions, doncs, amb els nostres recursos, doncs segur que avançarem.
1: Volem saber també si ja heu començat a treballar en el procés d'escollir candidats i candidates pel que fa a les vostres formacions, Bàrbara.
2: Bàrbara?
1: Ai, disculpa, mirava la Cesca i li dic Bàrbara.
2: Potser els companys volen...
1: Com vulgueu, eh?
2: No han tingut torn ara, volen...
4: Sí, no, com vulgueu.
1: Doncs va, Enric.
4: Començo jo?
1: Sí.
4: Res, nosaltres, doncs, com cada legislatura, ho mirarem de fer la construcció de la candidatura de manera oberta, democràtica i col·lectiva, i la intenció que tenim és aprofitar l'assemblea que tenim al setembre per veure candidatures, per veure projectes, i en el cas que hi hagi més d'una, doncs, a realitzar primàries, com la majoria de partits, entenc.
3: Nosaltres, bé, nosaltres som una formació que treballa molt amb equip. Crec que hem fet molt bona feina als regidors que hem estat a govern durant aquests anys, aquests 3 anys, i nosaltres justament diumenge vam tenir l'assemblea i ja hem escollit el que serà el cap de llista en les properes eleccions, que és el Xavi Gatius, però sempre tenint en compte que és un equip, que darrere hi ha molta feina, moltes persones que s'hi sumen, que treballen i que, bueno, sí, podem donar ja aquesta notícia recent de diumenge.
1: Pilar?
0: Doncs nosaltres... l'assemblea la tindrem proper divendres, que és, penso que és dia 22, o si no m'equivoco, 22.
2: El següent.
0: Dic que, bueno, som un grup molt un grup de 4 regidors molt cohesionats, treballem tots en la mateixa línia, tenim els mateixos reptes com a ciutat de Premià, i, bueno, continuarà aquesta línia de regidors, i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cànovas, i, bueno, contents de poder seguir treballant, i el que farem, pues, serà incorporar nous perfils, no?, perquè és bo moure llistes, però, de fet, en un principi seguim nosaltres, com el mandat anterior, incorporant nous perfils al capdavant de la Luz Cànovas.
1: Cesca.
2: Sí, nosaltres, com ja va dir la ràdio en el seu moment, vam ser els més matiners i pels vols de Nadal, doncs, nosaltres ja vam anunciar la candidatura, que en aquest cas doncs, és de continuïtat amb en Rafa Navarro capdavant, però no només ell, sinó que en paraules seves va dir ens tornem a presentar, i per tant doncs, tot l'equip ens tornem a presentar, també evidentment doncs, incorporant altres persones i altres perfils, i per tant doncs, nosaltres aquesta feina ja la tenim feta, i ara que estem començant a pensar doncs, en propostes de futur, en el programa, en els projectes que volem plantejar a la ciutadania doncs, per continuar rebent aquest suport.
1: Mm-hmm. Encara una última qüestió sobre aquest bloc de tema. Què us fa pensar l'entrada de noves formacions polítiques més d'extrema dreta, potser doncs, més radicals, podríem dir? Breument, perquè com que el temps... Això passa rapidíssim, aquesta tertúlia és... tenim tres temes, però sembla que en tractem 10 perquè el temps passa volant. Però, vaja, volem saber doncs, les sensacions que teniu sobre aquestes noves entrades, com per exemple Aliança Catalana i altres partits. Qui vulgui.
3: Jo.
1: Bàrbara, tu mateixa.
3: Molt ràpid. Home, espero que no entrin. La veritat és que crec que estarem tots d'acord que ens agradaria més que no entressin, i crec que anirà bastant en funció de com ho sapiguem fer nosaltres, sí, no? Però també crec que també podem arribar a acords les forces democràtiques, no? I que serà fàcil que ens posem d'acord, per tant, ja veurem què passa, però no crec que si arriba a passar tinguin molta incidència.
1: Més opinions?
0: Bueno, jo crec que és normal, no?, que apareguin noves forces. I, bueno, com deia la Bàrbara, esperem que ningú hi estigui present en els plenaris de l'Ajuntament. Vull dir, és el que penso que, com ha dit ella, que pensem tots, no? Però crec que també aquí tenim una base al nostre favor, que és que la ciutadania sap diferenciar, no? Penso que sap qui és Estimem Premià, penso que sap qui és Esquerra Republicana, PSC, els Comuns, persones que trepitgem al carrer, que ens tenen coneguts, i aquestes noves formes polítiques que poden aparèixer i que apareixeran, doncs no podem caure amb el seu populisme, no? I amb, sobretot amb els seus discursos d'odi, que és el que més estan incitant en aquests moments. O sigui, hem de combatre entre tots, penso, posar-nos d'acord, i aquests discursos d'odi treballar-los per no sé, retomar-los d'una altra manera. Però penso que tenim la base que el poble sap qui som cadascú, perquè trepitgem carrer, i aquesta gent, pues, com bé que diu, acaben d'arribar al poble, o arriben, i no són ni del poble, a vegades. Bueno, sí ja i no. Sí, bueno, sí i no, però... Bueno, potser un del poble, però la resta... Llavors, penso que la gent valorarà el conèixer la Cesc, el conèixer la Pilar, a la Bàrbara, a l'Enric, penso. Esperem-ho, i que no entrin, sobretot.
1: Enric.
4: No, dic, jo ho veig d'una manera molt preocupant, i el que em preocupa ja no és que jo no les definiria com forces radicals d'extrema dreta, o sigui, jo les consideraria directament forces clarament antidemocràtiques. Llavors, que entressin al ple doncs seria un problema, i crec que els altres partits doncs estaríem a l'alçada en el cas que passés alguna cosa així, doncs, per fer el que sigui per limitar molt la seva possible activitat política, crec.
2: Doncs sí, jo penso que és una tendència inevitable. Crec que, malauradament, doncs, això està aflorant a tot arreu, no només aquí a Catalunya, sinó també a Europa. Penso, jo sóc optimista, penso que aquestes forces polítiques tendeixen a no consolidar-se, almenys en el nostre país, però crec que hi són i que no podem tancar els ulls a aquesta realitat. I també crec que tenim la responsabilitat, des del govern en aquest cas, o des dels regidors que ara mateix formem part del consistori, doncs de dir les coses pel seu nom, de ser honestos amb la ciutadania, de dir la veritat, i per tant doncs, també donar resposta a allò que la gent necessita, i també aturar, no?, els falsos, les notícies falses, els rumors doncs, que fan córrer aquest tipus de forces polítiques, i en qualsevol cas veurem doncs, com evoluciona.
1: Enric.
4: Home, jo estic a dir que ara fa poc, el dia de mercat, vaig veure una paradeta de Vox que estaven, i em va alegrar molt la mala acollida que tenia pel carrer. O sigui, molta gent passava pel costat dient-li que sisplau que marxessin, i retornant al pamflet que donaven com una mena de flyer que era incendiari, era directament racista. Hi havia gent que el recollia i els hi tirava. Vaig fer una fotografia. Sí.
0: Vosaltres, fa dos dissabtes vam veure la carpa d'Aliança Catalana. De fet, Aliança Catalana ens va enganxar a tot el que és la cristalera del local del PSC, i van fer un reel amb amb un pòster que és a Màbalos, la Luz Cánovas i jo, del revés. Llavors, sí. Bueno, penso que és incendiar una mica, no? Si vens a proposar un model de política per poder gestionar un poble, penso que aquesta entrada no per mi no és benvinguda.
3: No, totalment d'acord.
0: I penso que la gent ens coneix i que tampoc serà benvinguda. Vull dir, veure't amb un pòster del revés no queda molt maco.
1: Uh-huh. Si us sembla bé, tanquem el primer bloc. Anem al següent, parlem de seguretat i també de la llei de multireincidència. En primer lloc, quina situació actual en matèria de seguretat creieu que està vivint Premià de Mar actualment?
3: Jo, sí, us sembla bé que comenci. Jo volia començar amb una cosa que a mi m'agrada sempre destacar, que penso que la seguretat o les polítiques de seguretat són una gran política social. Per què? Perquè ens permeten viure en tranquil·litat, amb seguretat, amb qualitat de vida, com dèiem abans, no? I moltes vegades donem per fet que vivim en països segurs, perquè no ens oblidem que el nivell de seguretat aquí és molt destacat respecte a doncs, molts altres països, especialment doncs, d'altres continents, i que això també atreu a molta ciutadania que ve a viure aquí, no? Les dades a Premià i a Catalunya són positives, i és veritat que una altra cosa és la percepció d'inseguretat, doncs, que aquí doncs, també, com a ajuntament especialment, i totes les administracions tenim un repte, no?, de moltes qüestions que hem d'afrontar perquè hi hagi més sensació de seguretat i justament doncs, aquests discursos de l'extrema dreta no ajuden a que aquesta sensació de seguretat s'afianci i es consolidi, no? Respecte a la llei contra la multireincidència, home, aquí sí que treure una mica de pit perquè, com comentàvem abans de començar, aquesta llei neix, no?, de, justament a proposta de Junts del Maresme, concretament a proposta dels alcaldes de Maresme, que en el seu moment doncs, el plenari municipal es va ser molt dur contra el nostre alcalde, i la veritat és que nosaltres creiem doncs, que s'han de donar aquestes eines, i aquesta llei així ho fa, aquesta llei que s'ha aprovat al Congrés, dona eines perquè doncs, la multireincidència sigui penalitzada, i a més que els ajuntaments tinguem eines quan ja es creïn situacions d'alarma social doncs per situacions d'inseguretat, que tinguem eines per poder fer alguna cosa.
1: Uh-huh. Bàrbara?
5: Sí, doncs en la mateixa línia que la Cesca, no? Jo crec que Premià de Mar, tot i que és un problema que preocupa, perquè el que deies tu, no?, que la percepció és una i la realitat és una altra, sí que és cert que a Premià doncs, les xifres són bones comparades amb municipis com el nostre, no? Per tant, vol dir que estem fent les coses bé i que, evidentment, que hi ha problemes, no existeix la perfecció, però que jo crec que s'ha de treballar. Nosaltres apostem més per polítiques menys repressives, no? I més preventives, no? Crec que, per exemple, que no tots són només diners, no? Que també el tipus de política que tu enfoquis doncs, també ajudarà, i que doncs, la policia de proximitat, per exemple, doncs, és una eina molt bona, i que és evident que necessitem la seguretat, no? La gent ha de sentir-se segura. També és cert el que has dit, Cesc, no? Que si ens comparem amb altres països, uh-huh, la seguretat que tenim aquí i que nosaltres no qüestionem, doncs no és tan normal a molts llocs del món, per tant, i potser això també fa que molta gent vingui. També és veritat que la situació de vegades de vulnerabilitat, les situacions extremes socials doncs, generen que les màfies doncs, també aprofitin i aquesta situació, llavors es puguin generar doncs, injustícies també envers aquestes persones, no? Que al final tornem a lo de sempre, no? Amb una societat més justa, més equilibrada, on tothom doncs, té recursos per viure d'una manera digna, segurament doncs, hi ha tota una sèrie de coses que ja no passaran. Per tant, hem de treballar en conjunt per crear un poble més amable, més digne, més bonic, també amb un espai bonic, il·luminat, alegre, segurament hi ha menys delinqüència, no? Un poble cuidat és un poble segur.
1: Uh-huh. Enric?
4: No, jo us diria, mira, m'agrada molt com ha començat la Cesca perquè ha dit alguna cosa així i és veritat també d'això de les polítiques de seguretat, crec que ha dit, són també una política social. Llavors m'ha agradat i també m'agradaria donar-li la volta amb el sentit de que les polítiques socials són també polítiques de seguretat, amb el sentit de que totalment. Un espai just, una societat justa on no hi ha misèria, on hi ha menys pobresa i tal, doncs és evident doncs, que hi haurà menys delinqüència.
3: Això és, perdona, cohesió social.
4: Sí. Doncs res que m'ha agradat. Sí. La volta perquè em semblava interessant les dues vistes. A partir d'aquí, sobre la llei en qüestió, de multireincidència que traiem fet de que havia sortit de... Va sortir concretament, entenc, dels alcaldes del Maresme per un cas que va haver-hi al nord del Maresme. No?
0: Calella.
4: I jo vaig estar mirant el cas...
2: Uns quants casos.
4: Sí, però vaig estar mirant el cas i empatitzava amb aquell alcalde, d'acord? Llavors, dit això, o sigui, mirant la llei, o sigui, jo, el meu partit de procedència als comuns va votar en contra d'aquesta llei de multireincidència. Qui va votar al Congrés a favor va ser Junts, PSOE, PP, Vox i PNB, Sumar i Podem es van tirar, van votar en contra i Esquerra es va abstenir. Llavors, en resum, com crec que fa aquesta llei? L'únic que planteja en general, sobretot, és més penes, més penes i més presó. Quan entenc que el problema que tenim de fons als ajuntaments no és pas això. O sigui, els països on les penes són més grans no hi ha menys delinqüència. Aquí el problema principal que hi havia és que tenim una justícia lenta, o és un dels problemes importants. I això no se soluciona, continuarà saturada i amb manca de recursos. Dit això, totalment d'acord amb el que deia la Bàrbara, s'han de treballar molts temes, i un dels temes és millorar que hi hagi més presència de policia de proximitat. I després m'estava mirant la llei, fent un repàs, i més enllà de castigar, fer un tractament penal molt més dur que anteriorment, sí que se li ha donat més paper als ajuntaments, d'acord? I aquí sí que estic d'acord, amb el sentit de que se'ls permet d'alguna manera reforçar les mesures cautelars. És a dir, que amb els judicis que hi ha, que ja estem veient que no acaben on han d'acabar perquè van molt lents, els ajuntaments es poden personar. I això sí que em sembla molt interessant d'aquesta llei. No la part punitiva, sinó la part de que els ajuntaments poden ser una part important dins d'un judici per aportar proves, no? Per demanar de forma cautelada que certes persones no puguin entrar a cert municipi. Llavors, aquesta part sí que m'ha agradat de la llei.
1: Pilar?
0: Jo penso que sí que tenim un problema de multireincidència. Aquí estem tots d'acord, no? Però, i la gent pues, està amb el seu ple dret d'estar preocupada, però no ho podem convertir-ho en un extremisme, no? La seguretat, com bé heu dit tots tres, és un dret bàsic, especialment doncs, per la gent treballadora, per la gent gran, per la nostra gent gran, per la gent que aquí, per exemple, a la Gran Via aixeca cada matí la persiana, no? I, bueno, crec que hem de defensar uns espais públics segurs, la convivència i respectar les normes comunitàries, no? La llei aquesta de la multireincidència no va desencaminada i bueno, també me l'estic mirant i s'han impulsat reformes, han durat endurecimientos legales contra la multireincidencia y se está defendiendo, pues sobre todo que haya impunidad cero, juicios rápidos y un ajuste del código penal, pero se han hecho cambios, se está avanzando, pero a veces transmitimos la idea de que no se está haciendo nada y no es así, ¿no? Se han reforzado, como bien dicen, juzgados, se ha impulsado juicios rápidos y hay reformas para que las multireincidencias pues tengan consecuencias más efectivas, ¿no? También hemos de ser honestos, ¿no? Y esto no es un problema que se resuelve de hoy para hoy, ni de hoy para mañana, ni con un titular en las noticias o en un periódico, ¿no? Ya que malauradamente nos encontramos con que los juicios tienen sus tempos y complejidades, ¿no? Y bueno, se está intentando, lo que creo que básicamente se está intentando es que la gente no crea que esta impunidad de la cual está disfrutando y está haciéndose, pues que no se lo hagan como un hábito y que no se lo crean.
1: Uh-huh. Sabem que cada municipi viu una realitat diferent, no? Però en el cas de Premià de Mar, quins creuen que són els delictes que més preocupen a la gent? Els actes vandàlics, els robatoris, les ocupacions...
3: Furs, no? Sí, que no puguin entrar a casa, no? Suposo.
2: És que justament que aquí és on incideix, no?
0: Que els actes vandàlics, mesures... no podem oblidar l'època dels retrovisors dels cotxes, vull dir...
2: Sí. Uh-huh. No, deia, per entrar una mica en el detall que entrava la Pilar també, no? Que les respostes davant dels furs multireincidents, encara que siguin d'import baix, que és allò, no?, que sempre diem, perquè si no passaven un import, doncs no tenien
0: cap efecte. Es tornaves a veure per premiar.
2: I, per tant, doncs això sí que ha quedat reforçat amb la llei. Jo, no?, aquests partits, perdona'm, Enric, que voteu en contra i que creieu que les respostes, més mesures de polítiques socials, més cohesió... d'acord, jo també, però des de que existeixen els estats, existeixen les lleis, les mesures punitives, en aquests casos, per petites que siguin, hi han de ser. I, per tant, en un món ideal no hi haurien delictes, però malauradament n'hi han. Sí. Crec que hem d'apostar per tenir un sistema judicial més àgil, és veritat, i en aquesta llei doncs, també se'n parla, un sistema judicial, a més, que parli en català, que també estaria bé, i que prioritzi doncs, el suport a les persones, no? Però, vaja, que no sé quina és la vostra recepta màgica, eh? No, però tot, al final tot és un equilibri entre les polítiques socials i de cohesió i les mesures punitives. No entenc les cares de la Pilar, eh?
0: Què has dit, que parli en català?
6: No, home, la justícia. No pensava que m'ho deies a mi, perquè m'hi has pressat.
2: Justícia en català, que és una cosa molt òbvia i que no passa.
0: Perquè com que moltes vegades m'ho han dit, ho sento.
2: Perdona, no, és que ara et veia la cara i deia...
0: Clar, perquè m'he quedat, dic, tornem-hi.
2: No, Pilar, no.
0: Cadascú penso que m'hi ha expressat meitat en català, meitat en castellà.
2: Però volia dir, referia a la justícia.
0: Perdona, és que...
1: No, aquesta fixació. A vegades no és aquest canvi d'idioma que es fa fins i tot sense voler, que jo crec que en aquest cas és com que estàs concentrat en un tema i bé, doncs...
2: És natural, i no només faltaria.
1: L'Enric també el veia amb cara de circumstàncies.
4: No, dic que mesures punitives ja existien, i aquí el que estem dient és que hi ha al Congrés, especialment, diferents partits més de caire conservador tirant a dretes, que quan es fa una reforma penal...
2: Ja estem amb les etiquetes,
4: perdona. No, però és que és veritat, mira què vota cadascú. Dic que la manera de solucionar els problemes és, en vez de castigar 30 anys, és fer-lo 40 anys, i això es demostra que no funciona. Vull dir, que ho pots fer, de cara a la galeria dona
2: vots.
4: Dona vots, però en tot cas, el que estàvem dient, que ha d'haver-hi, el que deia més... El problema que hi ha, no l'estic mantenint, el problema. Dic que existeix aquest problema a altres municipis més que aquest. El pateixen els veïns, i petit comerç. A partir d'aquí, el problema que veiem més gran era el tema dels recursos que es dediquen a la justícia, i així ho dèiem. Llavors, com a partit, el partit del que sóc jo origen i d'altres d'esquerres consideren que el fet d'augmentar el càstig no pot donar un titular, però no soluciona el problema, perquè hi ha certes persones amb problemes de pobresa, addiccions, salut mental i manca d'oportunitats que no és perquè els castiguin ara de 10 anys a 15 anys que deixaran d'actuar.
2: Des de la meva primera intervenció, que tu ho has dit, estem d'acord.
3: Sí, jo crec que amb això estem tots d'acord.
4: Sí, doncs llavors amb l'augment de la punitivitat no estem d'acord. Ara bé, dic que amb la part que hem dit que els ajuntaments, dic que els recursos judicials vagin més ràpid, senzillament...
2: I en català.
4: I en català ho podem afegir. Jo potser no tinc aquesta sensibilitat tan gran, però també en català, sí, com sigui, però que funcionin. Ja hi hauria gran part de la solució, i sí que dintre d'aquests discursos que generen des de certs partits se'ls oblida moltes vegades, ara aquí sí que ho estem tenint en compte, s'oblida moltes vegades de parlar de pobresa, d'addiccions, de salut mental, i sí, el meu partit té especial sensibilitat per això i ho remarquen quan es parla d'aquests temes, em sembla
0: lògic. Penso que tots tenim sensibilitat.
4: Jo crec, no dic que no, però hi ha alguns partits que diguem-ne que...
3: No, deixeu-me dir una cosa amb això, perquè jo crec que amb això estem... Tanquem-ho.
1: No, al contrari. Posem una mica d'ordre, però parlem-ne. Si vols, Bàrbara i Pilar i Cesca, així fem una mica d'ordre d'intervencions.
3: No, molt breu, perquè ja he dit que estem més per les polítiques de prevenció que vale, amb això estic d'acord, i estic d'acord que hi ha moltes persones que no tenen recursos i que per necessitat doncs fan coses. Jo crec que quan parlem de la multireincidència i el que realment afecta els veïns, i no en el nostre municipi, potser no tant, perquè no som un municipi turístic, però jo ho he vist a Barcelona, no? Al centre de Barcelona, amics meus botiguers que veuen la persona que roba, se l'emporta a la poli i l'endemà torna a estar allà una altra vegada.
0: Sí, aquí passa també.
3: Això és quan el ciutadà diu, home, alguna cosa no funciona, sí. Quan una persona que torna a fer viu d'això, doncs jo crec que és en aquesta línia per tranquil·litzar una mica, i evidentment la justícia ha d'anar molt més ràpid, no funciona, és la clau, i potser llavors també la gent s'ho pensarà una mica més.
0: Però no cal Barcelona, Bàrbara, aquí tenim unes figures també X, que entren, surten, hola, adiós, i vull dir que...
3: Ja, que passa tot arreu, vaja.
1: Doncs tema seguretat, Cesc, que vols afegir?
2: No, per mi, sincerament, aquestes etiquetes socials / morals que utilitzen assíduament alguns partits són una mica cansines, eh? Cansina, doncs és correcte, eh?
4: I inevitables, també.
2: Però no, perquè parlem-ne un dia en profunditat, a veure qui fa les polítiques socials d'una manera o d'una altra. Són biaixos ideològics, però a l'hora de la veritat el que compta és governar i pensar amb les persones. I no posar tantes etiquetes als partits, que si de dretes, que si d'esquerres. Teniu una autèntica obsessió amb això.
4: No, home, jo crec que s'han d'etiquetar els partits en funció de les coses que voten al Congrés i de les coses que proposen. I si a partir d'aquí ja no es viatja, hi ha partits més a la dreta i a l'esquerra.
2: Que sí.
1: Molt bé, ja hem tocat dos temes importants i anem al tercer, és l'últim i tercer, però no menys important, perquè és el tema de la inauguració de la Casa de la Festa. Què representa la nova Casa de la Festa per Premià de Mar, Bàrbara?
3: Doncs mira, per començar, significa que ens sumem als municipis de Catalunya que tenen una Casa de la Festa, val? I una Casa de la Festa que n'hi ha en diferents formats, al final és un espai que recull la imatgeria festiva del municipi, val? En aquest cas, doncs, tot el nostre seguici, totes les nostres figures, i que es poden visitar, no? I que, a més, t'expliquen, doncs, quan es van construir, tota la història d'aquell, perquè al final tota aquesta història també és la història pròpia de la nostra tradició, de la nostra festa. Llavors, n'hi ha molts formats arreu de Catalunya, doncs premiat tindrem la nostra Casa de la Festa, que a més, en el mateix espai hi ha una part expositiva que explica l'origen de Premià a través també de la història de la masia, que és una de les masies més antigues que es conserven i que, de fet, és l'inici de Premià com a municipi, no? Perquè és la família Manent, que vivia a Camp Manent, doncs, que cedeix uns terrenys per fer la parròquia. Bé, en aquesta exposició del Premià antic, doncs també ho expliquen, no? I, en fi, és la culminació d'un projecte que va iniciar-se fa molts anys, crec que començàvem... De fet, és la seu de Debòlit des de fa bastant de temps i fa molts anys, el 2014, crec, va arribar com una subvenció per habilitar espais que no s'utilitzaven, llavors només s'utilitzava la part de baix de la masia, i a dalt encara hi havia, doncs, una mica del que era de l'antiga biblioteca, i amb aquesta ajuda es va habilitar tota la masia i es va fer un campus de cultura popular. Uh-huh. Dintre d'aquest campus es va fer un taller de museïtzació. Jo crec que és com una mica l'origen d'aquesta primera llavor, no?, de que al cap de, doncs, més de 10 anys, no?, ha culminat, no?, amb dues fases d'obres, problemes, el Covid, un parell d'inundacions, en fi. Jo crec que quan es van començar aquestes obres hi havia el regidor Eloi Maristany, després va arribar la Elisenda Busquets i, bueno, tinc la satisfacció de poder-ho veure jo acabat. Però vaja, jo crec que com a poble podem estar molt contents de la cultura popular rica que tenim aquí a Premià, de totes les figures que tenim, de com aquest sentiment ens arrela, no?, el coneixement de tot aquest imaginari festiu ens arrela al nostre municipi, a les nostres tradicions, perquè a més estan presents durant tot l'any amb diferents festes. Per tant, jo crec que al voltant de tot això s'ha construït, doncs, un sentiment de pertinença Premià molt potent i que s'ha de, doncs, projectar. I en el moment que estarà oberta la casa, doncs, s'obrirà regularment els caps de setmana, els dissabtes i el diumenge al matí, però això no només serà, sinó que a més s'hi realitzaran activitats regularment. Per tant, guanyem un espai cultural més, un equipament nou que ja existia, que ja es feia servir, però que ara ja estarà obert a tota la ciutadania i per seguir fent moltes activitats al voltant de la cultura popular.
1: Uh-huh. Més reaccions al voltant d'aquesta qüestió?
0: Bueno, va.
1: Fila.
0: A mi, personalment, m'agrada molt, no?, el tema de la Casa de la Festa, perquè penso que parla de qui som com a poble, no? La cultura popular no és només cultura, així el nom, sinó és, doncs, abarca molts temes, no? Cohesió social, identitat i una feina voluntària que hi ha al darrere que moltes vegades no s'hi veu, no? I, bueno, penso que quan estem de festa i veiem per la Gran Via o pel poble, geganters, diables, entitats, allò és comunitat, que és el que agrada de municipi, no? I tenir una casa de la festa també penso que ens dona un reconeixement, i sobretot aquesta gent que fa poble cada dia sense buscar el protagonisme, perquè són totalment anònims, no? I es deixen una feina diària. I a més també crec que és molt important que les noves generacions ho visquin, tota la gent que pugi ho senti, perquè les tradicions sempre continuen si tenim un relleu al darrere, no? I no, la veritat és que no ens agradaria que es perdés. És maco.
1: Mm-hmm. Bàrbara. Com ai,
3: Cesca.
1: Mira, Cesca. No, és com que et poso cara de Bàrbara, Cesca. O sigui,
0: no passa res.
1: Allò que...
3: I a la Bàrbara quina cara li posa? Quin nom li posa?
1: També. No, i és un nom que m'agrada molt, també, eh? Però allò que et dic, mira, té cara Bàrbara.
3: No passa res.
1: Discúlpa'm, eh?
3: No passa Cesca. Res. No, res, que penso que la fita d'aquest... Dissabte, oi? És dissabte.
2: Sí, dissabte a les 11. Home,
3: és una fita molt, molt esperada.
2: Ara us explicaré en detall.
3: Que la Bàrbara ens ho explicarà en detall. Crec que combina, no?, la Casa de la Festa, que no?, a part de la Casa de la Festa, doncs també ha de ser un equipament obert a tota la ciutadania, perquè combina doncs tota la part més de la història de Premià, com deia la Bàrbara, i que això també neix d'un Consell de Cultura l'any 2020, doncs, que es crea la taula de la història local, i que crec que serà molt, molt, molt interessant, doncs, com deia la Pilar, no?, per tota la ciutadania, per les escoles, per conèixer d'on venim i què hem estat en el passat, no? I, per l'altra banda, tota la part doncs més vinculada a la cultura popular, que també doncs és un orgull de poble i es vincula a les entitats i a Devòlit en particular, però també doncs a tota la gent aquesta que fa bullir Premià, sí, que hi hagi vida, que hi hagi aquesta qualitat de vida també cultural i que hi passin coses, no? I, com ha dit la Bàrbara, doncs ella sí que, no?, ha agafat les regnes del projecte doncs en aquesta última etapa doncs per acabar de posar fil a l'agulla i que finalment doncs puguem fer la inauguració, però també reivindicar, que ja ho ha fet ella, doncs el paper de l'Elisenda Busquets, que també li va donar aquesta dimensió doncs més cultural i aquesta doncs profunditat, i també l'Antoni Subirà, que no, doncs hi han hagut molts problemes i molts entrebancs en tota la gestió de l'obra, i doncs que ell hi ha fet front, i a més em sembla que va haver-hi fins i tot una fallida també, sí, de l'empresa,
0: sí,
3: han hagut,
0: sí, estat parat,
3: molts impediments,
0: sí,
3: i ell també ha rebut doncs moltes crítiques, i crec que també és de justícia, fins i tot ell s'ha excusat públicament en diverses ocasions, i crec que també és de justícia doncs dir-ho. I res, que en tot cas ens ve molt de gust doncs aquesta festa del dissabte i això.
1: Ara ens explicaràs com anirà aquesta inauguració. Enric, vols comentar alguna cosa d'aquest tema?
4: Res, només dir... Jo no era conscient que tot això havia començat el 2014. Jo pensava que...
3: Ara us diré...
4: I pensava que tot això venia el 2021, que havien passat 5 anys amb problemes de subvencions, que no sé què, de fallides, de tal, i que finalment ara... El 16, aquest dissabte a les 11, doncs podrem celebrar que s'inaugura la Casa de la Festa. Res, dir que em sembla perfecte. Hem de trobar a pit com a poble, de tenir un espai que expliqui la història, no?, els orígens de Premià i la seva cultura festiva. També voldria aclarir, tinc entès que en aquest espai serà un espai per a exposicions, conferències, també...
3: Sí.
4: I una sala insonitzada per assajos. Entenc que serà només per Devòlit, o els grups de música podran utilitzar-los també? Darrera pregunta, que aquí se m'escapava. I res, dir que el dissabte hi serem com a grup municipal per formar part de la festa.
3: No, a veure, com que han sortit dubtes, jo primer també volia dir que, de fet, el Pep Ripollès i el Josep Maria Molins, quan estaven de regidors, van ser els que van contactar amb Devòlit per parlar, si, vull dir, Devòlit ja s'hi havia traslladat per començar a assajar, i és quan... a iniciativa d'ells, no?, de dir, parlen amb l'entitat i comencen a posar sobre la taula la possibilitat de rehabilitar aquest equipament. Però, clar, una cosa que es veia com una cosa molt, molt llunyana, però finalment van arribar les subvencions. En primer només havia de ser la Masia, després s'hi va afegir la casa del costat, on hi havia l'EEC, i que això ha sigut un procés molt, molt, molt llarg, perquè, a més, després es va trobar que tothom sabia que hi era, però ningú se'n recordava, la premsa i el forn, llavors es va haver de replantejar una altra vegada tota la rehabilitació... i bé, que ha sigut costós, no?, que les obres triguen, però que finalment hi hem arribat, val? Jo el que vull dir és que, evidentment, tot això evidentment gràcies a la voluntat de l'Ajuntament, a tots els regidors que hi han estat i els que no eren ni de cultura, sinó que ha sigut una voluntat de l'Ajuntament, no?, de consistori, però que evidentment sense la complicitat d'una entitat com de Bòlit, una cosa així no es podria aconseguir, no? Llavors, a Premià de Mar doncs tenim moltes entitats, no? Però realment la cultura popular, tenim els Amics de la Sardana, doncs, que també és una entitat molt potent i que no cessa amb les seves activitats i que segueix, els Amics de l'Art Pessebrístic, això també és cultura popular, no? I després tenim tot el que ha generat, tot el que s'ha generat al voltant de Bòlit, no? I recordeu que fa potser 30 anys aquí teníem els nostres dos gegants, el Tòfol i la Siseta, i els capgrossos aquells antics, i no hi havia res més, no? I després es va començar, es va fer el primer rebombori, va néixer de Bòlit, i ara tenim aquí un seguici amb els quatre gegants, els quatre gegantons, els dos gegants tradicionals, capgrossos petits i grans, també la festa de pirates i premianencs, no?, acompanyat per crear tot això, però també totes les colles, no? Des de fa dos anys tenim una colla de trabucaires, o sigui, realment la coordinadora, hi ha poques entitats com la Bòlit que coordinin colles tan diferents, no? I a més la majoria tenen també la colla de menuts, per tant hi ha continuïtat. És una entitat on les persones que la composen majoritàriament són gent molt jove i hi ha gent jove que va pujant, per tant jo crec que és un goig que una de les masies més emblemàtiques de Premià doncs ara estigui plena de vida, bueno, ja ho estava, però ara com si diguéssim ja és compartit amb tothom, no? Que estigui plena de vida, plena de gent jove doncs assajant i donant vida i donant continuïtat a tot això que és la cultura popular. La sala insonoritzada de moment l'estan fent servir els grups de tabals, encara no sé si es podrà, vull dir, jo què sé, al final és un equipament que el que s'ha de fer és omplir-lo
0: de contingut
3: total, no? Això és evident, sí. Però sí que és cert que al final també hi ha unes responsabilitats. Ara tenim el centre cívic, tenim dos bucs d'assaig que s'estan deixant a persones que volen assajar, uh-huh, vale? Des de fa uns mesos, vull dir que això no ho teníem, però i segurament hauríem de generar més. Sé que el Gatius va fer una espècie d'estudi, no?, de les necessitats, perquè hi ha molta... Som un poble molt actiu, sempre sí, ho dic, tenim... Segurament som molts habitants, molta, no?, festa. Però a més, molta festa, sí, però molta inquietud, molts artistes, molts, sí, músics, sí, molt de tot, no?
0: Molt
3: llavors,
0: ric,
3: molt ric. Jo sempre penso que podem estar molt satisfets de... Quan diuen, és que és un poble dormitori, dic, no, home, dic, doncs no sé què dir-te, no? Perquè hi ha molta iniciativa,
0: cada
3: moltes ganes,
0: tenim coses.
3: Passen coses sempre, sí. I a les festes sempre hi ha gent, per tant, molt contenta jo de poder viure això. Ja us dic, doncs serà el dissabte a les 11, primer hi haurà una petita recreació que fa de Bòlit, que ja la vam fer per la Festa Major d'hivern fa dos anys, després la part oficial i després ja entrarem tots a dintre i acabarem amb un concert vermut i espero que us agradi i que és l'inici de lo que serà doncs una casa plena de vida que generarà segurament que es facin moltes més festes i moltes més activitats de cultura popular.
0: Ens agraeixerem, sí,
3: i tant.
1: Companys, queden doncs bé uns 5 minutets que si voleu aprofitar i afegir alguna cosa d'algun tema que no haguem tractat o voleu puntualitzar alguna qüestió o algun missatge.
4: Jo és que m'he quedat amb ganes,
0: No,
4: va.
0: Ja, Adéu. Que si no farà mal l'estómac.
4: Que va en broma, que està bé. Jo crec que hem tractat tots els punts i hem pogut dir tots...
3: Jo, si voleu, us faig 5 cèntims perquè aquest cap de setmana, a més, és el cap de setmana internacional dels museus, per tant, hi ha activitats també al Museu Romà i també al Museu de l'Estampació, tot i que ja sabeu que... I la setmana que ve inaugurem una exposició del Francesc Ferrer i Guàrdia arrel de la moció que veu fer vosaltres, doncs, no?, ens vam posar d'acord amb la Fundació, no, a l'Espai Ferrarons.
0: Ah, vale, no, però era la...
3: Sí, el de l'Ella, no? sí.
0: Ell era de l'Ella,
3: la Fundació,
0: no?
3: És...
4: La Fundació, no sé si està a Barcelona.
3: A Barcelona,
4: però
3: crec, sí.
4: Però el Francesc Ferrer i Guàrdia era de l'Ella, però el van matar per un acte que suposadament va passar aquí.
3: Ens vam afegir, crec que tots els partits, no?, a la moció, i arrel d'aquella moció vam parlar amb la Fundació i llavors tindrem durant més d'un mes, crec, una exposició a l'Espai Ferrarons i la inaugurarem el divendres 21 o 22, ara no sé quin dia és, però vaja, que no parem de fer coses.
4: I després diuen que les mocions no serveixen, Això ja està.
1: Doncs bé, si voleu aprofitar, Cesc, Ara que t'he dit bé el nom, vols afegir?
6: Molt bé, Gemma, molt bé, molt bé.
2: Ah, sí, sí, sí, sí, que sí, justament ahir parlàvem del concert del càncer.
3: El diumenge a les 12.
2: Sí, el diumenge a les 12. Mar de cançons?
3: Mar de cançons,
2: és que
3: sí.
2: No em voldria cançons equivocar, eh?
3: Pobles, sí. No ho sé, però sí, és no, diumenge a les 12.
2: Cançons d'un poble, potser?
0: Espera,
2: sí.
0: Mirem-ho.
2: El concert del càncer no, eh? El concert que organitza l'Associació del Càncer solidari, doncs, com cada any. Sí. I
1: millor consultar-ho i així.
3: Exacte, però això segur que és el diumenge a les 12,
2: espera,
3: perquè a la 1...
2: Tinc aquí el cartell. 17 de maig a les 12, al Teatre de l'Amistat, un espectacle a benefici de l'Associació contra el Càncer, amb música de Manuel de Falla, perquè crec que és l'any de Falla, sí. I Federico García Lorca, amb l'Anna Puche, que tots la coneixeu, sí. Nicolás Bizzotto, Jordi Martínez, Eloi Jové, està petit, eh? Ja em faig gran, Carme Triay, i el cor òpera L'Amistat.
0: A veure, la Loli, l'escola Loli.
2: A l'escola de Vall Loli, sí.
0: Ho has dit bé, cançons d'un poble.
2: I la venda d'entrades del 27 d'abril al 15 de maig, de dilluns a divendres, de 6 a 8, al Centre Cívic, com sempre, 15 euros.
3: Per tant, encara hi sou a temps. I encara una altra cosa, el diumenge també a la 1 inaugurarem oficialment el Parc d'Agustí Centelles.
2: És veritat.
3: Amb una sorpresa, ja com un monument.
0: Quin dia?
3: Diumenge a la 1.
2: No ens podem avorrir,
3: eh? Del concert te'n vas directe a la plaça.
1: Cap de setmana ben farcit d'activitats i de vida a Premià. Bé, nosaltres, si us sembla bé, posem punt i final a la tertúlia política d'avui. Ha estat tot un plaer i ens retrobem la setmana que ve. Gràcies.
2: Gràcies.
4: Gràcies.

respondre al meu sol. Sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'aigua.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja ha designat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
2: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que encès algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, l'R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Dimarts 12, l'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona signen al consistori premianenc un conveni per la posada en funcionament d'un projecte de regeneració del comerç urbà al municipi. Sense entrar en detalls, la Diputació indica que es tracta d'una experiència pilot que, més endavant, s'haurà de replicar en altres municipis i que es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran el preu del lloguer, els costos de gestió, l'associacionisme o la percepció de la professió per part de les persones joves. El conveni estipula que la Diputació hi destinarà un equip de treball i 20.000 euros, la Cambra de Comerç aportarà la seva visió empresarial i capacitat tècnica i que l'Ajuntament hi posarà el suport dels seus referents tècnics. Prendran part de la signatura del conveni prevista per les 12:20 la diputada de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació, Olga Serra, l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, i el director de Comerç, Turisme i Cultura de la Cambra de Comerç, Agustí Filomeno. La diputada signarà posteriorment el llibre d'honor de l'Ajuntament i després es farà una visita per la zona comercial de Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: I comencem un nou espai de les escoles a Premià Mèdia. Avui el tema que hem escollit, o que han escollit les escoles, són o és l'Erasmus, que avui ens venen a explicar des de la SAIE, també des de l'IPM i també des de l'Institut Escola Santa Anna. I saludem ja els alumnes que ens visiten. L'Ariadna Llorenç, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: També la Joana Gómez, com estàs?
2: Hola, bé.
0: Benvinguda a la ràdio. I saludem a la Laura Borges, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
0: I al seu company, en Víctor Abril, benvingut.
4: Bon dia, gràcies.
0: I també ens acompanya l'Erin Carós, com estàs?
5: Bé, gràcies.
0: I l'Eva Laseras, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I vosaltres sis teniu en comú que tots heu fet l'Erasmus ja.
4: Exacte.
0: Va, doncs Víctor, explica'ns una mica, o com podríem explicar a la gent que ens està escoltant què és l'Erasmus, en què consisteix?
4: Doncs l'Erasmus és un projecte, en el nostre cas, de Laura i meu, nosaltres l'hem fet a quart d'ESO, i consta d'un intercanvi entre una escola. Nosaltres hem anat a Alemanya, i aleshores va relacionat a un projecte, que el nostre projecte és la cultura que ens uneix. Nosaltres anem molt, doncs, per exemple, gastronomia, cultura, i ha sigut així el nostre Erasmus.
0: Molt bé. El vostre també tenia com un eix principal, aquest Erasmus?
6: Sí, nosaltres hem anat bastant pels idiomes, ja que ells venien aquí a aprendre espanyol, perquè tenen classe d'espanyol, i nosaltres no anàvem per l'alemany, també hem anat a Alemanya, sinó que anàvem per l'anglès, i també, doncs, conèixer la seva cultura i que ells coneixin la nostra i el nostre idioma.
0: I vosaltres, des de la Salle, quin era l'eix del vostre Erasmus?
5: Era més o menys explicar com les cultures dels diferents països, i aquí nosaltres, doncs, vam anar a Itàlia, i ells des d'allà ens van explicar la seva cultura, i nosaltres des d'aquí, doncs, la nostra. I hem fet com un intercanvi.
0: Molt bé. I tots els alumnes de la vostra classe anàveu al mateix país, al mateix lloc, a la mateixa destinació, o no? Sí, eh? Molt bé. I com era la preparació abans de fer aquest Erasmus? No sé si us veu documentar, veu cercar informació, ho veu treballar prèviament, això. Laura, veu fer alguna feina de recerca prèvia?
3: Nosaltres vam estar parlant durant 2 mesos abans amb els alemanys per poder donar la nostra opinió, les nostres tradicions, posar en comú una mica tot.
0: És a dir, que Erin, feu com comenceu a parlar abans amb aquestes persones, abans d'anar cap als seus països, hi ha una comunicació prèvia amb ells?
5: Sí. Ens donen el seu contacte i així nosaltres podem començar.

0: dissabte eren dies lliures, també era el dia d'anada i de tornada, i doncs, durant la setmana fèiem activitat tots junts, i després per la tarda, doncs, que es quan amb la seva família i fèiem coses amb la família.
1: Molt bé, perquè Laura, això de les famílies, com més això d'anar a una casa que no és la teva amb una família que potser funciona diferent de la teva, també, clar.
2: Doncs bé, personalment em va agradar molt l'experiència, ja que la meva família era molt bona, es van portar molt bé amb mi, sempre van intentar parlar l'alemany lent perquè jo l'entenguessi, i la veritat és que jo crec que és una experiència que tothom hauria de passar.
1: Vosaltres com veu relacionar-vos també amb les famílies, amb la gent amb què heu compartit també espai?
3: Bueno, nosaltres vam anar també que hi ha un cap de setmana, i llavors durant aquest cap de setmana vam tenir més temps de fer activitats amb les famílies, i jo personalment superbé, perquè penso que també és la gràcia d'aquest intercanvi, conèixer altres famílies i tradicions més de casa, més de llar, que no només les tradicions del país, i molt bé. La meva família era meitat polaca, meitat alemanya, llavors sí que a vegades no els entenia massa. He fet algú d'alemany, però no els entenia massa si parlaven en polac o algo, però la veritat és que molt bé.
1: I vosaltres?
4: Nosaltres, bueno, no vam anar amb cap família, però, bueno, en sí que ens vam allotjar en un hostel on era només de l'Erasmus, perquè vam anar dues setmanes, vam tindre la gran sort, i doncs allà, en el hostel, sí que hi havia altres grups també de la nostra edat. I sí que, bueno, ens hem relacionat molt amb gent de Bulgària, de Grècia, i vam tindre també la sort, doncs, de conèixer gent d'altres països, no només italians.
1: Ara us preguntaré què us va sorprendre més dels llocs on veu estar, però com portàveu el tema aquest de que sigui un idioma que no sigui el vostre i que no sigui, doncs, el que parleu en el dia a dia? És una cosa, Laura, que et preocupava abans de marxar?
2: Sí, moltíssim.
1: I com ho vas afrontar quan estaves allà?
2: Jo crec que quan vaig arribar va ser tot diferent, perquè jo pensava que no entendria res, seria molt més complicat a l'hora de parlar-hi, però vaig començar a escoltar i quasi tot ho entenia, i al final va ser molt més fàcil.
1: I vosaltres què tal, això de l'idioma?
5: Nosaltres teníem bastanta por pel fet que no vam estudiar res l'italià, però vam tenir la gran sort de que ens vam poder comunicar molt bé amb l'anglès i inclús amb el castellà.
1: Eva, tu deies que, a més, la teva família no és que parlessin un idioma, sinó que en tenien dos amb el que anaven treballant, no?
2: Sí.
1: Com tu vas fer per més o menys entendre't en les coses del dia a dia, o t'hi acabes entenent al final?
3: Al final jo crec que t'acabes entenent, perquè per molt que no parlin el teu idioma, el to de veu, la manera en què ho diuen, els seus gestos, t'acabes més o menys enterant de què estan parant. A lo millor no t'entres de la seva opinió o de què, però...
1: De l'essència sí,
3: sí,
1: no?
3: T'enteres si la filla ha fet alguna cosa malament i l'estan renyint, o t'enteres...
1: Perquè una bronca és una bronca, és igual al idioma que sigui.
3: Val. Per molt que no t'enteris, saps que li estan fotent la bronca. Però no, molt bé, i sí que va tenir la gran sort que van intentar parlar l'anglès el més possible, perquè jo em sentés inclosa dins la família, i així que molt bé.
1: Que bé. Erin, tu com ho vas viure, això de, doncs, això de parlar un idioma que no és el teu i de relacionar-te i comunicar-te?
4: Bé, per sort vaig poder cursar alemany durant l'ESO, així que sí que podia comunicar-me amb ells en alemany, així que nosaltres el que fèiem era fer un mix d'anglès i alemany.
1: D'acord, molt bé, molt bé. És a dir, que us hi vau acabar entenent. Hi ha alguna cosa cultural o de tradicions o de manera de funcionar a les cases o en el lloc on veu estar que us va sorprendre, que no sigui com aquí, que diguéssiu, ui, això és molt diferent al que hem vist o el que fem nosaltres, Víctor?
0: Bueno, nosaltres començàvem a sopar a les 6 de la tarda, i era una cosa que... menjàvem a les 12 i sopàvem a les 6, era una cosa que xocava
1: bastant. I a les 10 del vespre estaves mort de gana ja, no?
0: Sí. Sí, però no donava temps perquè ja a les 8 al llit,
1: clar,
0: perquè havíem fet activitats tot el dia i ja tocava descansar.
1: Molt bé, molt bé. I tu, Laura, hi ha alguna cosa que et va sorprendre?
2: Crec
1: també
2: que,
1: els horaris.
2: Crec que el mateix, els horaris, també. Sí, els àpats de dinar, a l'hora d'aixecar-nos, perquè ells van a un altre, tenen un altre horari escolar, igual amb les vacances és diferent, sí, sí.
1: I vosaltres, que veu estar compartint amb altres joves, hi ha coses que us van sorprendre també de la gent amb la que veu coincidir allà, o més o menys funcionen igual que nosaltres?
4: Bueno, sí que hi ha moltes diferències, òbviament, però ens va sorprendre molt també l'hora de dinar i de sopar, que clar, ells, per exemple, dinaven a les 12 i nosaltres dinàvem més cap a la 1:30,
1: clar,
4: i també sobretot l'hora de sopar, que podien ser les 6:30 i anàvem cap a sopar, saps? I nosaltres potser sopàvem com a les 8 passades. I era com que sí, ens va sorprendre molt.
1: Molt bé. I vosaltres?
4: Doncs a mi també em va sorprendre el que és l'horari dels àpats, però nosaltres pensem que a Alemanya el que més fan són prendre snacks tot el dia. O sigui,
1: Val.
4: Van picant
6: i quan tenen gana, a part

0: dinar o sopar ho fan, però el que més fan són snacks.
1: Snacks tipus què? Que menjaven?
0: Sobretot pretzels.
1: Sí, eh?
0: Molts pretzels.
1: Molt bé, molt bé. I tota l'estona estàvem menjant allà.
0: Sí. Picotegen.
1: Sí, eh?
0: I potser són les 5 o les 6 i diuen, vaig a dinar. I dius, jo ara berenaria. Però bé.
1: Molt bé, molt bé. Amb tota aquesta experiència hi ha una cosa que estava pensant des que heu arribat, que és el fet de fer la maleta. No sé si això va ser un drama per vosaltres, dir què em poso la maleta i què m'emporto. Perquè, clar, el clima també suposo que canviava moltíssim. Com veu fer la bossa vosaltres, per exemple? Què us veu emportar? Ho teníeu clar? O fins a l'últim moment encara havien nervis amb això?
2: Nosaltres fins a l'últim moment teníem molt de nervis.
1: Sí, eh?
2: I teníem pensat que seria el mateix clima, però no, en el nostre cas va fer molt de fred allà.
1: Uh-huh.
2: Però ho vam portar bé amb el tema de la roba.
1: Molt bé, sé que feia fred. I Laura, vosaltres, el tema clima, maleta...
3: Doncs bé, va ser molt liat. Perquè al principi pensàvem que faria fred, perquè a Alemanya al març fa fred, però vam arribar i vam portar el sol. Tota la setmana va estar amb molt bon clima, com aquí, bàsicament ara. I a mi, per exemple, la meva alemana em va deixar roba.
1: Perquè portaves molta roba d'abric, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Tu, Víctor, també et van haver de deixar roba o va ser una mica més previsor?
4: Vaig fer una mica més previsor perquè la vaig fer l'últim dia.
1: Ah, molt bé.
4: I l'últim dia ja posava l'aplicació que potser feia sol, per tant em vaig preparar millor la roba. Haver de desfer tota la maleta, però...
1: Va valdre la pena.
4: Va valdre la pena, exacte.
1: Molt bé. I vosaltres, què tal?
5: Jo la veritat és que me'n recordo que com vam anar pocs de l'escola no se'ns van canviar doncs, els exàmens o així, llavors vam anar en un moment on hi havia bastants exàmens, llavors jo me'n recordo de fer la maleta l'últim dia corrents perquè els dies anteriors estava estudiant i sí que me'n recordo que bueno, la maleta roba una mica de capes, no? Anava com una ceba, portava una samarreta interior, una jaqueteta i una jaqueta gran per si de cas o per les nits, i jo crec que bé, a mi sí que em van deixar roba, però no pel el fred o la calor, sinó perquè vam fer un exercici de... Bueno, vam anar a un bosc vertical i no portava roba per fer esport, llavors la meva alemana em va deixar doncs, uns leggings i una samarreta per fer esport.
1: Molt bé, que volies dir alguna cosa o no?
0: Sí, bé, com deia la Laura, nosaltres també em sembla que vam portar el sol perquè ens va fer molt de sol tota la setmana i anàvem amb samarreta curta cada dia.
1: Mm-hmm. Com és, ara parlàveu que us havien deixat fins i tot roba i tot, com és el vincle que es crea amb les persones amb les que compartiu aquesta experiència allà? No sé si això també us preocupava una mica el fet de, clar, marxar, estar en una casa o en un lloc que no és casa teva durant uns dies, com va ser aquest vincle que vau fer amb aquestes persones que vau compartir aquest Erasmus, Laura?
3: Crec que vam tenir molta sort.
1: Sí.
3: Perquè les nostres partners, les nostres parelles, jo, per exemple, la meva parella i jo, hem coincidit en moltes coses, amb la roba, amb la família, els nostres pares es diuen igual.
1: Ah, sí?
3: Sí, però molt, molt bé.
1: Joana?
6: Nosaltres també vam tindre la gran sort de que sí que el primer dia, com que no ens enteníem gaire, però clar, vam estar una setmana primer amb els de Bulgària i sí que ens vam entendre. I sí que després, la segona setmana, vam tindre la sort també de conèixer un grup de grecs i sí que ens vam entendre des del primer dia, o sigui que no era res de portar-nos malament, o sigui, ens vam portar superbé.
1: Molt bé. I us agraden fer el mateix tipus de coses? És a dir, veu notar sintonies amb coses que fèieu del vostre dia a dia, de gustos, sí?
6: Sí, sobretot perquè, bueno, sí que el dia cadascú feia, o sigui, cada grup feia el seu, però sí que sobretot a la nit ens reuníem i sí que doncs, anàvem fora al jardí a jugar a les cartes i tal, i sí que era com un moment que estàvem tots allà i ens enteníem bastant bé, o sigui, no hi havia cap...
1: Molt bé, cap diferència,
6: cap
1: no?
6: Diferència.
1: De coses que poguéssiu fer en aquestes coses. Parlàveu d'activitats, quin tipus d'activitats vau fer? Vosaltres parlàveu d'un bosc vertical, no?, que havíeu anat a fer. Això ho escollien ells abans d'arribar? Hi havia com, no sé, com un calendari d'activitats que feia o una planificació? Com era això?
5: Bueno, en principi hi havia un calendari d'activitats de l'escola, els dies lectius, però després, al cap de setmana, sí que vam fer les activitats que els nostres alemanys van voler. Per exemple, anàvem una mica en grupets, i aquesta al bosc vertical sí que va ser al cap de setmana, però vam anar tot, o sigui, els alemanys es van com organitzar tots junts perquè poguessin fer una activitat tot el grup d'espanyols junts i que fos més divertit.
1: Mm-hmm. Molt bé. Víctor, tu què fèieu en aquest temps, en aquestes agendes que teníeu?
4: Doncs quan nosaltres vam estar allà, sí que a l'hora de fer activitats amb l'escola ens movíem més. Doncs, per exemple, un dia vam fer... nosaltres vam fer tapes i els nostres parelles alemanys vam fer com serien les tapes d'allà.
1: Molt bé.
4: I aquest, després d'aquest menjar ens el vam sopar a una festa que vam fer tots junts. I després, per la tarda, sí que era més doncs, quedar doncs, per jugar a les cartes o per jugar a pilota.
1: Uh-huh.
4: I aquí era més platja, perquè va ser fa una setmana. Vam estar tot el dia a la platja i també jugant a futbol, vòlei.
1: Molt bé, és a dir, que han vingut cap aquí també les vostres parelles, eh?
3: Sí, sí.
1: Sí? Vosaltres també heu vingut? No, vosaltres veu anar i ja està. I com ha estat això? I què us han dit també de Premià de Mar? Que jo tinc molta curiositat per saber la imatge que té la gent que ve de fora del nostre poble. Què us van dir?
3: Doncs bé, crec que li va agradar moltíssim, per exemple, a la meva parella, perquè veia que tots els carrers acaben a la platja. Llavors era molt guai. I també doncs, passar tota l'estona a la platja va estar molt bé.
1: Que bé. Us fa valorar més encara Premià de Mar, perquè potser el teniu molt vist perquè és on esteu cada dia, però quan ve algú de fora potser també doncs, li dones valor també on vius, no? A l'entorn on vius.
3: Sí, al final de la setmana vaig estar pensant de que quina sort tenim de tenir la platja al costat i de poder gaudir quan vulguem.
1: Molt bé. Víctor, què deien els teus companys que van venir? Què els va agradar d'aquí o de les nostres costums? Què et comentaven?
4: Doncs el primer dia, el diumenge, només vam venir, vam anar tots junts a sopar tapes, i eren 26 a un restaurant ficats i estaven allà tots, bueno, com amb un to una mica festiu.
1: Sí.
4: I els hi va agradar bastant, també, sobretot la platja, com he dit abans.
1: Molt bé.
4: I ha estat tots junts, sobretot.
1: Molt bé, és a dir, que heu fet un grup i després heu mantingut contacte també amb gent que heu intercanviat, Ariadna, teniu, no sé, les xarxes socials, us heu seguit escrivint o veient per videotrucada, o no ha estat tan intens, això?
2: En el meu cas no, però sé de les meves companyes que sí, encara tenen vincle i van parlant, i inclús elles vindran cap aquí i tal.
1: Ah, sí, o sigui, esteu preparant com més activitats. Després tu, Joan, has fet amistats també amb...
6: Sí, bueno, vaig fer... En el seu moment sí que vaig fer amistats i estic l'últim dia o típic de passar-se a l'Instagram i tal.
1: Molt bé.
6: Però jo no he mantingut ninguna amistat fora
1: molt bé,
6: d'allà.
1: Molt bé. Eva, tu podries dir que... Clar, una amistat suposo que es construeix amb molt més temps, però has mantingut contacte amb les persones amb les que vas estar visquent, amb la família?
5: Sí, bueno, m'han tingut contacte a partir de xarxes socials i sí que és veritat que mantens un contacte en els mesos en els que ells han vingut i tu has d'anar. I en aquests 2 mesos, 3 mesos, sí que mantens el contacte, no sé què, però ara, al haver tornat i a l'haver acabat l'intercanvi, sí que és veritat que ja no parlem tant, però sí que ens veiem per xarxes i l'amistat és una amistat formal de connections.
1: Molt bé, tu igual.
0: Bueno, en el meu cas, sí que he fet amistat amb la meva companya i estem pensant de que em visiti l'agost i estic molt emocionada per tornar-la a veure, la veritat.
1: És a dir, que passa més enllà de l'Erasmus, no?
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Amb totes aquestes coses, jo tinc ganes que ens expliqueu també quan veu anar allà, si anàveu també a les classes d'ell, si anàveu a l'institut, també veu viure l'experiència completa, també.
4: Bueno, la setmana que vam estar, no, perquè fèiem més activitats fora.
1: Fora.
4: Però jo vaig tenir la sort de poder quedar-me un mes allà.
1: Val.
4: I sí que vaig fer vida allà. Sí, vaig anar a les classes, estava amb ells, feia la vida més alemanya a l'institut.
1: Molt bé. I l'institut funciona igual que aquí o hi ha diferències?
4: Bueno, hi ha diferències. Entren a les 7:45.
1: Sí.
4: I després, per exemple, si a primera hora no ha vingut el professor, doncs tenen una hora lliure i a última poden marxar a casa.
1: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs funciona diferent. El tema de la gastronomia, del menjar, abans parlàveu dels snacks, que us va agradar el que veu estar provant, el que veu menjar o no, Laura?
3: Jo, per exemple, no m'agradava a mi no m'agrada el xocolata, ni els pretzels, però em van donar... hi ha uns tipus d'snacks, que són xocolata amb pretzel, perdó, i em van agradar moltíssim. I la meva germana em va portar un paquet ara quan va tornar, i sí.
1: Ah, molt bé, molt bé. Et va portar un regalet. I vosaltres, què tal el tema de la gastronomia?
6: Nosaltres, bueno, molt bé, perquè sí que aquí mengem la seva gastronomia, el que passa que sí que ens encansa una mica, perquè no... O sigui, vam estar 2 setmanes, doncs, cada dia, tant per dinar i per sopar, menjàvem pasta i sí que va arribar un punt que ens vam cansar. Però sí, després també per les tardes, com que teníem lliure, anàvem a menjar pizza o anàvem a provar diferents tipus de gelat. Però sí que, o sigui, no ens va pillar així com nou, perquè ja estem acostumats aquí.
1: I vosaltres què tal el tema de la gastronomia i del menjar?
0: Bé, bastant diferent. Jo vaig trobar a faltar la gastronomia d'aquí, perquè realment quan vam anar allà, me'n recordo el primer dia, que ens van dir, heu de provar l'schnitzel, i al final es podia ser arrebossat amb patates. Però va ser una experiència bona, perquè proves coses diferents i t'adaptes.
1: Mm-hmm. Dels llocs on heu estat, i algú que no els conegui, què els hi recomanaríeu que han de veure d'aquests llocs que us van ensenyar i diguéssim, oh, això és molt xulo, que veu descobrir vosaltres?
2: Nosaltres vam anar a diferents llocs, però els que més recomanaria seria Roma i Assisi per al castell que té, que és molt bonic i té unes vistes molt boniques a la naturalesa.
1: Molt bé. I tu, Laura, què recomanaries?
3: Jo la catedral.
1: La catedral.
3: De Colònia. Crec que és molt impressionant i és molt gran. I també tota la ciutat en general té una vida molt bona.
1: Molt bé. Víctor?
4: Jo també diria la catedral.
1: La catedral, sí, també, sí, sí. Molt bé. T'has pensat d'anar-hi, potser amb la família, ara que ja ho coneixes, dir, doncs, mira,
4: sí,
1: us porto...
4: Sí, de fet, jo tinc un germà,
1: sí,
4: i tenim pensat potser anar un cap de setmana aquest...
1: Molt bé.
4: Aquest estiu cap allà.
1: Molt bé. Vosaltres què recomanaríeu?
0: Jo recomanaria anar a Heidelberg perquè per sort estava a prop de la ciutat que estàvem, que és Schwaizingen, i a mi m'han agradat molt el que és el llac, el castell, el pont, és impressionant.
1: Molt bé. Doncs gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos doncs aquesta experiència que heu viscut. I per acabar, sempre us demanem que saludeu algú a través de la ràdio. Si voleu saludar algú o dir algun missatge, doncs ho podeu fer. Va, Víctor, a qui vulguis pots saludar.
4: Pues els meus pares i el meu germà.
1: Molt bé, com es diuen els teus pares i els teus germans?
4: Maria José, José i Gerard.
1: Molt bé, doncs queda saludat. Va, Eva, qui vols saludar, tu?
5: Jo a les meves amigues que estan a classe ara mateix, a la Martina Garzón i a la Itziar Herrero.
1: Molt bé, quina classe t'has saltat per venir a la ràdio?
5: Català.
1: Molt bé.
0: Jo també vull saludar els meus pares, la Diana i l'Esteve, que us estimo molt.
1: Molt bé. Va, Ariadna, qui saludes tu?
2: Jo saludo la meva mare i el Gabri, que els estimo molt.
1: Molt bé. Joana?
6: Jo aprofito per... Bueno, a les companyes que estan a classe escoltant-nos ara mateix.
1: Molt bé. Perfecte. I Laura?
3: Jo, als meus pares, que també els estimo moltíssim.
1: Doncs queda dit. Moltes gràcies per venir a la ràdio. Us heu passat bé?
0: Sí, gràcies.
1: Doncs quan vulgueu podeu tornar. Moltes gràcies. Que vagi bé.
3: Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha parlat a Premià Mèdia sobre el cens de pisos buits que està ultimant l'àrea d'habitatge i que, segons les últimes informacions, s'hauria de lliurar als membres de la taula d'habitatge aquest mes de juny. El document s'havia anunciat pel primer trimestre de l'any i Navarro justificava l'endarreriment en la complexitat d'una feina que, segons deia, s'ha basat sobretot en creuar indicadors i fer tota mena de comprovacions. L'important, però, segons l'alcalde, no és tant quan s'obtindrà el cens, sinó què se'n podrà fer, i en aquest sentit convidava els grups polítics que l'estan reclamant a ser propositius quan sigui l'hora.
2: Un cop tenim aquest cens de pisos buits i tenim clarificat quina és la competència i la possibilitat real d'un ajuntament per actuar sobre aquest cens de pisos buits, que és molt poca, perquè nosaltres ni legislem ni tan sols tenim capacitat a vegades sancionadora, què pot fer un ajuntament? I jo espero, a més ho dic propositivament, ho dic amablement, que tots aquests partits que ens estan demanant i estan insistint amb raó amb enllestir amb aquest llistat de pisos buits també en aquesta taula d'habitatge siguin propositius dins dels marges de la llei i dins de la realitat del que pot fer un ajuntament per dir, escolteu, ara tenim aquesta eina, què podem fer perquè aquesta eina sigui útil, en benefici de millorar l'accés a l'habitatge dels permanents i permanentes, i que la taula sigui, doncs això, una via de un brainstorming, si vols, no? Una via de recollir idees i veure dins dels marges legals què podem fer. I nosaltres oberts a intentar fer el màxim d'operatiu possible aquest llistat.
1: També va parlar Navarro dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames. Segons va explicar, el reglament que servirà per assignar-los està pràcticament enllestit. Podria anar al ple d'aquest maig i també estan molt avançades les obres que inclouen parts d'urbanització exterior, i si els pisos no es donen al juny, va dir, es donaran al juliol. Parlant d'aquesta promoció, Navarro ens va dir també que la propietat té pensat obrir en un dels locals de l'edifici un coworking per artesans, per la qual promoció econòmica ja està buscant ocupants.
2: Sabem que la voluntat de la propietat és en aquell local que es va, diguem, transaccionar, que és propietat seva, a canvi de poder fer aquesta part social de lloguer. Tenen pensat fer un coworking d'artesans, i ara tenim una reunió també en promoció econòmica per veure si artesans de Premià s'hi volen instal·lar en allà. Pot ser una extensió de la nostra àrea de promoció econòmica, això et dona també un fil per poder tirar.
3: Sí.
2: Ens ho van comunicar la setmana passada, perquè el contacte és setmanal amb ells, i anem a prou fet. Vull dir que ara mateix, allò que les obres s'acaben quan s'acaben, pot haver-hi una demora, però aquesta demora ara mateix no contemplem una altra cosa que no sigui que els nous inquilins d'aquests pisos de lloguer social puguin començar el curs, diguem, si parlem així, doncs ja amb les seves noves propietats.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Estàs escoltant?
5: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: La Fira de la Cultura de la Sostenibilitat, el FICUS, celebrarà el pròxim 14 de juny una nova edició amb diverses novetats destacades. La proposta s'avança enguany al juny i estrena també un nou emplaçament. De tot plegat, en parlem avui amb l'Albert Puig, tècnic de Premià Energia, i també amb la Mireia Caldés, membre de COP Maresme, que també és una de les entitats implicades en l'organització d'aquesta fira. Albert, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, un plaer, gràcies de nou.
1: I benvinguda, Mireia, de nou a la ràdio.
3: Moltes gràcies.
1: Doncs comencem explicant i volem saber, primer de tot, Albert, fent una mica de context per qui acabi d'aterrar ara mateix, com podríem explicar el que és el FICUS per qui no hi hagi participat mai o no hagi anat a treure mai el cap?
2: Pues el FICUS bàsicament és una fira per treballar perquè hi hagi un canvi cultural en tot el que té a veure amb l'ús de recursos, amb el consum d'energia, de residus, com ens movem, com comprem també al cap i a la fi, i intentar doncs, generar una mica de comerç en aquesta línia de consum responsable.
1: Uh-huh. Mireia, clar, estem parlant d'economia social i sostenibilitat, per tant, com Maresme hi havia de ser també.
3: Sí. És la segona edició en la que participem. És una d'aquestes col·laboracions que fem amb administració pública, en aquest cas amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que ja hi tenim força tirada també a fer coses conjuntes i nosaltres contentíssimes de poder tornar a ser en aquesta edició.
1: Mm-hmm. Perquè és important que administracions, com per exemple l'Ajuntament de Premià de Mar, doncs aposti justament per activitats com aquestes que podrem veure al juny.
3: Doncs jo crec que per començar és per donar sentit també al teixit local, no? Aquesta esfera de l'economia social i solidària que nosaltres parlem és una esfera que a vegades encara és desconeguda, no? No es coneixen les formes jurídiques que hi ha darrere o les possibilitats també de teixir vincles entre entitats i que l'administració doni un cop de mà a poder fer sensibilització en aquest aspecte és primordial i és clau, no? Per tant, nosaltres apostem per aquest tipus de col·laboracions arreu del territori i com us deia, doncs això, contentes de poder aportar el nostre granet de sorra en l'organització també d'aquesta fira.
1: Mm-hmm. De fet, aprofitem per preguntar-te, Mireia, quin tipus d'entitats o iniciatives hi podran veure i podran participar, doncs, enguany?
3: Doncs, mireu, de moment encara estan les inscripcions en marxa. Encara no tenim confirmades totes les entitats, però hi ha una mica de varietat entorn a l'economia social i solidària. Hi haurà entitats més de l'àmbit de l'alimentació sostenible i ecològica, hi haurà entitats de l'àmbit de l'educació, de l'àmbit de les cures, de l'àmbit de l'energia, de la mobilitat sostenible. Ja us dic, una mica de... un ventall força ampli en el que és l'economia social i solidària i la sostenibilitat, que és el que engloba aquesta fira.
1: Mm-hmm. Albert, de fet, sempre parlàvem del FICUS quan tornàvem de les vacances d'estiu i aquest any serà abans de les vacances d'estiu. A què esteu, aquest canvi també en el calendari?
2: Bé, de fet, la primera la vam fer a l'octubre, mm-hmm. La segona ja la vam avançar al mes de maig, de fet, sí. Ara és la tercera edició. Una mica era alineada amb trobar una meteorologia una mica més amable, perquè el primer any ens va ploure, amb la qual cosa vam dir, bueno, seria convenient canviar-la amb una data que també convidés més a sortir al carrer.
1: Mm-hmm. Per tant, canvia la data i també canvia l'espai, perquè es farà sota d'aquesta pèrgola fotovoltaica a la plaça Salvador Moragues. També suposo que s'alinea molt amb la idea i amb el concepte d'aquesta fira, d'aquesta activitat.
2: Totalment. Com vam veure la grandària de l'obra, tot el que tenia a nivell de relació de mitigació, canvi climàtic, adaptació, vam entendre que era un espai idoni per fer aquest tipus de fira. Guanyem amb espai, amb comoditat, però sobretot té aquest punt simbòlic la coberta com un ambient, com un espai per fer aquest tipus de fira que pugui ser un referent a la comarca.
1: Mm-hmm. De fet, és un espai, Mireia, que vosaltres també fareu servir en aquest mes de juny per fer l'entrega d'aquests premis Pepa Maca, no?
3: Sí, és un espai molt esperat també, com deia l'Albert. Al voltant de COP Maresme hi ha forces entitats afincades a Premià de Mar i ens consta que és un espai això molt esperat, no? I que podrem treure en profit. Nosaltres hem volgut també aprofitar la vinentesa de la fira i fer-ho una mica previ a això. Farem l'entrega dels dos ajuts Pepa Maga, que enguany són dos, dos ajuts de 2.000 euros per a entitats que d'autoocupació. O sigui, hi ha una modalitat que és autoocupació i hi ha una modalitat que són consum col·lectiu i iniciatives associatives. Uh-huh. Puc anunciar-vos que hi ha 13 entitats que s'han presentat i ara el jurat que està treballant en estudiar una miqueta les propostes, ens consta que estan tenint força feina perquè són propostes molt potents. I bueno, ja us ho explicarem el dijous 11 de juny, que fem l'entrega d'aquests premis en la mateixa ubicació.
1: Doncs estarem ben pendents. Albert, tornant de nou al FICUS, abans li preguntava a la Mireia doncs, quines eren aquestes iniciatives o entitats que hi participarien, i ara pregunta tu per al programa, és a dir, quines novetats hi han i quines també activitats heu mantingut també.
2: Doncs mantenim el que diríem la fira la que fem conjuntament amb Comaresma, fem el mercat de segona mà, que sempre és un espai que agrada i que demanen molt.
1: Com va la participació ara?
2: Bastant bé. Podríem dir que fins a final de maig no acaba el termini, però crec que ho tenim gairebé ple. Uh-huh. Evidentment, hi haurà una cua, hi haurà una tria i tot plegat, i prioritzant a la gent d'aquí Premià de Mar, però a dia d'avui anem molt bé.
1: Molt bé.
2: I a part del mercat, a part de la fira, tenim un seguit de tallers, activitats infantils, jocs, que hem ampliat una mica l'oferta. Tenim un espectacle de màgia que crec que valdrà la pena. També tenim música en directe, tenim els serveis d'autoreparació, del dir del drac i el reparatrac, i bàsicament, en resum, activitats que entenc que ampliem respecte a anys anteriors.
1: Mm-hmm. Que, de fet, pel que ens has anat explicant, el FICUS, en aquesta tercera edició, ha anat cap amunt, no? Ha anat creixent, suposo, i també s'ha anat consolidant ja com una activitat que s'espera any rere any.
2: Sí, així és, i esperem que això també tingui un retorn i que malgrat que hi hagi aquest canvi d'ubicació, i per tant sempre qualsevol tipus de canvi costa una mica, però jo crec que en aquest sentit guanyem i esperem que arribi, que la gent tingui coneixement, que fem la fira a Premià i també arreu de la comarca, i que a poc es vagi consolidant com una fira que ajuda a promoure aquest canvi.
1: Mm-hmm. De fet, Albert, quan va començar l'oficina de Premi Energia, no?, que vas arribar també aquí a Premià de Mar, teníem molts dubtes, no?, i ens preguntàvem quin seria el paper que tindria aquesta oficina, de què se n'encarregaria. No sé si ja hem superat una mica el llindar d'aquesta estabilització per part de la població també, i ja comença a ser potser la gent una mica més conscient doncs, els beneficis de tots aquests canvis que es proposen i d'aquestes línies doncs, que aneu obrint poc a poc des de Premi Energia.
2: Sí, jo estic content de com ha anat i de la feina que hem fet. Evidentment, encara falta molta feina per fer, falta arribar a molta gent que tingui coneixement de tot el que fem, però segur també que encara falta molta feina i projectes nous per obrir.
1: Mm-hmm. Mireia, una mica amb l'espera del que podrem veure doncs, en aquesta tercera edició del FICUS, quin creus que és el missatge que s'hauria d'emportar la gent que hi participa i també la gent, doncs, la ciutadania, que hi pugui anar a donar un vol aquell dia i que pugui, doncs, no ho sé, conèixer iniciatives o fins i tot doncs, participar d'aquest mercat de segona mà que hi haurà?
3: Sí, jo crec que el que considero que és molt important, hi ha moltíssimes coses importants, però una de les força importants és que hi ha una altra economia possible, no? I que hi ha una altra manera de fer, hi ha una alternativa a tot el que ens han volgut inculcar des d'un mercat capitalista que el que ha fet és espoliar recursos, el que ha fet és aprofitar-se, no?, i precaritzar a les persones i al medi, i aleshores celebrem molt que des de Premià Energia, des de l'Ajuntament de Premià, s'estigui apostant per això, no? Nosaltres, en relació amb l'Ateneu Cooperatiu, la feina que ens toca fer és promoure aquests valors de l'economia social i solidària que van totalment en línia amb l'objectiu i amb el que vol abastar i abarcar aquesta fira, no? Aleshores, volem ser també un altaveu d'aquestes propostes al territori, que la gent conegui, que puguem fer sensibilització de què es fa, no?, des d'aquestes entitats i també, per què no, donar una jornada amb un toc festiva, no? Deia l'Albert que també hi haurà espectacles, hi haurà música en directe, vull dir, també que sigui un espai de trobada, d'intercanvi, de passar-s'ho bé una mica, també, no?
1: Mm-hmm. De fet, seguint una mica la línia del que deia la Mireia, Albert, és una fira que ho aterra molt, no?, aquestes propostes. És a dir, hi ha tallers, la gent amb les seves pròpies mans podrà començar a formar part d'aquest canvi. És a dir, no es parlen de coses molt generals, sinó que es porta molt ja a la pràctica, no?, i es demana la implicació de la gent des de, d'això, des del primer moment, no?, gairebé.
2: Exacte, com deia la Mireia, també és una fira, bàsicament, per tota la família, mm-hmm. i hi haurà tallers on la canalla pugui jugar, pugui aprendre a pintar a partir de la força del sol, hi haurà un escape room lligat una mica amb el tema dels residus, hi haurà exposicions, vull dir, hi haurà molta activitat que divulgativa i que arribi sobretot a tota la família que puguin participar-hi des de la part purament d'escoltar un taller de com va un vehicle elèctric o com va l'energia solar, fins bàsicament a compartir amb diferents entitats diferents productes, serveis de proximitat, que evidentment tindrà molt a veure amb l'alimentació, com deia, no?, amb canvis a l'ús de la mobilitat i l'energia.
1: Molt bé. Doncs, Mireia, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem diumenge 14.
1: Ens veurem el diumenge 14. Gràcies, Albert, també, i molts ànims amb la feina que encara queda en aquesta recta final de la preparació.
2: Fins
1: la propera.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube dels mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha parlat avui per primer cop sobre la sortida del grup municipal de la Lole Morilla, que va anunciar la seva decisió el 29 d'abril. Pons ha negat que s'hagués produït un trencament, perquè va ser Morilla, ha dit, qui en un moment donat i sense prèvia deliberació a l'Assemblea va decidir marxar. Justament això, segons Pons, és el que ha desagradat a l'Assemblea i per això, segons ha explicat, se li va demanar sense èxit que retornés l'acte.
2: No compartim ni la forma ni el contingut. Ens vam enterar tots a través de les xarxes. No va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem. Li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte.
1: Pons no ha valorat els retrets concrets que feia Morilla sobre els peatges i la unilateralitat que, segons denunciava, patia quan estava al grup municipal, però ha confessat que han estat dies de tensió i que des d'aleshores no ha tornat a parlar amb ella. Sigui com sigui, ara l'únic representant del partit al ple ha dit que la formació no té previst canviar-se el nom perquè representa un grup de persones que va més enllà, ha dit, del tàndem de Comuns i Podem. Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç del Maresme van formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà els pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats. El treball tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament de la Cambra de Comerç. Escoltem la diputada de Comerç de la Diputació, Olga Serra.
3: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius i en unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
1: Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç Xavier Gateus i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra, David Anton. La decisió més que probable de no obrir el curs vinent la segona línia d'I3 a l'escola Montserrat, com avançava fa uns dies la regidora d'Educació, ha motivat novament les crítiques de Crida Premianenca. En un comunicat coincideixen amb la necessitat de garantir la continuïtat de l'escola Sant Cristòfol, però consideren que l'escola Montserrat també desenvolupa una tasca educativa de qualitat i que la reducció a una sola línia li ocasiona una pèrdua, diuen, directa de recursos, de capacitat organitzativa i de solidesa del projecte pedagògic. Crida considera que la retallada de línies a la pública situa l'escola concertada en una situació de privilegi i, tot i que sigui la Generalitat qui pren les decisions, aquesta formació recorda que existeix una taula de planificació on treballen conjuntament el Departament d'Educació i l'Ajuntament i que és aquí, diuen, on cal exercir una defensa inequívoca de l'escola pública. Portes obertes aquest dissabte a l'Escola Municipal de Música, tant el centre com l'Ajuntament ho anuncien aquesta setmana i fan notar que les preinscripcions de nous alumnes es faran entre l'1 i el 7 de juny. Les portes s'obriran a 11:45 del matí i novament hi haurà benvinguda, visita i presentació del projecte educatiu, però també tallers i sorpreses, com ens deia la directora Maria Juan fa uns dies.
4: Evidentment és una activitat oberta a tota la ciutadania, els hi podrem explicar una mica el funcionament del centre, programes formatius, els hi farem un recorregut per l'escola, pels petitons hi haurà un taller, vull dir, hi ha diverses sorpreses.
1: Trobareu tota la informació sobre la preinscripció al web municipal. El barber premianenc Chema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. Aquests dies, ell mateix ha publicat un vídeo.
5: El ganador
6: es... Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. He de reconocer que es un momentazo.
1: Chema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'Enllaç de Premià de Dalt. Maduixes i llençols nets, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
5: La Biblioteca Martí Rosselló acull avui la presentació de Maduixes i llençols nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles per al lector. La mateixa autora ens n'ha explicat l'argument i l'essència del llibre.
7: Seria una novel·la que tracta els records d'una família, però com una cosa viva, on no només s'explica com han passat les coses. És una narració explicada amb honestedat i això permet que el lector la senti pròpia.
5: L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espasa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
1: I ara els esports amb el Marc Rodríguez.
8: Victòria clara i contundent del primer equip femení de bàsquet, que s'imposava per 38-73 a la pista de l'Espanyol. Les de Xavier Expósito van començar fortes des del començament, al descans guanyaven ja de més del doble, 15-38, i van sumar més de 17 punts en tots els quarts. L'equip es va trobar còmode sobre el parquet i no va patir ni un minut, una bona manera d'acabar la temporada. L'equip és tercer amb 44 punts i només tindrà ara un partit per davant, a casa contra el Vedruna. Les premianenques han de guanyar i esperar resultats per jugar una nova final a 4, tot i que hi ha molts equips implicats, Castelldefels, Igualada, Grup Barna, Granollers i també el Roser. El partit d'aquest cap de setmana serà diumenge a les 11 del matí.
1: Pel que fa al temps, després de les pluges d'ahir, avui i demà recuperem l'ambient assolellat i les temperatures no varien gaire entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
11: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
10: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
11: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i, en aquest cas, també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
9: Matinal Premià Mèdia.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat als 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i també un canvi en el cos tècnic. De moment són sisens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà el proper cap de setmana a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:45 de la tarda.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Joan Antoni Valera s'ha acomiadat del Centre Esportiu Municipal després de 37 anys com a gerent. El defineixen com una persona dedicada, compromesa, i posa fi a una etapa important de la seva vida que avui volem explicar a la ràdio. Joan Antoni, benvingut.
2: Hola, gràcies per convidar-me.
1: Com estàs? Són dies de reconeixements, dies de moltes emocions, dies de fer balanç, dies de marxar a casa i imagino que també sentiu un buit especial que potser no has sentit mai, no? Com ho estàs portant?
2: Doncs sí, són emocions contradictòries tot sovint. El reconeixement és molt gratificant després de tants anys i quan ve de situacions tan diverses del club, per descomptat, per part del club, per part de la federació, per part dels propis companys gerents d'altres clubs. I, bueno, això et fa pensar que durant el teu recorregut has pogut deixar una mínima petjada, no? Quan et diuen, ostres, és que ens has ajudat en algun moment, és que... doncs això és molt gratificant. I després ve, doncs, enfrontar-te a la crua realitat, no? Deixes una feina, però deixes una feina que tu has desenvolupat amb molta vocació i en el lloc on tu has estat vinculat des de petit. Per tant, hi ha un component emocional, no? Quan tu treballes en un club que és el teu club, hi ha un component emocional molt gran. I això, doncs, no sé si és equivalent a un dol, però hi està molt a prop.
1: Clar, és que sumes també aquest concepte, no? Ja no és només deixar la feina, sinó la vinculació que tens amb la feina. Sí. Com comença la teva història amb el Centre de Natació Premià? No sé com dir-li, perquè clar, quan tu estàs des de molt a l'inici, no?
2: Sí, nosaltres som de Mataró. Vam començar l'etapa esportiva nostra, quan dic nostra, vull dir la Carme i jo, la meva germana, vam començar a nedar en el Centre de Natació Mataró. Jo devia tenir 6 anys o així. La nostra entrenadora, que era la Dolors Jané, va decidir començar una etapa nova a Premià, fundar un club i amb una piscina que ja feia, crec que feia 2 o 3 estius que funcionava, que era d'un particular, llavors no eren instal·lacions municipals, eren privades d'un particular, i aquest particular decideix fer temporades d'hivern també, no només d'estiu, i li encarrega a la Dolors fer aquest projecte i ella posa com a condició crear un club de natació. Llavors, tot un grup de nedadors que formaven part de l'equip d'entrenament de la Dolors decidim venir a premiar. I això va ser el setembre del 73. I el club es va fundar el novembre del 73.
1: El novembre del 73. I sí. A partir d'aquí, com comença la teva història? És a dir, en quin moment et fa gerent, dèiem ara 37 anys, no? També hi ha un marge de temps, hi ha un lapse de temps, però sempre hi estàs implicat, no? Des del principi.
2: Sí, jo vaig començar la meva etapa esportiva. Nosaltres fèiem natació i waterpolo, llavors les dues seccions no estaven tan separades. Estava el que feia natació feia waterpolo, entre altres coses perquè piscines cobertes no n'hi havia tantes. En el Maresme només n'hi havia una, que era la de Mataró, i quan es cobreix la de Premià, dues. I, per tant, no era un esport majoritari, ni molt menys. Ara tampoc ho és, però llavors encara menys. Llavors, les disciplines estaven barrejades. Tu feies natació i waterpolo, i jo ho vaig combinar durant tota la meva trajectòria esportiva. Jo començo amb la natació i waterpolo al club, i la meva vocació professional era ser entrenador de natació. De fet, jo em vaig formar per ser entrenador de natació, soc entrenador superior de natació, i em vaig formar per fer d'entrenador de natació. I entro a la meva part professional en el club, comença com a entrenador de natació. Es van anar succeint relleus. La Dolors torna a Mataró, jo vaig decidir quedar-me, ve un altre entrenador, aquest altre entrenador se'n va, torna un altre. Jo hi vaig veient que la meva oportunitat d'entrar dins del món de la natació, l'alternativa a mi no m'arribava. I amb això, juntament amb que jo sóc una persona que a mi jo necessito entorns controlats. I aquesta diàspora dels entrenadors, d'ara estic aquí, estic allà, arriba un moment que a mi em fa pànic. Jo no puc viure amb la maleta, no puc. Jo necessito... Després, dins del meu entorn controlat i que jo entenc estable, corres els riscos naturals que has de córrer amb una feina, perquè ets un professional. Però això d'anar-me canviant de lloc, d'anar a viure, això a mi no em convencia gaire... I entre això i que l'alternativa no arribava, començo a entrar en altres temes de gestió que tenen a veure el que avui seria un cap d'operacions, no? Preocupat més per el funcionament general. Amb aquestes arriba la piscina coberta. Nosaltres, hi ha molta gent que li diu la piscina vella, a nosaltres no ens agrada dir piscina vella. Nosaltres tenim separats piscina coberta i el centre esportiu, que seria el nou. Llavors, en el 87 s'inaugura la piscina coberta, amb una estructura del club i tal, i jo començo a veure que allò no anava bé, que el sector esportiu estava evolucionant molt, els clubs estaven evolucionant molt i que nosaltres ens havíem de començar a adaptar amb una estructura professional i començar a mirar cap al futur. I llavors, a caps de setmana, amb un IBM que tenia a casa, que tenia dues disqueteres de 5 i quart, no hi havia disc durs, no hi havia Windows, tot era MS-DOS i WordPerfect i tal, començo a escriure a casa el que jo em vaig dir un pla de funcionament. Vaig estructurar el club per departaments, vas jeràrquicament tota l'estructura professional, des del gerent, el càrrec més executiu, els comandaments, els oficials i tal. I quan ho vaig acabar, molts caps de setmana, molta tabarra per l'Estel, per la meva dona, que li feia rellegir i escoltar.
1: Però això teu propi, no t'ho demana
2: ningú. Sí, això ho vaig fer per iniciativa pròpia. Mm-hmm. Sí, no m'entrava al càrrec perquè jo no tenia responsabilitats de gestió executiva. Jo me'n preocupava només de que tot plegat anés funcionant, a nivell d'instal·lacions i tal, però no tenia càrrec executiu. I quan el vaig imprimir amb una impressora d'agulles, una tortura de soroll i paper continu, en fi, un drama, el vaig enquadernar i li vaig lliurar al president de llavors, que era en Joan Colomer. I li vaig dir, jo crec que hauríem de fer això. I al cap de 15 dies em va cridar i me'l va tornar i em va dir, doncs vinga, va, fes-ho. I allà comença la meva trajectòria com a gerent del club.
1: Que bo. En quin moment, és a dir, que estàs com a fundador pràcticament del Club Natació Premià. Mm-hmm. En quin moment hi ha la divisió també per fer un SEM, un centre esportiu municipal, no? Mm-hmm. On també hi passen més coses, no? Ja no només fem natació i waterpolo, sinó que, mm-hmm, que també tenim altres disciplines i que la gent pot anar a fer salut.
2: Sí. Quan nosaltres arribem, aquella instal·lació tenia un propietari, en un particular, en el 80, crec que és el primer ajuntament democràtic, als 80 o així, li compra aquesta instal·lació al propietari i es converteix en una instal·lació municipal. En el moment que l'Ajuntament es queda aquesta instal·lació, adquireix aquesta instal·lació, la posa a concurs i el club es presenta i guanya la concessió per 25 anys, del 81 fins al 2006. Uh-huh. I en allà nosaltres ens estem desenvolupant amb la piscina d'estiu, l'antiga piscina d'estiu que queda fora de normativa el 93 perquè estava construïda com es construïa el 70, per tant allò era impossible de tirar endavant, queda aturada, i amb l'actual piscina coberta. Llavors s'acaba la concessió, es fa un concurs nou, i aquest concurs inclou la construcció d'un nou centre esportiu. I aquí és quan el club necessita ajuda per poder complir amb els requisits de la concessió, que una era construir el centre i pagar el centre, excepte una part que hi havia una concessió del Consell Català d'Esport, l'altra havia d'anar a càrrec del concessionari. El club no té capacitat per demanar el crèdit, busca ajuda i ens associem amb Pool Gestora, que és una empresa que està formada per la Federació Catalana de Natació i llavors Agrupació Mútua, ara AXA. I aquesta UTE, nosaltres en diem la UTE, és la que es presenta al concurs, el guanya, i a partir d'aquell moment, doncs, adquireix el compromís de construir un centre esportiu i dotar-lo de tot el que és un servei públic esportiu que es pot desenvolupar en unes instal·lacions com les que hi ha al SEM, no? Activitats dirigides, les sales de fitness, les zones d'aigües, etc. Podríem dir que en aquell moment és quan realment fem el pas per tenir un servei esportiu competitiu, divers... I a l'alçada del que s'estava desenvolupant en la majoria de centres esportius de primer nivell.
1: Clar, és que Joan Antoni m'agrada molt perquè tot el que aneu fent és pas a pas. No? Us aneu trobant primer el repte i llavors ja em plantejo com ho faig. Però normalment, a vegades, és com em plantejo què vull fer i llavors ho faig. No? Aquí és com que t'anaves trobant coses que anaven sortint. No? Heu anat capejant temporals i superant-vos a vosaltres mateixos per aconseguir doncs fer el que tenim avui, no? Que sigui una realitat.
2: Sí, avui és diferent. Eh? Avui, amb la responsabilitat de la gestió de les instal·lacions que tenim, estàs obligat a planificar i a veure-les venir. Quan ets un club, amb naturalesa de club, el club sempre té, al meu entendre, jo sempre quan entres al club, la primera funció, la principal, és la supervivència. O sigui, no hi ha res, per mi, ja, tal com ho entenc jo, no hi ha res que sigui més important que la supervivència del club. Llavors, quan tens aquest principi, és perquè realment, durant la història del club, la supervivència ha estat amenaçada moltes vegades. I que quan tu has volgut actuar i mires els mitjans que tens, en tens molt poquets. Llavors, estàs pràcticament de bomber. Poques vegades fas prevenció perquè no tens els mitjans per fer-ho. O sigui, les primeres juntes directives que jo vaig conèixer i amb les que vaig treballar, les mans del directiu eren imprescindibles. O sigui, sense les mans del directiu, el club no sobrevivia. O sigui, el de manteniment feia una jornada de manteniment, arreglant les instal·lacions, el que sabia de no sé quantos feia aquella, i tothom, amb el coneixement professional que tenia, li donava una utilitat al club. L'estructura professional del club no donava per res. Això comença quan anem treballant a partir dels 90, perquè avui en dia això no, o sigui, amb les responsabilitats que hi ha a la gestió d'un centre esportiu d'aquesta dimensió, en el que ja passem de molt els 4.000 abonats, les responsabilitats han d'estar a càrrec d'un professional, no poden estar a càrrec d'una junta directiva. La junta directiva el que fa és marcar la línia esportiva del club a nivell de seccions, però el que és el dia a dia ha d'estar en mans d'un professional.
1: Mm-hmm. Fent balanç, i comparat, evidentment, quan vau arribar, i tot el que heu dut a terme, no? Quan mires enrere, Joan Antoni, què et passa pel cap? Què sents? Quin llegat deixes, també? Perquè al final hi ha moltes coses fetes, no?
2: Sí. Això del llegat és difícil de mesurar, eh? Sobretot quan estàs en un club. Si estàs en una multinacional, suposo que no, perquè és molt objectiu. Estaves on eres i has arribat aquí. Quan parles d'un club i tu en el trajecte dels anys has vist com han anat passant directius que han aportat moltíssim, òbviament sempre l'equip professional, això costa fer un balanç, perquè la meva feina ha estat sempre molt, molt, molt influenciada per la participació de molta gent. I molta gent que ho ha fet de forma altruista. Llavors, les juntes directives, al principi quan gestionàvem el club i ara quan estem a la UTE, tenen un paper transcendental. Jo, a les juntes dels últims anys, que, com he dit, l'estructura està professionalitzada i, per tant, el dia a dia està a càrrec del professional i els directius no tenen aquesta necessitat d'implicar-se tan directament, em diuen és que nosaltres no fem res. I no és cert. És veritat que abans la implicació era molt directa, però ara el suport que et donen, l'acompanyament, les idees fins i tot, perquè tu estàs completament implicat en el projecte, estàs dins del focus i no tens una visió objectiva que puguis retirar-te i dir, ostres, a veure, ampliem el foc i veiem tota la dimensió. Això, moltes vegades, la focalització que tens del dia a dia no t'ho deixa fer. I aquesta mirada te la aporta el directiu. I, per tant, si jo valoro què era el club i què és ara, el club va començar amb uns riscos molt grans de supervivència i consolidació, que ningú es podia creure que aquell projecte es pogués consolidar, i en canvi ara és un projecte consolidat i que el que cal és estar a l'alçada dels recursos que tenim. O sigui, tenim molts recursos nosaltres en el centre esportiu i hem d'estar a l'alçada d'aquests recursos, hem de ser professionals, hem de mirar de cara al futur i també de cara al present, no? Hem de ser bons fent la nostra feina. Per tant, el canvi és brutal i està consolidat i va endavant i té molt bon nivell d'èxit, però no és llegat meu. Això s'ha construït amb l'ajuda de moltíssima gent, des de dins del club i des de fora del club, també en participació, des de l'Ajuntament i tothom que hi ha pogut sumar té una part en el llegat aquest que ha quedat.
1: Els pitjors moments o dels pitjors moments és durant la pandèmia?
2: Aquest és el pitjor, sens dubte. Durant la pandèmia vam tenir dubtes de si seríem capaços de sobreviure i sobretot en els moments en el que no hi havia solució. O sigui, que estaves immers en una situació que ningú hi veia la sortida i que, a més, hi havia 30.000 versions diferents que tu t'intentaves agafar sempre la més positiva però gairebé mai es complia i que et sents molt vulnerable i molt dependent. I haig de dir, i és just dir-ho, que la crossa en aquell moment de l'Ajuntament va salvar el servei esportiu tal com el tenim avui en dia. D'una altra manera no hauria estat possible tirar endavant el projecte.
1: Aquest és el pitjor. Quin és el millor moment amb què et quedes?
2: El millor? Mira, el millor és en general. Quan tu treballes en un club, tens bons moments, però sempre diem els dolents arriben, perquè arriben sempre. És a dir, no som mai estalviables quan treballes en un club. Quan jo nedava a Mataró, jo tenia un entorn d'amics i em socialitzava en el meu entorn de la ciutat, i de sobte tot això es va tallar. I jo no ho recomano mai, que això es faci en aquestes edats. Quan un és adult, les decisions són diferents, però tu ja t'has... Jo sempre recomano, si algú em pregunta, o almenys nosaltres ho hem aplicat a casa, que l'activitat es desenvolupi en el poble on un infant o un adolescent viu, i que genera el seu entorn social, que socialitzi a la piscina, a l'escola, i que tingui el seu entorn. Després, quan un és adult independent, aquestes arrels ja les ha fet, i llavors pot canviar i anar on vulgui, perquè ja les ha fet, no? En el moment en què nosaltres es deslocalitzem, jo perdo tot això. I moltes vegades quan miro enrere, i a vegades ho hem parlat amb la Carme, de dir, ostres, que te tenien al cap els pares per fer-nos això, no? Però després, quan miro el que m'ha portat a mi, jo tinc una família i tinc una família amb una la meva dona, l'Estel, és per a mi anenca. Jo he conegut a l'Estel gràcies a la vinculació amb el club. Jo m'he desenvolupat professionalment amb una feina que sempre per mi ha sigut molt gratificant, la que m'agrada fer, que em permetia tocar tots els pals del sector esportiu, que és on m'agradava fer, i m'ha realitzat moltíssim gràcies a la meva vinculació al club. Per tant, tots aquests són els bons moments que jo m'enduc, no? La satisfacció aquesta de poder haver construït una família, un entorn i desenvolupar-me professionalment.
1: Que bo. En l'àmbit competitiu, si parlem del Club Natació Premià, el club està en un gran moment. Ja estem acostumats a viure a primera pel que fa al waterpolo, que hem aconseguit la permanència fa poques setmanes, i la natació també està en un bon moment. Quina nota li posaries? Com definiries tu el moment actual?
2: El moment actual és un moment de notable, perquè tenim una situació consolidada. I a la vegada... És allò que et deia, de que també hem de ser exigents, hem d'analitzar objectivament les situacions, i jo crec que tant en natació com en waterpolo estem en un moment que cal reflexionar. I cal reflexionar per veure com ens plantegem el futur, perquè és cert que hem pogut salvar la categoria, cosa que per mi sempre és l'objectiu quan comencem. Si nosaltres ens mesurem amb els clubs, amb la dimensió dels clubs amb els quals estem jugant a primera divisió, possiblement no és el nostre lloc, o algú pot pensar que no és el nostre lloc. A nosaltres, com a la dimensió nostra de club, potser ens correspondria una altra categoria inferior, no? Però nosaltres estem allà i podem dir que estem consolidats. És veritat que les temporades anteriors sempre havíem entrat en el grup de dalt i fins i tot havíem lluitat en el play-off descens. Aquest any ho hem hagut de fer amb el grup de baix, però també l'hem defensat i l'hem salvat, no? El que passa és que no crec que sigui una etapa de, que s'acabi el projecte, perquè no és així, però sí que cal, en el cas de, concret del waterpolo, cal una reflexió, a veure cap a on volem anar nosaltres, no? Quin model d'equip de waterpolo, parlo de l'absolut, volem? Si més participació de la gent de Premià, ara que marxa, bueno, ja han anunciat jugadors que deixen l'equip de cara a la temporada que ve, com es substitueix. Hi ha tot un debat que té conseqüències esportives, que la primera cosa que cal fer és definir la línia esportiva i tenir clar què volem que sigui el Club Natació Premià, i una vegada estigui definida, assumir les conseqüències, que potser aquestes conseqüències són que hi pot haver una petita davallada en el rendiment, però és aquella, allò que en diuen, no?, de fer un pas enrere per poder-ne fer tres endavant i consolidar la idea, no? Som un club de poble, de comarques, estem en una instal·lació municipal, i això té compromisos, i té compromisos amb la ciutadania del poble. I a l'entorn també, perquè hi ha molts que venen, molts esportistes de waterpolo i natació que venen de l'entorn, perquè en els seus pobles no tenen seccions, també són benvinguts. Però hem de fer aquest debat de si realment aquest és el nostre entorn i és on nosaltres ens hem de defensar, que això no vol dir baixar el nivell, perquè ha quedat demostrat que nosaltres som capaços en el club de treure jugadors de molt bon nivell. Doncs potser és aquest moment de la reflexió. En quant a la natació, hem de fer un pas endavant, hem de consolidar el primer equip. És molt difícil, eh? La natació és un esport exigent, ens costa molt captar esportistes, a Premià de Mar és molt difícil agafar esportistes perquè és molt ric en entitats que treballen, que funcionen molt bé, i que estàs competint permanentment per la quantitat de nens que hi ha, que són els que hi ha i que cada cop n'hi ha menys, no? Llavors, vendre la natació... El waterpolo no és fàcil, la natació encara més, no? I, doncs, hem de consolidar la secció a nivell d'efectius i després anar pujant esportistes que, tot i que entren en edat de batxillerats i d'universitat i tal, segueixin vinculats al club amb un rendiment no 100% com podríem fer-ho amb etapes de secundàries o primàries, però sí amb un bon rendiment. I ara estem amb això, eh? Estem fent una recapitulació de les seccions.
1: Pel que fa al waterpolo o a la natació, qui ha de prendre aquestes decisions?
2: La junta directiva.
1: I punt.
2: No.
1: Perquè són molt complicades de prendre.
2: Sí, sí, la junta directiva té el seu abast, té els professionals, que són els que han d'ajudar a prendre decisions. Però al final, qui ha d'entendre, i ho entenen, eh?, i ho tenen clar, quina és la dinàmica que ha de seguir el club, ha de ser la junta directiva ajudada per el professional que en aquell moment estigui al club. I al final, tu com a professional, en el meu cas, quan jo tenia les funcions de gerent, la meva obligació és fer dos o tres plantejaments i dir, mira, això té aquestes conseqüències, això aquesta i aquesta, i a partir d'aquí prenem una decisió i el tirem endavant amb els professionals del club. I ens equivoquem, eh? No ens corregim.
1: Has d'arriscar, no? Has de prendre una decisió, sí. És evident, no?
2: Sí.
1: I quin futur li espera al centre esportiu municipal?
2: El centre esportiu municipal està en un molt bon moment. O sigui, com a servei esportiu està en un bon moment. La veritat és que històricament ara estem en el millor moment. Per sort, doncs podem donar servei a molts usuaris, tant el que ve a fer ús, a l'abonat, que ve a fer ús per lliure de les instal·lacions, com els cursets escolars, els cursets particulars, i les seccions esportives, que per nosaltres formen part del projecte. Està en un bon moment. El futur, bueno, el futur, hi ha un meló per obrir, que és la instal·lació de Premià de Dalt, que veurem quines repercussions té sobre la gestió del centre esportiu. S'haurà de valorar. Ara per ara, jo crec que és el repte que té el centre esportiu ara.
1: En quin sentit vol dir? A l'hora de...
2: Mira, les instal·lacions en piscina són instal·lacions que són devoradores de recursos. Recursos naturals, aigua, energètics, electricitat, gas, energia alternativa també, però molta dependència d'energies convencionals i d'humans, i de recursos humans. Llavors, fa molts anys, el Consell Català d'Esport va fer una feina que per mi està és magistralment feta, que és el mapa esportiu d'instal·lacions, el mapa d'instal·lacions esportives de Catalunya, en el qual van anar territori per territori, poble per poble, distribuint les necessitats d'instal·lacions esportives a Catalunya. En el PIEC, es diu el PIEC, el projecte aquest, es conclou que perquè una piscina sigui viable socialment, esportivament i econòmicament, necessita un àmbit d'influència de 26.000 habitants. I això, per mi, i ja ho puc dir ara perquè no tinc cap vincle ni amb el centre esportiu ni amb el club, és un tema de responsabilitat. Quan un fa una obra com aquesta, amb la demanda de recursos tan gran que té, ha de fer un estudi de veritat i ha de valorar quin impacte tindrà sobre el territori i saber si realment aquesta necessitat existeix o no i si és viable o no. I aquesta és una situació que a mi personalment em preocupa, perquè el que pot passar és que acabin haver dos centres, els dos inviables.
1: Que al final es reparteixin...
2: el dolor.
1: Usuaris i usuàries. No?
2: Que al final el que facin és repartir dolor. Sí. Ho dic obertament perquè és el que penso, i aquí jo sé que hi ha una estratègia política, però jo sóc un professional d'això, jo porto 40 anys en la gestió, per tant sé perfectament de què parlo i sé fer números i sé la transcendència que té, i per tant, com que ja no tinc cap vinculació personal professional en cap entitat de l'entorn, ni amb la Premià de Mar ni amb Premià de Dalt, doncs em permeto el luxe de parlar obertament. I jo, com a professional, aquesta és la meva opinió.
1: Parlant de reflexions, ara et faré una pregunta trampa, que els periodistes a vegades també fem trampes. Evidentment, quan mires tot el desenvolupament de la teva etapa professional i com a gerent, Joan Antoni, doncs avui som on som, no? Però si mires enrere també, hi ha alguna cosa que haguessis fet diferent, que amb el pas dels anys dius, mira, doncs si haguessis optat per allò i no per això...
2: Segur. Mira, no sé on vaig llegir o vaig escoltar, o no sé, algú que feia, estava en un procés com ara el meu, i deia que era hora de demanar, de donar les gràcies i demanar perdó, no? I això és el que he estat fent des de que vaig anunciar que plegava, no? Jo sóc una persona difícil de tracte, això no en tinc cap dubte. I mira que intento... Ostres, m'he intentat moderar, però hi ha coses que van amb la bèstia i que difícilment es poden arribar a corregir. I no m'agrada allò de dir, mira, sóc com sóc. No. Tu tens l'obligació de socialitzar-te i de conviure amb la gent del teu entorn. Primera cosa que jo crec que he fet malament, a vegades, és... ostres, que a vegades sóc difícil de tractar, i jo no hi crec amb això, però m'ho diuen, que sóc un tauró de manual, cap quadrat, vaig pel dret, i ostres, i moltes vegades em costa no empatitzar, però sí, em costa ser més receptiu amb l'entorn, no? Aquesta jo crec que és el que jo corregiria d'entrada. Després, decisions bones i dolentes? Oh, segur, moltes, segur.
1: També té les seves coses bones, no? Tenir aquest caràcter, imagino, vull dir que no tots seran retrets, no?
2: Bueno, a veure, suposo que... Jo crec que el caràcter no té res bo, però la persona potser sí, no? I llavors això és el que t'acaben perdonant. Perquè hi haurà altres coses que no són el caràcter que potser a la balança sumen. Però que estic segur que no és el caràcter. El caràcter no ha sumat mai, segurament. Però segurament hi ha altres coses que et fan perdonar.
1: M'ha agradat molt aquesta entrevista, que ho té tot. D'una banda, hem conegut la història directament del club i com engega, gràcies a una persona tan vinculada com en Joan Antoni Valera, que s'hi acomiada del Centre Esportiu Municipal i també, evidentment, del Centre de Natació Premià, després de 37 anys com a gerent del club. Ara tot plegat queda en mans de l'Albert Tovella.
2: Mm-hmm. Sí.
1: Estos són dies de fer
2: traspassos? No, estem fent... Sí, estem fent... amb l'Albert portem fent el traspàs des de gener... i ara ell ja està en plenes funcions, des del mes d'abril està en plenes funcions. Jo seguiré vinculat fins al 31 de juliol sense responsabilitats, només per ajudar en el que calgui, i però bueno, la responsabilitat ja està tot a càrrec de l'Albert, sí, ell és el que ocupa el càrrec aquest, sí.
1: Doncs la propera entrevista, parlant del Centre Esportiu Municipal, ja la farem amb ell, a veure quin futur li preveu també. En tot cas, nosaltres només podem agrair-te, Joan Antoni, les facilitats sempre també per poder fer la nostra feina, que ens ha agradat molt poder parlar del Centre Esportiu Municipal i del club, de tot el que hi passava, i a més també sabem que la feina no és fàcil i que la teva feina també s'està reconeixent aquests dies, perquè evidentment hi és, i parla també molt bé de la teva persona d'una banda i també de la feina feta. Gràcies per passar avui per la ràdio i per explicar-nos tot el que ens has explicat, i ja saps que serà casa teva sempre pel que vulguis i necessitis, així que moltíssimes gràcies.
2: Jo estic molt agraït que hàgiu pensat en mi en un moment com aquest. Moltes gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: I un cop més a Premià Mèdia, volem obrir l'agenda i volem saber també tot el que s'està preparant al Patronat Teatre. Per això ens visita de nou la Laura Casanova. Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, gràcies. Bé.
0: Doncs estem en aquest mes de maig i tenim ja ganes també de saber tot el que ha de passar en aquest mes, que encara tenim uns quants dies i setmanes per endavant. Per quin dia comencem? Perquè és veritat que hem tingut aquest pont de maig, per tant suposo que l'agenda ha corregut una miqueta.
1: Sí, sí, a veure, com que ara parlarem de la mostra de teatre Jordi Planes, això que ens produeix una gran alegria fer-la, però resulta molt cansat, aquest mes de maig hem començat el mes tranquil·lament, els voluntaris cadascú a casa seva amb la seva família, i ens hem permès el pont de l'1 de maig i ens hem permès també els dies 9 i 10 no fer activitat. Perquè hi ha prou feina a tenir. Bueno, no activitat de cara al públic, perquè de cara endins sí que n'hi ha, i molta, no? I per això, llavors, fins al dissabte 16, no comencem a obrir portes al públic amb un documental del mes, que cada mes en fem un. Bé, l'últim serà el mes de juny. I aquest mes hi comencem a les 7 de la tarda, i és un documental que, com sempre, posa la mirada en les dones, perquè hi ha molts documentals que posa la mirada en les dones, i en aquest cas en les dones afganeses i la seva realitat. I ens parla de la història d'una dona ja gran, d'una àvia, d'una filla, que és la que directora del documental, i d'una neta, i què passa amb elles en aquest país que, bé, que està tan convuls, no? Serà parlat en persa i subtitulat en català. Pot ser un molt bon, interessant documental. O sigui que us animo venir.
0: Molt bé.
1: Costa de venir els documentals.
0: Costa, els documentals. Encara per què, Laura? Creus que
1: no
0: encara
1: ho sabem,
0: costa,
1: és que no hi ha manera. Hi ha municipis en què els hi funciona molt bé i aquí no. Potser jo vull pensar que el fet de que el Patronat, per la seva estructura i les seves necessitats, només es pot programar o en dissabte o en diumenge.
0: Clar.
1: Cosa que moltes poblacions que ho fan en centres cívics o en biblioteques ho fan un dimecres, un dijous, entre setmana, no? Jo no sé si aquest producte de documental al cap de setmana fa més mandra o què. No hem pogut esbrinar, però és igual, seguim, perquè també tenim un públic molt fidel que no el deixarem penjat,
0: clar que
1: no?
0: Sí, clar.
1: Correcte.
0: Que sí, molt bé.
1: I bé, doncs llavors el diumenge tornem a descansar, ja perquè hem d'escalfar motors, i també és que descansem el 23, ja passem al 24, que en aquest cas no serà un Erasmus de cine, sinó que serà una proposta que ens ha fet la Federació Catalana de Cineclubs amb l'americana Film Fest, que projecten pel·lícules americanes, com no, que doncs, no sé si ben bé s'han estrenat comercialment o no, però el cas és que ens van oferir una llista i entre elles n'hem escollit dues. Una, que la projectarem el diumenge 24, a les 6 de la tarda, que és Rebuilding, que és una història força que jo m'he estat mirant i força interessant, perquè que un home perdi el seu ranxo perquè se li crema i hagi d'anar a viure amb altra gent, amb aquestes caravanes que tenen als Estats Units, i ho hagi perdut tot, i a més incorpora la seva filla. Llavors, això penso que és un documental... Ai, un documental, una pel·lícula que pot ser molt interessant, també en versió original, i subtitulada, en aquest cas, crec que hem aconseguit els subtítols en català.
0: Molt bé, molt bé.
1: Això és un luxe, perquè habitualment no és
0: així. T'anava a dir costa, encara els subtítols en català, de trobar-los.
1: Bé, aquesta perquè la pròpia Barcelona Film Fest, no sé com, o sigui, ho han doblat, i llavors ens ha passat un enllaç on l'hem pogut descarregar la pel·lícula, i en aquest cas té el doblatge en català. Però això, ja et dic, això és una mica una raresa.
0: Yeah.
1: Bé, el documental del mes sí que ho fa, perquè ja està en el seu contracte, no? Però quan fem altres pel·lícules que hem d'aconseguir la cinta, sigui comprades per Amazon o el que sigui, allà el doblatge en català no
0: costa,
1: hi és mai.
0: Sí,
1: no hi
0: sí,
1: és mai.
0: Sí, sí.
1: O sigui que us animo a veure aquesta pel·lícula dintre el cicle de l'americana, que pot estar molt bé.
0: Molt bé. Això el diumenge 24...
1: El diumenge 24, a les 6, perquè com que habitualment amb aquest tipus de pel·lícules intentem fer un col·loqui a després, que si com no ens podem pagar una persona que se'l vingui a fer, doncs el fem entre nosaltres, però és molt enriquidor. I per això comencem a les 6 per no acabar tan tard.
0: Molt bé, i ara anirem ja cap al dissabte 30, perquè segurament és l'activitat més cridanera d'aquest mes i segurament de tota la temporada del Patronat.
1: O sigui, sempre l'última quinzena de maig, en funció com va el calendari, és una mica abans, una mica després, arrenquem amb una nova edició de la mostra de teatre Jordi Planes, que pels qui no sàpiguen, perquè són nous a Premià, el que sigui, el senyor Jordi Planas era una persona molt vinculada al patronat, moltíssim. Era actor amateur, dirigia, estava a la Junta i, desafortunadament, va morir molt jove. I llavors, com que, de fet, la família Planas, com la família Sisa, han estat sempre vinculades en el patronat, ara ja actualment hi ha el seu germà petit, que és el president, en Jaume Planas, i llavors, a un moment, aquesta mostra de teatre de les escoles, que no tenia nom, es va decidir, doncs, en les persones que aquell moment estaven, doncs, que seria una bona cosa anomenar-li mostra de teatre Jordi Planas amb honor seu.
0: No? Per tant, l'origen són les mostres escolars de teatre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè, clar, estem parlant que aquest any serà l'any 45 que es porta aquesta mostra a terme, no? Llavors, aquests anys enrere, doncs, escoles del poble, doncs, tenien el costum de tenir una activitat que ara en diem extraescolars, llavors no sé com se li deia, que tenia el seu grupet de teatre. I el venien a representar el patronat. Llavors era molt enriquidor perquè tenien, no sé, 6-7 escoles que venien allà a fer la seva mostra. Al principi va ser com un competitiu, però després es va arribar a la conclusió que no tenia cap sentit, que no es podia competir, que senzillament es venia a mostrar què feia cadascú, no? Sense donar el premi al millor espectacle. No, perquè entre els nens el que aconseguia el millor espectacle estava molt content i el que no l'aconseguia, doncs, li sabia molt greu.
0: Segurament.
1: Per tant, es va quedar com a mostra. I així ha seguit. El que passa que, amb còpia d'anys, les escoles de Premià han deixat de tenir aquesta activitat extraescolar o bé no tenen possibilitats de venir perquè són activitats que estan externalitzades i les persones que la porten tampoc estan disposats, doncs, un dissabte o un diumenge a fer aquesta representació. Clar. I mica en mica, o sigui, les escoles s'han anat retirant i l'escola de teatre, el patronat, ha anat creixent. I ara, en aquest moment, està en un punt que no podem créixer més perquè no hi ha més espai, que crec, si no m'erro, que tenim uns 11 grups de teatre. La major part són infantils, juvenils, però també n'hi ha d'adults. Llavors, ara, és clar, aquesta mostra només hi ha amb l'activitat pròpia del patronat, la podem cobrir perfectament. La prova és que comencem l'última setmana de maig, però continuarem tot el juny, no tots els dies, perquè intentem que un cap de setmana estigui molt ple i un cap de setmana no hi hagi res perquè els tècnics voluntaris doncs no estiguin a la cabina tot el temps, no? Llavors prefereixen que en un cap de setmana hi hagin 3 o fins i tot 4 obres, si convé, i que l'altre cap de setmana que ve no hagin de venir, no?
0: Per tant, Laura, amb el que ens deies, durarà fins finals de...
1: La primera setmana de juliol.
0: Primera setmana de juliol, i veurem els diferents grups de l'Escola de Teatre del Patronat.
1: Correcte.
0: Exclusivament, no? Seran els grups que podrem veure.
1: Sí, perquè l'última escola que al final es va retirar va ser l'Escola del Pilar, amb Isabel Jiménez, perquè just havien d'actuar el 2020, quan ens van confinar per Covid, i després ja el següent any, entre que encara no estava la cosa molt clara, van tenir por, perquè era un gran esforç per ells, i van decidir que també
0: el
1: deixaven.
0: Molt bé. Doncs això començarà, com dèiem, el dissabte 30, i ja amb feina. Aquella tarda tindrem ja representacions, eh?
1: Sí, en tindrem dues. El dissabte 30 en tindrem dues. Una a les 6 amb el grup de mitjans, que es diu Embruix en Bach.
0: Sí.
1: Aquesta està la diferència. Que és tota una història, l'Embruix, on el tenim, l'Embruix? Que és un grup d'adolescents que pateixen d'un dia per l'altre una espectacular transformació. Què els ha passat?
0: Doncs
1: estan embruixats
0: de
1: en Bach.
0: Exacte, ho haurem de descobrir.
1: Ho haurem de descobrir venint aquest dissabte 30 a les 6 de la tarda. I llavors, una vegada tot aquest grup ja hagi actuat, a les 8 del vespre tenim el grup d'adolescents, que el grup d'adolescents ens porta una obra que es diu Tintoretto. Que Tintoretto sempre ens recorda, doncs, a un pintor i tal, però en aquest cas diu: un grup d'experts i analistes d'intel·ligència treballen secretament i a contrarellotge en un búnquer soterrani. La seva missió es tracta de desxifrar un possible atemptat terrorista. Amb el grup d'adolescents.
0: Molt bé.
1: Aquí ho deixem. No?
0: Molt bé.
1: I amb això hem acabat el dissabte. I el diumenge, 31, a les 7 de la tarda, tenim Alícia amb el grup de menuts. L'Alícia no deixa de ser la història que tots coneixem de Lewis Carroll, doncs, vull dir, adaptada en aquest grup d'edat, que són nens molt petits, que a vegades la Gemma Xerines i la Carol Vargas han d'estar amb ells a l'escenari, segons com, perquè no, s'atabalen,
0: clar,
1: no recorden...
0: Per assistir-los una miqueta,
1: per assistir-los, per fer com un apuntador, però un apuntador
0: molt
1: visible.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però, i això serà, doncs, ja el diumenge 31. I aquí s'acaba el mes de maig, però quan torni a venir per anunciar el mes de juny, en realitat serà tot Mostra Jordi Planes i el documental del mes.
0: D'acord. Molt bé, per tant, tot encaminat en aquesta Mostra Jordi Planes, la 44a edició.
1: Correcte.
0: Tenim la 45, que serà l'any que ve. No sé si aquesta efemèride també l'esteu preparant, no sé, d'alguna manera especial. O ara t'estic obrint un neguit, potser, amb això que et dic.
1: No, neguit no. A veure, sí, sempre normalment aquests números així es compten. Però saps què passa? És que el 2028 tenim els 100 anys del Patronat. No sé si donarà per tant la cosa,
0: tant,
1: no? Per tant la cosa, perquè se'ns va acumulant la feina, però farem tot el que podrem.
0: Molt bé, i si més no, doncs serà un motiu de celebració, per tant ja serà correcte.
1: Correcte, molt
0: Laura,
1: bé.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Bon dia.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els intents de moment infructuosos de Premià de Mar per aconseguir més places lliures d'aparcament al barri de la Floresta de Premià de Dalt per eixugar la gran demanda de places.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demana propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous entre el departament i els sindicats. Per ara, nosaltres connectem amb Vilafranca del Penedès, on hi ha una gran concentració al centre de la ciutat, i ens ho explica la Goretti Martínez de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Goretti, que en sabem de tot plegat.
4: Bon dia. Doncs, efectivament, aquesta concentració i manifestació que s'està produint a Vilafranca del Penedès és una de les més multitudinàries que hem vist en molt de temps. Són més d'un miler de persones que s'han trobat des dels serveis educatius del Penedès. En primer lloc, a la plaça de la Vila, on hi havia una concentració programada per 1:45. Ja ha començat a arribar la gent molt abans. Tot plegat, la jornada començava també amb un tall a la Nacional 340 i amb aquest lema de "sense condicions dignes no acabem el curs", els manifestants ara han enfilat pels carrers de Vilafranca, han tallat el trànsit en algunes vies principals del centre. I en aquests moments, tota la concentració se situa al carrer Sant Pere, al vell mig de Vilafranca. Com dèiem, una manifestació molt multitudinària amb aquest lema "sense condicions dignes no acabem el curs". No només professors, també hi ha personal laboral, també hi ha educadores de 0 a 3 anys i famílies que han volgut donar suport al col·lectiu docent.
3: Gràcies, Goretti. Seguirem pendents. Bon dia. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. I pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira, on va explicar ahir el president blanc en una roda de premsa.
2: Notícies en xarxa.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: El portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha parlat avui per primer cop sobre la sortida del grup municipal de la Lole Morilla, que va anunciar la seva decisió el 29 d'abril. Pons ha negat que s'hagués produït un trencament, perquè va ser Morilla, ha dit, qui en un moment donat i sense prèvia deliberació a l'Assemblea va decidir marxar. Justament això, segons Pons, és el que ha desagradat a l'Assemblea i per això, segons ha explicat, se li va demanar sense èxit que retornés l'acte.
6: No compartim ni la forma ni el contingut. Ens vam enterar tots a través de les xarxes. No va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar, doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem. Li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs, se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte.
5: Pons no ha valorat els retrets concrets que feia Morilla sobre els peatges i la unilateralitat que, segons denunciava, patia quan estava al grup municipal, però ha confessat que han estat dies d'atenció i que des d'aleshores no ha tornat a parlar amb ella. Sigui com sigui, ara l'únic representant del partit al ple ha dit que la formació no té previst canviar-se el nom perquè representa un grup de persones que va més enllà, ha dit, del tàndem de Comuns i Podem. Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç del Maresme van formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà els pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats. El treball tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament de la Cambra de Comerç. Escoltem la diputada de Comerç de la Diputació, Olga Serra.
7: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius. Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
5: Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, el Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra, David Anton.
8: Victòria clara i contundent del primer equip femení de bàsquet, que s'imposava per 38-73 a la pista de l'Espanyol. Les de Xavier Expósito van començar fortes des del començament, al descans guanyaven ja de més del doble, 15-38, i van sumar més de 17 punts en tots els quarts. L'equip es va trobar còmode sobre el parquet i no va patir ni un minut. Una bona manera d'acabar la temporada.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
9: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
11: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
12: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
14: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Dimecres 13 de maig del 2026, sintonia de l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn de saludar Premià en Comú Podem. Enric Pons, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Marc, com estàs?
1: Molt bé. I tu, tot bé? Tot en ordre?
2: Doncs molt bé, tot en ordre, aquí, preparat per atendre-us.
1: Fantàstic. Volíem preguntar-vos justament per aquest trencament, a Premià en Comú Podem, que la Lola Morilla decideix ser el grup municipal i volíem aprofitar aquest espai d'opinió també per conèixer els principals motius i la vostra argumentació.
2: Sí. Bé, bueno, jo primer us enfocaria que no és ben bé un trencament.

0: els seus neguits, tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem de Premià de Mar per informar d'aquests neguits que us estic dient, així que no compartim ni la forma ni el contingut. Per tant, també us he dit que en el seu moment doncs, li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs, se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte. Així que res, el nostre plantejament és que no, el grup municipal no s'ha trencat. El que ha passat ha estat que una regidora ha decidit marxar.
1: Uh-huh. Una decisió totalment personal, individual, pel que expliques, Enric.
0: És el que entenc també que ella va manifestar. I a partir d'aquí dir-vos doncs, que, bé, Premià en Comú Podem, entenem que és un espai ja consolidat, portem més de 10 anys treballant. A diferència del que es podria pensar que Premià en Comú Podem és la suma de Comuns i Podem, us he d'informar que no és del tot així. A l'espai de Premià en Comú Podem es va constituir fa uns 10 anys per persones procedents de molts àmbits diferents, des d'Iniciativa, des de Podem, Esquerra Unida, Comuns, i molta altra gent que no té cap mena d'afiliació prèvia a cap partit. I la nostra intenció ha estat i continua sent que totes les persones que vulguin treballar a l'assemblea doncs ho puguin fer independentment de la seva afiliació.
1: Mm-hmm. Per tant, hem de seguir parlant de Premià en Comú Podem.
0: Oh, i tant. O sigui, en seguirem dient Premià en Comú Podem fins que ho decideixi l'assemblea canviar el nom o modificar-lo.
1: Mm-hmm. I en què us afecta aquesta marxa, Enric?
0: Home, ens afecta doncs, que ara tenim un vot menys al ple. Això vol dir que a l'hora de fer valdre el nostre vot doncs, tenim menys. Implica també a nivell operatiu doncs, que a mi em toca assumir més feina a l'hora de participar a la ràdio i participar a altres espais, però de totes maneres, com abans la Lole i jo mateix no estàvem soles, o sigui que estàvem acompanyades per un grup de gent, doncs aquest grup de gent que hi ha al darrere continuar ja donant-me suport, i jo simplement sóc la cara més visible.
1: Uh-huh. El dir-nos això, que és una decisió presa de manera individual, sense consensuar, t'ha sorprès a nivell personal, Enric?
0: M'ha sorprès, sí, les formes i el contingut. Jo entenc que ella estava a disgust i necessitava poder explicar-ho d'alguna forma i ho ha fet el millor que ha pogut. No et puc dir gaire més perquè no he pogut parlar amb ella. La situació ha estat de tensió, com ja us podeu imaginar, les darreres dues o tres setmanes, i esperem doncs, seguir treballant, acabar la legislatura i seguir treballant doncs, per construir aquest espai i ja està, seguir treballant pel poble.
1: Mm-hmm. Molt bé, hem de parlar també d'altres qüestions d'actualitat, com per exemple aquesta segona línia de l'escola Montserrat, que, segons ens explicava la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, pràcticament es descarta perquè en aquesta preinscripció, si hi ha interès també d'ampliar l'escola Montserrat, es dividirà la demanda en diferents centres, perquè sembla que la inscripció ha estat minsa o baixa.
0: Sí, dic, aquí ens repetim, som diferents, cada any ens passa el mateix, el nostre posicionament és el mateix. Aquí voldria indicar diferents coses. Una és que ja s'esperava que la natalitat va cap a baix, per tant, com ja informàvem i ja dèiem l'any passat o fa dos anys, dic, aquí a Premià de Mar hi ha una lluita política, no? Dic, per veure, dic, aquesta reducció de natalitat, per què serveix? Si per reduir les línies de l'escola pública o reduir les línies de l'escola concertada. A partir d'aquí, una valoració del que ha passat aquest any, doncs una, ens ho esperàvem, dos, la bona notícia és que els ratis, i d'això estem contents, i això es beneficiarà a tothom, els ratis a les aules es reduirà. Una altra notícia que m'agradaria destacar és que teòricament hem estat buscant les llistes provisionals dels diferents centres, tant públics com concertats, i us he de dir, ara no me'n recordo exactament quins, però no totes les escoles compleixen a l'hora de fer públics aquestes llistes provisionals. Hi ha algunes que ho tenen a la seva web i d'altres que no estan penjades ni fora de l'escola, que has de poder anar allà a horari que ells els hi vagi bé per poder entrar, que t'obrin i poder mirar la llista. Així que jo crec que això també ho hauríem de millorar per tema de transparència. Uh-huh. I pel que fa al que havíem

0: dit, i crec que el Rafa Navarro va fer algun comentari el passat divendres i crec que tenia raó. Dic, sí, la lluita aquesta no és municipal. El que decideix els concerts econòmics i que hi hagin obertes X línies d'escoles concertades és ensenyament, és la Generalitat, i és aquí on ens hauríem de posar forts per reforçar l'escola pública. I la manera de reforçar l'escola pública és que de sortida, doncs, les escoles concertades, que nosaltres entenem que es van crear en un moment en què no hi havia prou capacitat per part de l'Estat per tenir escoles públiques, doncs ara que tenim capacitat i que no són necessàries, doncs hauríem d'anar reduint aquestes línies.
1: Veurem. Tornant a la política també, hem tingut notícies pel que fa a Esquerra Republicana. Enric, Xavier Gatius és el nou cap de llista de cara a les municipals del 27.
0: Sí, ho vaig veure ahir i el vaig felicitar i li vaig donar tots la sort i els encerts que pugui tenir. Ja som diversos partits que s'han posicionat i ja sabem noves candidatures. Crec que només quedem nosaltres, la Crida i el PSC, tot i que tinc entès que el PSC farà l'assemblea aquest dissabte i ens informaran de qui es presentarà, que també us dic que ahir a la tertúlia ja ens van avançar una miqueta com aniria la cosa. I res, dir-vos que per la nostra part nosaltres encara trigarem més, farem com de costum. La nostra intenció és esperar l'assemblea de setembre. En aquesta assemblea mirarem quines candidatures es presenten i en el cas de, doncs, que hi hagi més d'una candidatura, doncs el més normal és que l'assemblea decideixi fer unes primàries.
1: Uh-huh. Molt bé, estarem pendents. Què us sembla aquesta aposta de la Diputació de Barcelona per impulsar el comerç local i, evidentment, la implicació de l'Ajuntament de Premià de Mar i de la Cambra de Comerç?
0: Ens sembla molt bé. Vaig veure l'acord que es va signar ahir i res a dir. Un poble viu és un poble en comerç local, així que tot el que siguin diferents estratègies i plans per tenir un comerç local ric, doncs beneficiarà a tothom. Són precisament els negocis, els petits comerços de Premià de Mar que donen vida a la ciutat.
1: Uh-huh. Em queden dues qüestions de cultura, Enric, en els pocs minuts que ens queden. El Premià de Circ, que arribava al cap de setmana, sembla ja consolidat.
0: Sí, es consolida. Crec que ja és el tercer any, si no m'equivoco, o el segon. El vaig poder gaudir amb les meves filles el divendres, el cap de setmana vaig marxar, però tinc informació doncs que aquest any les activitats han millorat inclús l'any anterior, i perfecte que una activitat tan maca doncs es consolidi a Premià de Mar i que cada any l'anem millorant. I en aquest sentit doncs agrair a la regidora Bàrbara Gil d'Esquerra Republicana que totes aquestes activitats culturals al poble es vagin consolidant i vagin millorant.
1: I dissabte s'inaugura també el nou museu de Can Manent, que serà ja el tercer, és la Casa de la Festa.
0: I tant, crec que s'inaugurarà a les 11 del matí, espero que hi hagi molta gent, nosaltres hi anirem. I res, dic, ahir ho hem estat parlant a tertúlia, jo no era conscient que la creació de la inauguració hagués trigat tants anys, jo pensava que tot plegat va començar el 2021, però no, aquest projecte va iniciar-se fa 9-10 anys, així que és una consolidació de feina feta per diferents regidors que han passat per l'àrea. I res, felicitar-nos. És un luxe doncs, que Premià de Mar tingui un tercer museu que pugui acollir entitats i esperem doncs, que se li dongui molt bon ús.
1: Alguna cosa més per aportar, Enric?
0: No, dic ara mateix no, dic simplement dir-vos que d'aquí res comença el ple i estem preparant tots els grups municipals els nostres posicionaments, no?, per defensar els interessos de Premià segons el nostre programa.
1: Molt bé. Doncs agraïm, com sempre, la participació de Premià en Comú Podem en aquest espai d'opinió, on cada dia també copsem les diferents argumentacions de les qüestions d'actualitat. Enric Pons, gràcies, que vagi molt bé el dia.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Bon dia.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bon dia i bon dimecres, 13 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 13 de maig, només queden 3 jornades, 2 i mitja, de fet, per acabar la Lliga a la primera masculina, i més enllà de la part alta, amb el Barça ja campió i les places de Champions pràcticament definides, encara queden moltes coses en joc. De fet, la lluita per la permanència està apassionant, amb 8 equips separats per 3 punts que han d'omplir les dues places de descens que queden, entre ells l'Espanyol i el Girona. Avui juga el conjunt perico que rep l'Atlètic Club de Bilbao, l'últim equip que va guanyar, recordem, el desembre del 2025, per sortir de la zona de descens, que ocupa, com dèiem ara, el Girona, que jugarà demà, en aquest cas també a casa, Montilivi, contra la Reial Societat, un equip que ja no s'hi juga res. Avui, per cert, també juga el Barça, també en faran la prèvia, en aquest cas, al camp de l'Alavés, el penúltim classificat, ara mateix a 2 punts d'Espanyol i Girona. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins i a waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, company Martí.
0: En futbol, la lluita per la permanència a la primera divisió masculina, com dèiem ara, es comprimeix encara més.
1: Doncs així és, perquè la victòria del Llevant ahir a Vigo, 2-3, i la desfeta de l'Elche a Sevilla, 2-1 contra el Betis, deixa 5 equips amb 39 punts, inclosos, malauradament, l'Espanyol i el Girona, que ara mateix està en zona de descens. També la lluita hi ha el Sevilla, que ha sumat un punt més, i també de jugar avui, i l'Alavés, que és penúltim amb 37 punts.
0: De fet, l'equip vitorià rep avui el Barça, que arriba ja campió, com hem anat explicant, i després de les celebracions del títol de Lliga.
1: L'equip blaugrana afronta el duel amb l'objectiu de seguir guanyant per arribar a la històrica xifra de 100 punts, com a gran objectiu col·lectiu. Pel que fa als individuals, Joan García té pràcticament a tocar el trofeu Zamora, del porter menys golejat, mentre que Ferran Torres lluita pel Zarra, el màxim golejador espanyol. Aquest Alavés Barça avui a 2:15 de la nit.
0: Abans jugarà també avui l'Espanyol, que encara depèn d'ell mateix, però que necessita trencar amb l'horrible mala ratxa d'aquesta segona volta.
1: Doncs sí, perquè el conjunt perico Martí fa 18 partits consecutius que no guanya. Rep aquesta tarda a l'RCD Stadium a l'Atlètic Club de Bilbao, ja sense marge sobre el descens. L'equip de Manolo González, de fet, s'enfronta a l'últim equip que ha guanyat en partit oficial, el d'Ernesto Valverde, ja queda lluny aquell partit de Sant Mamés al desembre de 2025. Tots els equips tenen baixes sensibles. L'Espanyol no podrà comptar amb Puado, ja es coneixia fa molts mesos d'aquesta operació al genoll, ni Engonge, lesionats, a més dels sancionats Calero i Dolan. D'altra banda, el conjunt bas no podrà comptar ni amb Nico Williams ni amb Ollant Sancet, dos referents ofensius en l'equip d'Ernesto Valverde. Al partit, recordem-ho, a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat.
0: I demà serà el torn del Girona, que, com dèiem, començarà el partit en zona de descens a l'espera també del que passi avui.
1: El conjunt gironí rep demà a les 8 del vespre a Montilivi la Reial Societat, que ja no s'hi juga res.
0: Més enllà de la part esportiva, ahir el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va protagonitzar una roda de premsa sense precedents.
1: El màxim dirigent del Club Blanc va anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència i que ell mateix i la seva junta directiva es presentaran a la reelecció. D'altra banda, Florentino va atacar la premsa que critica el Madrid, a més de tornar a definir el cas Negreira com el major cas de corrupció esportiva a la història del futbol mundial. El Barça, per al·legacions, per al·lusions, va comunicar que estudia amb el seu departament legal les acusacions del president del Madrid i valorarà si s'escau en prendre accions al respecte.
0: N'estarem pendents, evidentment, de les accions que pugui emprendre el Barça. Aquesta roda de premsa, com dèiem, de més d'una hora i mitja, feia 15 anys, 11 anys, volíem dir, que des del 2015 que Florentino Pérez no compareixia en roda de premsa. Tornant a la part esportiva, ahir la selecció espanyola va anunciar ja la prellista dels 55 futbolistes de cara al Mundial masculí d'aquest estiu.
1: Destacar l'absència del capità del Madrid, Dani Carvajal, que es perdrà la cita mundialista als Estats Units, Mèxic i Canadà. Sí que hi ha en aquesta prellista, d'on en sortiran 26, nou jugadors del Barça, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres...

0: bars, per equipaments que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
1: Tot i que els projectes vinculats als fons Next Generation han d'estar finalitzats el 30 de juny, la subvenció específica de Tordera segueix un calendari propi, encara que s'insta l'Ajuntament a accelerar-ne els tràmits per tenir les instal·lacions enllestides tan aviat com sigui possible.
2: Explosió de gas ha deixat dos ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat. Ona, a Malgrat.
3: Aquest dimecres, una explosió de gas a dins un local de l'avinguda Costa Brava ha deixat de dos ferits. Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on dos operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers informen que no hi ha hagut incendi actiu i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEM els ha traslladat a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat 4 dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida, resolta en menys d'una hora. Al lloc dels fets també hi han anat els Mossos d'Esquadra i també la policia local de Malgrat.
2: I Tordera es queda per primera vegada sense naixements. Mar Tres Serres.
1: Sí, a Tordera, com passa a la gran majoria de pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a torderencs en el moment del seu naixement. Amb l'excepció dels pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'hospital de referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins. Segons el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que els converteix oficialment en calellencs o gironins als registres. Aquesta mesura es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per a Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família, la manca d'estadístiques de naixement distorsiona també les dades del sistema local. A efectes estadístics, seguint amb aquest fil, els nounats consten com a nascuts a Calella o Girona depenent de l'hospital on hagi tingut lloc el part, com hem esmentat abans, i per últim, malgrat aquesta situació estadística, les famílies encara poden fer el tràmit d'inscriure els infants al registre de Tordera, però posteriorment. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments catalans ja han aprovat mocions per reclamar l'estat la recuperació del model anterior. Aquell sistema permetia a les famílies triar lliurement entre inscriure el naixement al lloc on s'havia produït el part o bé al domicili dels progenitors. Aquesta onada de mocions està impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya, que ja ha traslladat aquesta preocupació al govern espanyol.
2: Gràcies. Canviem completament de qüestió. S'ha aturat temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat. Ona, Malgrat.
3: Sí, el desnonament previst aquest dijous a Malgrat d'una dona i la seva filla de 12 anys al carrer Girona ha quedat suspès temporalment després que l'Agència de l'Habitatge hagi sol·licitat aturar el procés al jutjat. La mesura dona un marge de temps, encara sense data concreta, abans que es pugui reprendre el procediment. La dona afectada, Lorena Cano, assegura que es troba en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, també va ser víctima de violència de gènere. Segons explica, fa 4 anys que viu al pis, on va entrar mitjançant un lloguer amb una persona que posteriorment s'ha comprovat que no n'era la propietària, ja que l'havien embargada. Des d'aleshores, el cas ha derivat en un procés judicial que havia de culminar amb el desallotjament imminent. Durant aquests mesos, Cano ha intentat frenar el desnonament aportant informes socials i també buscant alternatives, però sense èxit. L'única opció que, segons relata, se li ofereix és un allotjament temporal en un hostal durant 15 dies. La suspensió temporal del desallotjament va arribar ahir al vespre, fet que ha permès alleujar momentàniament la situació. Tot i això, la incertesa continua, ja que el procés podria reactivar-se en les pròximes setmanes. La dona reclama una solució estable que li permeti continuar vivint a Malgrat amb la seva filla i regularitzar la seva situació. Mentre la plataforma d'afectats per la hipoteca de Blanes i la seva comunitat de veïns li han mostrat suport davant el cas.
2: I tret de sortida solemne, el nou projecte d'anàlisi i revitalització comercial que impulsen a tres bandes Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç. Sergi Ferrer.
4: Ajuntament de Premià de Mar, Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme va formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà als pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar

0: les polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats de la demarcació. Segons ens van explicar, s'ha elegit Premià de Mar pel seu múscul i potencial comercial, però també perquè d'alguna forma resumeix els reptes i debilitats que actualment afronta el sector comercial del país en la majoria de poblacions. El treball que es farà ara tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament i assistència de la Cambra de Comerç. Tot i que serà ara aquest treball conjunt el que ho acabarà de definir, ahir es van assenyalar alguns dels àmbits concrets que es volen analitzar. Ens els explicava la diputada de Comerç i Consum de la Diputació, Olga Serra.
1: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius. Llavors, la Diputació de Barcelona el que fa és posar al servei d'aquest projecte recursos financers, recursos metodològics de funcionament i recursos tècnics. O sigui, l'Ajuntament tindrà tot un equip tècnic de la Diputació de Barcelona que li ajudarà a implementar aquests plans. Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions pensades també per millorar el relleu generacional en els comerços, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
0: Més concretament, i com detallava l'Ajuntament en una nota de premsa, el projecte abordarà aspectes com la millora de l'espai públic, la regulació d'usos comercials, l'estudi dels locals buits, els preus de lloguer, la professionalització del sector i el relleu generacional. I també preveu la creació d'espais de participació amb comerciants, entitats, agents culturals i la ciutadania, campanyes de dinamització o plans formatius. Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que van posar en valor l'oportunitat que hauria de brindar aquest treball d'oferir nous horitzons a l'activitat comercial i en tots dos casos van felicitar-se que la Diputació hagi elegit el nostre municipi i també el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra Republicana David Anton.
2: Gràcies, Sergi. I un barber premianenc es fa amb un dels premis més prestigiosos del RAM a Madrid. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, el barber premianenc Chema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa a ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. N'informa i ho celebra l'Ajuntament de Premià de Dalt. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa assignat per l'organització, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. El perruquer premianenc ni tan sols havia vist el cabell del seu model fins que va ser l'hora d'esquilar-lo perquè els models apareixen a l'escenari encaputxats i són assignats per sorteig. Aquests dies ell mateix ha publicat un vídeo amb declaracions.
4: El ganador de la categoría Next Level es Chema García.
5: Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. Cuando vamos a este tipo de concursos siempre esperamos que cuando nombran al ganador digan nuestro nombre. He de reconocer que es un momentazo. Por esta razón solo me sale agradecer a la gente que me acompaña tanto desde cerca como desde lejos.
3: Chema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'Enllaç de Premià de Dalt. El concurs Next Level, que ja arribava a la seva 5a edició, es va celebrar concretament a la localitat de Pinto, a Madrid.
2: Obrim ara el bloc de cultura. A Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques. Sergi Ferrer.
0: Sí, les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'embalat de la platja, que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates. Amb tot, alguns dels mateixos artistes ja han deixat entreveure quan podrien actuar a Calella. És el cas de The Tyets, que han anunciat un concert al Maresme el 22 de setembre, coincidint amb la vigília de la Minerva. El duet mataronic format per Oriol de Ramon i Xavier Coca s'ha convertit en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys gràcies a cançons com Coti per Coti, Olivia o Tàndem i a la barreja de pop urbà, reggaeton i referències festives del país. Entre els noms confirmats també hi ha els Catarres, que fa poques setmanes van ser a Sant Pol de Mar gravant el videoclip del seu nou senzill, encara pendent d'estrena. La banda continua sent un dels grups més populars del pop festiu català després de més d'una dècada d'èxits als escenaris. La programació també inclourà el retorn de l'artista calellenca Aina da Silva, que tornarà a actuar a l'Embalat de Barraques després d'haver estat a la pregonera de la Minerva l'any 2023. L'emergent, la banda Neon, Diversiones, habituals de les festes majors catalanes gràcies al seu repertori de versions i karaoke festiu. L'orquestra Maribel i l'Escafalta Band passaran per l'escenari calellenc, així com Dani Sics, el músic de Tallà vinculat a la nova escena urbana catalana. Tots els concerts seran gratuïts.
2: Gràcies, i Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Melina.
6: La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé, va passar ahir pels micròfons de Ràdio Palafolls per repassar alguns dels projectes clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar actiu.
7: El mercat és com el nostre malson, ara que el teníem endreçat, que havíem tret.
6: No era aquest l'àudio que volíem escoltar de Silvana Vallvé, però bé, de fet, altres dels temes que també es van tractar a l'entrevista van ser la gestió actual del mercat municipal. En els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat a només 4 o 5 parades. La regidora ha reconegut la dificultat també per trobar nous paradistes que es vulguin instal·lar a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que aquestes baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
2: I la plana de l'Andreu a Sant Vicenç de Montalt reforça la protecció contra incendis amb una nova franja perimetral. Martí.
3: Doncs sí, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana els treballs d'obertura i adequació de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals a la urbanització de la Plana de l'Andreu. Les actuacions van començar l'11 de maig, és a dir, aquest dilluns, i van a càrrec de la Federació ADF Maresme. Els treballs permetran adaptar la franja al nou pla de prevenció d'incendis forestals i inclouen la reducció de la densitat de l'arbrat i la neteja del sotabosc, tant a la franja com a diverses parcel·les municipals. L'actuació està cofinançada per la Diputació de Barcelona, que assumeix el 90% del cost total de les obres amb una aportació de prop de 16.000 euros. Aquestes franges de protecció d'un mínim de 25 metres d'amplada tenen com a objectiu reduir el risc de propagació del foc i millorar la seguretat dels habitatges i de l'entorn natural en cas d'incendi forestal.
2: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Canet reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Ràdio Canet.
8: L'Ajuntament de Canet de Mar reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Darrerament, les xarxes socials s'han omplert de comentaris que critiquen la poda que s'ha fet fora de temps i els perjudicis mediambientals que això pot tenir. Des del govern ho lamenten i afirmen que la prioritat és garantir el benestar dels veïns i veïnes. Confien poder fer una nova fase del pla de poda de cara a la tardor i a finals d'hivern. L'alcalde Pere Xirau reconeix que han anat tard, però que ho han fet per prioritzar la salut de les persones.
9: Ha passat com l'any passat, que hem arribat tard, eh? I això s'ha de reconèixer. Però l'any passat ho van fer i no va haver-hi cap polèmica, i ara aquest any resulta que, no sé, com si anéssim a matar tota la fauna que vola del poble, com si tots els arbres estiguin carregats de nius.
8: De cara a la tardor hi ha previst fer accions de poda a la zona del Grau i Sant Elm, entre d'altres. Recordem que durant aquest mandat el pla de poda s'ha fet per fases repartides per diferents zones del poble.
2: I el carrer Can Ripoll de Sant Vicenç de Montalt es reformarà per millorar el trànsit i també ampliar l'espai verd, Martí.
3: Correcte. L'Ajuntament iniciarà dilluns vinent, el 18 de maig, les obres de reforma del carrer Can Ripoll, en el tram comprès entre el carrer dels Soms i el carrer de les Palmeres. Es tracta d'una zona molt transitada que connecta el nucli urbà amb la carretera N2. L'actuació, amb un pressupost de més de 62.000 euros i una durada prevista de 5 setmanes, servirà per millorar la circulació de vehicles, especialment dels camions de recollida d'escombraries, que actualment tenen moltes dificultats per passar per la per l'estrator dels carrils. La reforma mantindrà l'arbrat existent, però transformarà la mitgera central en una zona més verda i agradable. També s'ampliaran els carrils de circulació fins als 3 metres d'amplada i es renovarà parcialment el paviment. Els treballs inclouran l'enderroc de la vorera central actual, la millora de la zona verda i l'adaptació de diversos elements de sanejament. Mentre durin les obres, es podrà circular pel carrer Can Ripoll només en sentit Passeig dels Pins i no es permetrà estacionar-hi. La resta de carrers de la zona mantindran la circulació habitual.
2: I en cultura avui es presenta a Canet el llibre Paisaje, el paisaje es un grito d'Eduardo Ruiz Sosa, Ràdio Canet.
8: Avui es presenta a Canet el llibre El paisaje es un grito, d'Eduardo Ruiz Sosa, una novel·la publicada per l'editorial Candaia que parla sobre la migració i la memòria. Una presentació que anirà a càrrec de Joan Flores i que comptarà amb la presència de l'autor. A El paisaje es un grito, la tercera novel·la de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, i convergeixen la migració, els fantasmes del passat i del futur i la identitat que trontolla. Una de les característiques d'aquesta novel·la és que cada capítol té una estructura narrativa diferent, i és que l'objectiu de l'autor és explorar la diversitat narrativa i també fer un homenatge a altres autors que l'han marcat.
10: I mi intenció era que haya como una especie de variedad y de ejercicio de exploración narrativa, una serie de homenajes también, porque estos capítulos diferentes y estas estructuras están un poco ligadas a ciertos autores y autoras que me interesan.
8: Aquesta presentació està organitzada per la secció de lletres de l'ACPO.
2: I en Gruna Teatre porta Calella Sopa de Pedres, nominada als Premis Max i Butaca. Sergi.
0: La programació d'Escena Calella continua apostant pel teatre familiar amb Sopa de Pedres, una proposta de titelles i teatre visual de la companyia Engruna Teatre, que arribarà aquest dissabte a la Sala Mozart. L'obra aborda la realitat de les persones refugiades a través de la història de l'Alma, una nena que es veu obligada a fugir del seu país quan els avions substitueixen els estels al cel. Després d'un llarg viatge, la protagonista arriba a un poble on tothom sembla tenir de tot, però ningú està disposat a ajudar-la. Amb imaginació i enginy, l'Alma acabarà transformant la desconfiança inicial dels veïns en una feina col·lectiva al voltant d'una sopa feta amb pedres, convertint la història en una reflexió sobre la solidaritat i el treball en equip. Sopa de Pedres ha rebut diversos reconeixements des de la seva estrena, entre ells el Premi Xarxa Alcover de la Mostra d'Igualada 2021, a més de nominacions als Premis Butaca i als Premis Max de les Arts Escèniques. La funció començarà dissabte, 16 de maig, a les 6 de la tarda, a la Sala Mozart. Les entrades tenen un preu general de 6 euros, mentre que els membres del Club Escena Calella poden comprar-ne fins a 2 per 5 euros cadascuna. Els menors de 3 anys hi poden entrar gratuïtament si no ocupen seient. Es poden comprar a través de la plataforma Intràpolis, a la taquilla de la Sala Mozart, els dimecres de funció, entre les 5 i les 7 de la tarda o una hora abans de l'espectacle, si encara no s'han exhaurit.
2: I la Biblioteca Martí Rosselló de Premià acull avui la presentació de Maduixes i Llençols Nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Martí.
3: Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat, disculpeu, en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles pel lector. L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espassa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
2: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Aquest migdia continuem amb la presència de núvols, nuvolositat variable cap al sud del Maresme, força més trencada, cap al nord el cel més tapadot, i de fet aquesta tarda s'espera que puguem tenir algun ruixat, però creiem que puntual, cap a l'àrea del terç nord del Maresme. La resta no esperem precipitacions en una tarda en la qual començarà amb força sol, a mesura que avancin les hores hi haurà més núvols, però en qualsevol cas, com dèiem, seran núvols poc importants. Els vents bufaran fluixos del sud-est i la situació marítima, aquesta tarda continuarà com aquest matí, amb marejol i mar de fons. Les temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada en la qual ja al matí migdia podem tenir algun ruixat, però novament les precipitacions quedarien concentrades cap a l'àrea del Maresme Nord. Poden baixar una miqueta més cap al sud, que no pas aquesta tarda, però són precipitacions que afectarien la meitat nord del Maresme, mentre que al sud, d'entrada, no esperem pluges. Com dèiem, això passarà demà entre mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. Després milloraria una mica. Tot això amb vent que demà continuarà fluix al matí, com a molt lleugerament moderat a la tarda de component est, i la mar demà a partir del migdia saltarà una miqueta en petites àrees de maror poc importants. Les temperatures demà, si fa no fa, seran com les d'avui o fins i tot podrien les màximes baixar una mica. Divendres tornem a parlar de xàfecs localment de caire tempestuós que poden afectar a la nostra comarca. No seran tempestes tan aparatoses com ahir a la tarda, però sí que tornarem a escoltar alguns trons de cara, sobretot a la tarda de divendres. Al matí ja podem tenir alguns primers xàfecs, i sempre irregulars, però serà durant la tarda quan aquestes precipitacions escombrarien la comarca de nord a sud, amb unes temperatures que divendres poc variaran, de moment, a l'espera d'un cap de setmana que tant dissabte com diumenge sembla que no tindríem precipitacions, almenys precipitacions importants, ja ho acabaríem de concretar, i en el qual també les temperatures podrien pujar una miqueta, sobretot de cara a diumenge.
2: Molt bé, doncs molt pendents a la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem farem la secció de les xarxes socials. Aquesta setmana l'estem fent amb en Martí Capçada. També parlarem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete per parlar d'una trobada de monitors que es farà aquest cap de setmana a Premià de Mar per primera vegada. També parlarem amb Laura Cano, afectada d'un desnonament a Malgrat de Mar. I també, atenció, perquè aquest cap de setmana també és, arriba la nit dels museus i són diferents els pobles que participen en aquesta jornada cultural, com per exemple a Canet de Mar, amb qui parlarem amb el regidor de Cultura perquè ens expliqui què es farà a Canet aquest dissabte. I doncs bé, també tindrem la secció de llegim, de lectura. Tot això a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Al teteo.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresme. És moment de fer el repàs de les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda. Com estàs?
3: Bona tarda, estimadíssima. Molt bé, anem fent. Tu què, com va?
2: Molt bé, oh, estimadíssima avui, Martí? Es nota que et vols portar bé amb mi, eh? Que ahir al concurs us vaig posar, doncs, us vaig fotre molta canya i...
3: Sí. Ens vas fotre ratlla, eh?
2: Sí, la veritat que sóc un pèl massa competitiva, hem de dir. A veure, Martí, explica'ns què podem destacar avui a la comarca.
3: Doncs vinga, comencem parlant del que es parla a les xarxes aquí al Maresme, i és que la Guàrdia Civil ha localitzat 4 tortugues mediterrànies en perill d'extinció fins a dins, concretament, d'una finca particular de l'Ella. La descoberta es va fer durant una inspecció del Saprona arran d'una denúncia per possibles gossos desatesos. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat... Però què m'esteu picant de fons?
2: Un so delictiu.
3: Ah, molt bé, molt bé.
2: S'entén.
3: Estava intentant ometre-ho i pensar, a veure, quina relació té amb la notícia. Ara em queda clar. Segueixo, Gemma.
2: Doncs
3: els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat, però durant la revisió van trobar 4 exemplars de tortuga mediterrània, una espècie protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. El propietari és un home de 62 anys i no va poder acreditar l'origen legal dels animals i va assegurar que feia 2 anys que una altra persona li havia entregat les tortugues. Ara mateix els exemplars han estat traslladats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on se'n valorarà l'estat i el futur destí d'aquestes tortugues.
2: Doncs ves per on aquest senyor s'ha quedat sense les seves tortugues. Més temes en clau internacional.
3: Bé, doncs, un dels temes del dia no pot ser una altra cosa de l'explosiva roda de premsa de Florentino Pérez. I és que el president del Real Madrid ha anunciat eleccions al club després d'una temporada sense títols i ha deixat clar que es tornarà a presentar a les eleccions. Durant la compareixença, Florentino ha carregat contra la premsa i ha volgut desmentir rumors sobre el seu futur i el seu estat de salut, dient que no està malalt i que no pensa dimitir. Patino en diverses vegades, que inclús es feia una mica passat. A més, també ha tornat a parlar del cas Negreira, assegurant que és l'escàndol més gran de la història del futbol. Unes declaracions que han provocat una allau de reaccions a internet i que fins i tot han portat el Futbol Club Barcelona a estudiar possibles accions legals.
2: Martí, agafaré un clip d'aquesta secció.
3: No, calla.
2: I semblaràs un merengue de cap a peus.
3: Uf. Avui m'esteu fent patir amb les músiques, perquè entre la primera que no sabia què era i ara em foteu aquí l'himne del Madrid i me'l pugeu i tot, eh? Això ja em voleu aquí maltractar.
2: Va, el tema curiós, Martí.
3: Va, acabem amb una història que està generant debat a les xarxes, i és que el periodista Àlex Gargallo ha denunciat públicament que després d'esperar gairebé 8 mesos per visitar-se amb un traumatòleg a l'Hospital Arnau de Vilanova, la consulta, un cop va acabar l'espera, va durar un total de 90 segons. Segons explica, hi va anar per uns problemes al genoll que arrossega des de fa anys i assegura que l'especialista li va dir literalment: aquí no hi ha res a fer, si et fa mal, ibuprofeno. La publicació s'ha fet viral i ha obert un intens debat sobre les llistes d'espera, la saturació de la sanitat pública i el tracte dels pacients.
2: Nois.
3: Molts usuaris li han recomanat presentar una reclamació formal, mentre d'altres han compartit experiències similars viscudes amb especialistes mèdics.
2: Home, és que la visita sigui breu pot ser, doncs, eficient, no? I que et mirin bé i potser no tens gaire cosa, però bé, la visita pot anar d'una altra manera, no? Perquè et diguin aquí no hi ha res, si et fa mal prendre un ibuprofè, sembla una mica que es riguin d'un mateix, eh?
3: Clar, és que costa de fer una valoració, perquè, clar, jo opino com tu, Gemma, el que passa és que, jo què sé, o sigui, si realment aquest pobre home tenia alguna cosa, llavors és una negligència per part del metge.
2: Sí.
3: Ara bé, si realment no tenia res, doncs tampoc se'l poden quedar allà mitja hora a fer el paperot.
2: No.
3: Vull dir, no sé, hauríem d'estudiar el cas.
2: Doncs sí, ja investigarem, eh, Martí, que per això som periodistes i s'ha d'investigar els temes.
3: Sí, ara m'he...
2: Ara t'hi poses.
3: Ara m'hi posaré.
2: Molt bé, doncs després et pregunto. Martí, parlant de preguntes, va, som-hi, anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs.
3: Doncs la pregunta que estem fent avui als nostres oients de l'Ona Maresma a través d'Instagram és si creieu que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, hauria de presentar la seva dimissió, ja que ja se'n parlava degut a aquests fracassos que hi ha hagut aquests últims 2 anys, però també després de la roda de premsa caricaturesca, diria d'ahir, doncs encara ha generat més controvèrsia. Així que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
2: Molt bé, Martí, moltes gràcies.
3: A tu, Gemma. Fins ara.

0: I aquest dissabte, Premià de Mar acollirà la jornada de monitors i monitores d'aquest 2026. Centenars de joves arreu de Catalunya es reuniran per compartir formació, activitats i convivència. En parlem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete, dos dels responsables de la jornada. Benvinguts a Ona Maresma.
1: Hola, bon dia.
2: Gràcies, bones.
0: En primer lloc, per començar, expliqueu-nos què és exactament la jornada de monitors i monitores. Per què serveix?
2: Doncs la jornada aquesta de monitors i monitores és algo que al final es fa anualment des del MESEC, que seria el moviment de centres d'esplais cristians i catalans, el qual està adherit a la Fundació Pere Tarrés. I bueno, mitjançant aquest moviment d'esplais que abarca tot Catalunya i Mallorca i Menorca també, potència una trobada on la cohesió de monitors de tot el moviment pugui ser possible, amb la que es fan activitats i sobretot amb aquest fet d'arribar a un poble desconegut que acull sempre un esplai, que en aquest cas seríem nosaltres, el Centre d'Esplai Parroquial de Premià de Mar, es pugui donar a conèixer també al poble la cultura d'aquest mateix i bueno, la gent que al final hi ha darrere en aquesta macro trobada que es fa anualment sempre en un indret diferent.
0: Uh-huh. Quantes persones està previst que hi participin?
1: Més o menys tenim inscrites unes 407 persones, també comptant l'organització. Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupés a tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'una mica d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats i s'està treballant per portar-ho aquest dissabte, que es faci tot el màxim possible.
0: I com és que s'ha escollit Premià en aquesta ocasió?
2: Bé, bueno, això va mitjançant un procés que s'escolleix aquest indret en una assemblea, que seria la general ordinària, que es fa anualment també a partir del moviment. I bueno, diferents pobles, juntament amb l'àmbit de trobades, que seria una comissió molt gran que viu allà dins del MESEC, escolleixen el poble on veuen adient donar visibilitat, donar coneixença. S'intenta també com que al final, si és una jornada d'un dia, que seria aquest el cas, pugui ser un poble que sigui molt accessible, que al final estem aquí en l'epicentre, per així dir-ho, de l'àrea metropolitana, i es pot arribar pràcticament des de qualsevol lloc, si no és mitjançant l'avió pels de Menorca i Mallorca, els més habituals arribaran en Renfe. I bueno, el procés de selecció és aquest. Bàsicament es busca un poble on hi hagi bona cultura, on hi hagi un esplai que pugui acollir i que aquest esplai al final doni l'okay per proposar el projecte.
0: Uh-huh. Fa un moment ens heu comentat que ja hi ha 400 persones inscrites o fins i tot més. D'on provenen aquestes persones? De tot Catalunya?
1: Bé, arribem de tot el territori català, la majoria de comarques de Catalunya, i també tenim gent que vindrà des de Menorca i Mallorca, també representant les Illes Balears.
0: Uh-huh. I durant aquesta jornada, què s'hi farà exactament?
2: Doncs mira, aquesta jornada, al final, tot es basa en un centre d'interès, que seria com el fil conductor que portarà tota la jornada. Va ser del final el que fem els monitors cada dissabte, que és fer el teatrillo aquest per engrescar el jovent, a la canalla que participa als esplais. I ara, pues, ho portem a un públic una mica més adult, com poden ser els monitors. I a part d'això, també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla Bastonera, King Cacao com a colla de tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
0: Ens parlaves d'aquest fil conductor. Aquest any és el detectiu Canon i el misteri de la zona 15. Ens pots fer 5 cèntims de què tracta, doncs, a aquest tema?
2: Endavant, Guillem.
1: Vale, doncs, tenim un detectiu, que és en Canon, que el que estarà intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15. Què és la zona 15? Per posar en context, l'esplai al MESEC ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o grups. o a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte doncs, són una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais que al final és un lloc, un punt de trobada perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims, tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors, la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors, una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu, que és el Canon, que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors, hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant, fent diferents proves, dinàmiques, què ha passat amb aquesta zona i qui ha sigut l'assassí.
0: Mm-hmm. Molt bé, anem acabant l'entrevista. Què espereu d'aquesta jornada?
2: Bueno, doncs, primerament, que sigui una jornada sobretot per donar visibilitat a tots aquells pobles que potser no poden acollir íntegrament una jornada d'aquest volum, però sobretot a que a cada poble al final neix una cultura la qual és típica d'allà, típica de l'indret, i que per molt que hi hagi similituds amb pobles propers o amb comarques que siguin veïnes, la cultura és única i al final per conèixer aquesta cultura has de venir a viure des d'on neix la mateixa.
0: Mm-hmm. Molt bé, voleu afegir alguna cosa?
1: Ja està.
2: Sí, no? Poc més, ja.
0: Perfecte. Doncs això serà el dissabte, no?
1: Dissabte, sí. També s'ha de dir que és una cosa tancada, que és de l'organització, no? Uh-huh. La gent de fora no hi podrà accedir. L'únic que sí que ens podran veure i podran veure que l'Esplai Parroquial de Premià és una entitat ben forta i que lluita per al lleure cada dissabte, i que ara també ho fem pels monitors per fer més cohesió, per fer poble i per passar-nos-ho bé, també.
2: I que som moviment, no?
1: Sí. Al final.
0: Molt bé. Doncs Guillem Martín i Joel Navarrete, gràcies als dos per venir a Premià. I doncs bé, que vagi molt bé aquesta jornada.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: I després d'aquesta entrevista és moment del tal dia com avui. Avui dimecres, Martí Capçada és l'encarregat d'explicar-nos què passava tal dia com avui i també de felicitar els famosos que avui fan anys, Martí.
1: Som-hi, sí. Anem a fer la nostra felicitació aquí de part de l'Ona Maresma, que avui en tenim uns quants, Gemma. Comencem amb els actors. El primer de tots és el Robert Pattinson, que qui
0: Happy
1: no el conegui... Què dius?
0: Happy Birthday.
1: Happy Birthday, exacte. Happy Birthday a Robert Pattinson, que és el vampir de Crepúsculo i fa 40 anys. La segona persona a qui volem felicitar és el Jordi Sánchez, que en fa 62, i la tercera és l'actriu Debbie Ryan, que en fa 33. També tenim el cantant Stevie Wonder, que en fa 76, i l'exjugador de bàsquet i excompany d'equip de Michael Jordan, en Dennis Rodman, que en fa 65.
0: Doncs Happy Birthday a tots ells, Martí. És que saps què ha passat? Que li estava demanant una cançó en Joan i em pregunta la de moltes felicitats i li dic no, Happy Birthday, i justament m'ha obert el micro i per això t'he tallat d'aquesta forma.
1: Bueno, doncs escoltem ara la cançó que li estaves demanant al Joan i aprofitem per felicitar-los i donar-los una superabraçada.
0: En Joan...
1: Bueno, també el Joan i els que fan els anys avui.
0: Perfecte. Doncs a veure, avui també és el Dia Internacional d'alguna cosa, no? Perquè dies mundials internacionals fem una patada i en surten 30.
1: Sí, correcte. Sempre ho comentem. I avui, concretament, és el Dia Internacional dels Entrenadors i Entrenadores de Futbol. I a Espanya,
0: ojo,
1: concretament, el Dia Internacional dels Infants Hospitalitzats.
0: Vaja, doncs aquest dia és més trist, però també és el dia dels entrenadors i dels infants hospitalitzats. Martí, més coses, perquè ara ve un tema que a mi m'interessa molt saber.
1: Doncs sí, i et diria que és el tal dia com avui potser més recent que recordo, ja que ens anem tan sols 2 anys enrere, el 2024, que va ser quan l'empresa matriu de ChatGPT, OpenAI, anuncia la nova versió del seu model de llenguatge, el GPT-4o. Els seus creadors van presentar les noves funcions d'aquesta eina, que es tractava i es tracta d'un model nadiu funcional capaç de processar en un mateix chat la veu, el text i la imatge sota una sola xarxa neuronal.
0: Molt bé, doncs, per tant, el ChatGPT té una vida molt jove, no? Només fa 2 anys que està en marxa i sembla molt més, eh? De fet, l'utilitzem tant que sembla que porti a les nostres vides molt més temps que no només 2 anys.
1: Sí, és d'aquelles coses que jo crec que seran una mica que marcaran un abans i un després, com quan en el seu moment va sortir Google o Internet. Jo crec que d'aquí a 5 o 10 anys, bueno, ho veurem com una cosa que ha fet un superavenç. Però bueno, veurem què ens deparen aquests anys.
0: Molt bé. A veure, la més efemèrides, Martí.
1: Sí, ara sí que ens anem una miqueta més enrere, a l'any 1950, que, com hem dit abans, va néixer el cantautor Stevie Wonder, geni del soul i del pop. Va néixer prematurament i va perdre la visió a causa d'una complicació mèdica relacionada amb l'oxigen a la incubadora. Als 70 anys va publicar discos considerats històrics com Songs in the Key of Life, Inner Visions i Talking Book, combinant una miqueta de soul, funk, jazz i sintetitzacions innovadores. Gràcies a tots aquests discos i cançons ha aconseguit un total de, atenció que es diu ràpid, 25 premis Grammy, cosa que el converteix en un dels artistes masculins més premiats de la història de la música. A més, també va ser molt actiu políticament i socialment, ja que la seva cançó, anomenada precisament Happy Birthday, va formar part de la campanya perquè el dia de Martin Luther King Jr. per el va formar part de la campanya per al dia de Martin Luther King Jr. i que aquest dia es convertís en una festa nacional als Estats Units. Així que, Gemma, si et sembla, escoltem-la de fons.
0: Doncs sí, l'escoltem, va, pugem el volum. Then to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you, happy birthday. Em posa de bon rotllo aquesta cançó, Martí. És la que volia abans.
1: Sí,
0: És que, de fet, mira com són les coses, que no en tenia ni idea de que vindria aquesta cançó avui I l'estava demanant en Joan. Que fort.
1: Sí, ja ens hem fotut un lío amb les cançons de Happy Birthday, eh? Però bueno, abans hem escoltat la clàssica per felicitar i ara escoltem aquest temasso que, com tu dius, posa de molt bon humor de l'Stevie Wonder.
0: És que fins i tot et diria que m'agrada més que les cançons típiques, no, de anys i anys per molts anys. O sigui, aquesta cançó és un temazo.
1: Sí, potser sí, eh? Bueno, el que passa és que són aquelles tradicions que, clar, no es pot canviar ja la típica cançó d'anys i anys per molt xorra que ens sembli.
0: No, clar, hi ha les típiques, no? També hi ha cançons... Cancions.
1: O sigui, és molt el que diria la meva àvia, eh? Dic cancions, les cancions.
0: Les cancions molt boniques del feliç cumpleanys, no? O sigui, no.
1: Sí, una mica com passa per Nadal, que per cert, Gemma, el teu Happy Birthday, si no m'equivoco, és el dia de Nadal, no?
0: Sí, és el dia de Nadal, Martí. Encara falten uns mesos, però demà endevina quin dia és.
1: 14 de març per començar.
0: No, de març no, estem a maig.
1: Ai, de maig, perdoneu.
0: Doncs pensa una mica.
1: Ja, no sé ni a quin dia he vist.
0: Què pot ser demà que a mi em pugui interessar, doncs, que tu sàpigues què és?
1: El cumple de la teva mare?
0: No, Martí.
1: Del teu gosset?
0: No. No té a veure amb aniversaris, però... Sí i no. No és que ningú faci anys, és que és el nom important d'una persona. Molt guapa, treballadora, llesta... No et sona?
1: El dia de l'aniversari, dius?
0: No, el dia del sant, de la Santa Gemma!
1: Ah, home! Home, doncs demà ja ho direm a les efemèrides, només faltaria...
0: Home!
1: Ara estava pensant, de qui parla?
0: Quan és... Que fort! Mira, li dic guapa, treballadora, llesta, i diu, de qui parla?
1: No, ja saps que jo et veig amb bons ulls. El que passa és que, clar, ara m'has pillat aquí, que no sabia per on sortir.
0: Sí. Quan és el teu sant, Martí? Tu ho saps?
1: És que hi ha dos tipus de Sant Martís, que és qui es diu Martí...
0: 15 segons, eh?
1: El que passa és que jo el celebro a l'11 de novembre.
0: Vale,
1: així
0: doncs,
1: que, bueno, no sé.
0: Ens en recordarem. Martí, happy birthday i fins ara.
1: Happy birthday, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critiquen l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
3: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
1: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.
4: Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
5: Doncs quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres 13 de maig del 26 és moment de l'hemeroteca maresmenca. Melina Amorilla, què ens expliques avui?
6: Doncs avui, Gemma, hem de marxar cap a l'any 1990 i concretament cap a Mataró perquè s'organitzaven les jornades tèxtils del Maresme. El sector del gènere de punt, que la comarca del Maresme es concentrava a principis dels 90, el 60% de tota la producció estatal, s'hauria de potenciar al màxim el disseny, també extremar el control del producte i hauria de descentralitzar-se per poder superar la crisi, segons les conclusions que es va treure en aquestes jornades que s'organitzaven a la capital. El conseller d'Indústria del moment, Antoni Subiràs, va comprometre a donar suport a qualsevol iniciativa empresarial que es realitzés amb la intenció d'organitzar aquest sector. Un centenar d'empresaris de tota Catalunya participaven en aquestes xerrades organitzades per l'Associació d'Empresaris del Gènere del Punt de Mataró i Comarca, és a dir, l'ESGMA. El Consell Comarcal del Maresme també hi participava i el Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial del Departament d'Indústria de la Generalitat, amb l'objectiu d'obrir un diàleg entre empresaris i tècnics i buscar l'estratègia adequada. Una de les principals mancances del sector era una imatge de marca que facilités la distribució a l'estranger, segons l'informe de l'empresa Kurt Salomon Associates, elaborat per encàrrec de la Generalitat i que es presentava a les jornades. Abans, però, era necessari consolidar el mercat estatal per tal de disposar d'una bona base de promoció a fora i que desapareguessin els aranzels, per tal de potenciar les inversions amb la incorporació de maquinària nova. Uns altres aspectes que també recomanaven aquells anys 90 als industrials eren el control del procés de producció amb especial èmfasi en els acabats i la màxima descentralització per aconseguir flexibilitat i ràpida capacitat de resposta a les exigències del mercat d'aquella dècada.
0: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.
0: I aquest cap de setmana se celebra la Nit dels Museus, una cita especial que obre les portes a molts equipaments culturals amb activitats gratuïtes i en horari nocturn. Al Maresme, diversos municipis s'hi sumen amb propostes per tots els públics. Un d'ells és Canet de Mar. Anem a conèixer tot el que s'hi ha preparat.
7: Ens endinsem ara a celebrar el Dia Internacional dels Museus. Ja sabeu que el dilluns 18 de maig tenim una gran cita amb els museus. És l'esdeveniment més important que s'organitza des de 1977 i que ho fa gràcies al Comitè Internacional dels Museus. Al voltant d'aquesta data, els museus fan moltes activitats que s'obren a tots els públics. El gran esdeveniment, però, del Dia Internacional dels Museus podríem dir que és la celebració de la Nit dels Museus. I aquest any a Catalunya serà el dissabte 16 de maig. Canet de Mar també hi participa. Tenim propostes que coneixerem al costat, per una banda, del regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i per altra banda, al costat de la tècnica de patrimoni i directora de la Casa Museu, Lluís Domènech i Montaner, la Marta Nolla. Benvinguts.
8: Hola, què tal? Gràcies.
7: Què tal, com estem?
8: Molt bé, esperant, doncs, a dissabte.
7: Amb moltes ganes, perquè, de fet, és una d'aquelles efemèrides que jo crec que tot ciutadà ciutadana té anotada al calendari, perquè és una oportunitat, tant el Dia dels Museus com la Nit dels Museus, per poder gaudir, conèixer el nostre patrimoni.
8: I és així, és una oportunitat d'obrir portes, d'entrada gratuïta als equipaments, als museus, de poder visitar-los. Hi ha tot l'any per visitar-los, però si et conviden, i a més amb un horari fora d'hores, per dir-ho així, com és la tarda vespre, doncs millor que millor. I aquesta és la intenció, i aquesta és la iniciativa que es fa arreu d'Europa, doncs d'acostar els museus a la població, de les persones que habitualment no hi van, doncs hi puguin anar. I per fer-ho també, doncs el que es fa des de la majoria de museus és activitats. Aquí a Canet, jo me'n recordo l'any passat que vam fer, per exemple, doncs, unes sessions de DJs i uns tastets d'una cervesa modernista dels amics de la
7: Canetenca.
8: De la Canetenca. Doncs hi havia canetencs, vull dir, coneguts, que venien i deien, ostres, és que jo no he entrat mai a la Masia Rocosa, és que jo no he visitat mai la Casa Museu, i de Canet de tota la vida, doncs mira, és una manera de treure aquest tipus de públic que no l'ha visitat mai, que no ha tingut l'oportunitat, doncs aquesta nit, doncs, per fer-ho.
7: I a més, suposo que la Marta ja estarà molt d'acord, si ens proposen un tas de vins envoltats de modernisme, escolta, no hi ha excusa. De fet, la proposta de la Casa Museu, podríem dir, Marta, que serà aquesta, a les 7 de la tarda, aquest 16 de maig, un tas de vins i modernisme, a més, amb alguna cosa teatral, també, Marta.
9: Sí, exacte. Aquest any hem volgut plantejar una proposta diferent per la Nit dels Museus, i a banda de les portes obertes habituals, hem organitzat una experiència que combina patrimoni i territori. Un tas de vins de proximitat a la Casa Museu Domènech i Montaner, com bé comentaves, doncs, en aquest entorn modernista, i amb petites intervencions teatrals que donaran, doncs, un toc d'humor i de sorpresa a la vetllada.
7: De fet, és molt interessant, Marta, perquè a vegades, abans, potser teníem el concepte, anys enrere, que deia abans l'Emili, no?, de poder entrar en un museu i simplement gaudir, doncs, de les col·leccions o de les exposicions del moment, però d'un temps cap aquí hem anat innovant. Ara explicava, doncs, la vessant musical de l'anterior edició d'aquesta Nit dels Museus. Ara hi afegim tas de vins i fins i tot teatre. Per tant, és com que portem altres arts escèniques dins del propi museu, no?
9: Exacte. Aquesta és la voluntat una mica no només nostra del museu, sinó a nivell d'aquí a casa nostra, Catalunya, i també de nivell d'Europa, que el museu passi de ser no només algo contemplatiu, sinó algo participatiu. És a dir, que la gent vingui i visqui una experiència, més que només ser una part passiva del museu. I d'aquí, doncs, aquesta proposta que mostrem, que no és només una visita teatralitzada convencional, ni tampoc un tast de vins clàssic. És una experiència sensorial. Volem que la gent vingui i senti el museu.
7: Fantàstic. A mi ja em venen ganes de poder-ho gaudir, i per fer, imagino que la gent que ens està escoltant també s'està preguntant què haig de fer per anar-hi, no? Com hem d'aconseguir aquestes entrades, quina és la logística per poder-hi participar.
8: A veure, entrar al museu i a la Masia Rocosa és gratuït, perquè és la Nit dels Museus, que per això es fa, no? Entrada gratuïta. El tastet, sí, s'ha de treure entrada entrada a través d'Antràpolis, el que no sé si queden.
9: En queden dues.
7: Mira, Carles, tens entrada? Doncs tu i jo, ja ho tenim, això. Sí, perquè, de fet, el que podem veure a les xarxes és la proposta que s'inicia a les 7 de la tarda, però ara parlàveu de torns.
8: Perquè hem hagut d'obrir un altre torn, un altre passe, per dir-ho així, doncs, perquè es va esgotar de seguida el primer, sí.
7: Per tant, això és una molt bona notícia.
9: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè les entrades, això, es van exaurir en un dia. Això va fer que haguéssim d'obrir aquest segon torn.
7: A banda d'aquesta proposta de tas de vins i modernisme i d'aquesta experiència...

0: del Lluís Domènech, l'enquadernador, Lluís Domènech, el polític, Lluís Domènech, l'arquitecte, així com les seves obres més rellevants de tot Catalunya, inclús de més enllà. I bé, també podran aprofitar per veure l'exposició temporal d'Eugeni Forcano, que vam inaugurar ara farà poques setmanes.
1: De moment imagino que està tenint èxit i que la gent doncs, sí, està interessant, perquè era una persona molt estimada i per tant doncs, val molt la pena poder tenir aquesta oportunitat, no?, de veure l'exposat doncs, a la nostra casa museu.
2: Doncs sí, és així. Celebrar l'any Forcano, i com hem dit moltes vegades, doncs no serà l'únic acte. Recordem que tindrem una xerrada conferència. Encara no tenim la data tancada, però en breu us la podrem dir. I tindrem l'exposició de la Festa Major, que inaugurarem el 12 de juny, que és la mirada més canatenca, per dir-ho així, més de casa d'Eugeni Forcano.
1: Uh-huh. Apuntem la data per poder-ne parlar també quan s'acosti el moment. De moment, la primera proposta, la que tenim més a tocar, encara que ens queden aquestes dues entrades, no sé si d'aquí a dissabte, si hi ha molta demanda, s'obriria un tercer passi o hauríem d'esperar a una altra ocasió per participar-hi?
2: No, tornarem a repetir més endavant. Si veiem que, doncs, com estem veient, doncs, ha tingut prou èxit, per què no tornar-ho a fer en una altra ocasió? Potser no cal que sigui el dia o la nit dels museus, vull dir, ens podem plantejar doncs, per alguna festivitat, per un festa major o per un quan sigui, doncs per què no tornar-ho a proposar.
1: No sé si potser una de les línies futuristes, per dir-ho així, de la Casa Museu seria justament aquesta. Abans la Marta en certa manera ens ho apuntava, no? El fet de combinar experiències dins d'una Casa Museu. Recordem que fa poc vam tenir també una presentació d'un llibre al voltant de Sant Jordi que justament passava en una de les sales de la Casa Museu. És una experiència que fins ara no teníem massa a l'ordre del dia, per dir-ho així. Ara tenim aquest tas de vins en teatre, així que hem tingut les visites guiades sempre a la Casa Museu, teatralitzades, però anem una mica en aquesta línia, amb
0: sí,
1: propostes de futur?
0: Sí, la veritat és que el que volem és posar el focus en aquest paper dels museus com espais de trobada, de diàleg, de cohesió social, museus participatius, i al final activitats com aquesta també van en aquesta línia, convertir el museu en un espai viu, accessible i proper, on la gent pugui compartir doncs, aquestes mirades, aquestes experiències, i visitar el museu d'una manera relaxada i més propera.
2: Bueno, de fet, hi ha projectes per fer, vull dir, s'està treballant, precisament la Marta està treballant en projectes per ampliar-ho, per obrir-ho i per fer-ho molt participatiu de cara als més petits, no només a les escoles, sinó a l'estiu també, als casals. Això ja us anirem informant.
1: Doncs serà fantàstic poder gaudir d'aquesta Casa Museu que tenim i que val la pena d'aprofitar. No sé si voleu afegir alguna cosa més a aquesta proposta.
2: No, aprofitar aquest dia i aprofitar en general durant tot l'any a visitar el nostre patrimoni, a posar en valor el que tenim, perquè no tots els pobles ho poden dir, perquè a més de tota l'activitat cultural que intentem des de la regidoria doncs, impulsar, crear, facilitar i una mica doncs, mostrar a tot el poble doncs, també intentar doncs, que el patrimoni sigui el més accessible possible, sigui que la gent de Canet doncs, sigui conscient i coneixedora del que tenim, patrimoni arquitectònic i patrimoni humà, com en aquest cas doncs, el que dèiem de l'Eugeni Forcano. Una mica és això, jo crec que la voluntat i el que treballem des de l'equip de cultura, que per sort doncs, és això, som un equip i treballem molt transversalment, ho dic sempre quan fem presentacions o fem actes, que organitzem, doncs que ho fem des d'arxiu fins a biblioteca, fins al TMC i la Casa Museu, és a dir, tots buscant una sinergia precisament perquè en el fons doncs, tot està interconnectat pel concepte de cultura. I amb això estem, vull dir, simplement convidar-los a tots a gaudir, a disfrutar i a posar en valor el patrimoni que tenim a Canet.
1: Fantàstica reflexió la que ha fet l'Emili i totalment d'acord, eh? Val la pena doncs, poder gaudir d'aquestes oportunitats, que durant tot l'any tenim opció, però com dèiem al principi, no? Si ens ho posen doncs, d'aquesta manera tan ben posadeta, que no tenim altra alternativa que poder-ho gaudir. Com sempre, donar-vos les gràcies per tota aquesta estona. Gràcies al regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, a l'Emili Sánchez, i també a la Marta Nolla, tècnica de Patrimoni i directora de la Casa Museu. Gràcies avui per venir i per explicar-nos aquesta proposta enguany, Museus unint un món dividit, per centrar-se justament en el que dèiem al llarg de tota l'entrevista, com els museus poden actuar com a ponts per superar superar divisions culturals, socials, geopolítiques i, evidentment, doncs, fomentar

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, Oxígeno, de Marta Jiménez, i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant.
3: Bé, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Salutacions!
3: Avui no sonen les polseres.
4: No!
3: Avui
4: no
3: sonen. Quins llibres portes avui? Va, vinga.
4: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir que molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'han cridat molt l'atenció.
3: Vale.
4: Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
3: Bon títol.
4: Genial,
3: sí, sí.
4: Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
3: Molt bé.
4: Que també el nom és original. En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que cada capítol, el títol de cada... Són capítols molt curts, mal, i cada capítol, al costat del títol del capítol corresponent,
3: sí, ja ho veig,
4: consta l'edat de la protagonista.
3: Molt bé.
4: Llavors ens passem de 12 anys
3: a
4: 22,
3: ah, no.
4: 12,
3: Val.
4: 7...
3: Molt bé.
4: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran. Llavors, en sota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no?, que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults,
3: vale,
4: i això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot amb un ambient molt volcànic i molt especial.
3: La portada,
4: que és...
3: de fet, es veu, no?, que és un ambient volcànic.
4: A les Illes Canàries, no?
3: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc?
4: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser. Ho publica una editorial que és Receiver Books.
3: Com la pel·lícula.
4: No, com la pel·lícula. No, Receiver 2, Receiver Books.
3: Puc fer la broma?
4: Sí, sí, endavant.
3: Fer, no? Vale.
4: Please.
3: Hi ha una orella dins del llibre.
4: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
3: Me l'has deixat en safata.
4: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no?, i ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profunds, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides. I ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
3: Dos cosetes. La primera és una coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè
4: sí,
3: els títols em sorprèn que són en minúscula, tots.
4: Els títols són en minúscula. Quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és usats, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva, o està dins de claudatos,
3: vale,
4: o són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita. O sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat de la protagonista, els capítols curts, i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original. El tema és profund i m'ho he passat molt bé.
3: Molt bé, doncs...
4: Molt bé,
3: mira,
4: molt interessant.
3: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionar-se també amb autors joves.
4: Sí.
3: Llavors la pregunta te la faré al final, així
4: acabarem. Amb autores, sí.
3: Perfecte.
4: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors, doncs, és tota aquesta reflexió, no?, entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
3: Sí, sí.
4: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
3: Bueno, això quan tens una edat no gran, no?, entenc.
4: Exacte. I, en canvi, doncs, aquí el que et mostra, a través de tota la seva experiència, explicada d'una manera molt literària, és que no. que tots, no?, pensem d'un filet i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
3: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo haver vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia del, de sí. Crec que era un... No sé si era el... bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
4: La caldera.
3: La caldera.
4: Sí, solen així.
3: I que això pot provocar, doncs...
4: Sí, que és molt invisible, també, no? Sí. En aquest cas, a ella li va passar de nit.
3: A més, clar,
4: saps?
3: Dormint.
4: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps? A mi em crida molt també aquesta... Com ella ho explica, no? Com ella... I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella, quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I, no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara, que t'expliquen les coses... que poden passar, no? Sí. I de més, doncs, d'una manera molt original i que realment, o sigui, la literatura continua viva, hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
3: Veig que Baix té, bueno,
4: sí,
3: un gran text
4: com
3: i premis.
4: Word, no?
3: I, bueno, doncs, per
4: sí.
3: Això deia abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè sí. Tots veig que tenen un... com una espècie d'etapa davant que doncs,
4: sí, aquesta, es posa aquesta, la faixa que es diu, sí, no?, on exacte. Remarca, pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions, a l'altre 12 edicions,
3: carai.
4: No? És aquesta manera de...
3: Sí.
4: I que són llibres que funcionen pel boca a orella.
3: Vale.
4: O per clubs de lectura.
3: Vale.
4: I és una manera molt xula, també, doncs, de fer-se conèixer, no? Perquè és una manera com lenta, però molt segura, i que vas a parar a lectors, doncs, que ho aprecien molt.
3: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a el que has comentat, no?
4: Clar, sí. Aquesta falta, doncs, de poder respirar, no?, d'una manera tan
3: metàfora,
4: invisible.
3: No? Sí. Una bona metàfora, portada a la realitat.
4: Oxigen,
3: sí. Sí, amb l'experiència que ha viscut.
4: Sí.
3: Molt bé, doncs,
4: sí,
3: dos llibres superinteressants, i un tercer...
4: A mi, perquè aquesta autora m'agrada molt, i
3: t'he de dir que només amb la portada saps a què em recorda? No ben bé, però em recorda un Mondrian.
4: Bueno, clar, sí, perquè és aquesta línia editorial
3: menys, no?
4: de debate, d'aquesta editorial, que són com temes concrets, curts...
3: Aquests quadres, no?,
4: sí.
3: Que són amb... especials, sí. A més, són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel. Els
4: sí.
3: Altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
4: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, Anatomia de una ruptura.
3: Mm.
4: Però també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui,
3: sí.
4: Mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
3: Sí.
4: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
3: No, pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he viscut més o menys això, no? I a
4: sí.
3: Més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi, per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, eh? Que sobreposi la parella abans
4: yeah.
3: Que els amics.
4: Yeah.
3: I llavors, quan intenta recuperar aquesta amistat, no funciona, perquè ja fa massa temps que... Doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i
4: sí.
3: Pell de gallina, quan has dit això, sí, sí.
4: Sí, és que és un tema seriós. Jo, quan ho vaig veure, vaig dir, home, sí, i sí, totalment sí. Vull dir que són temes dolorosos i molt importants. I ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no?
3: Uh-huh.
4: I també alhora profunda. I realment et toca.
3: Sí, no, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, jo bueno, he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com,
4: sí.
3: Com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota i allà creix molt l'amistat, no?
4: Sí.
3: Parlo des del meu punt de vista, com podem el teu mar o amb el de tota la gent, no?, que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
4: I tant, i són fonamentals, no?, i ens alimenten, i si no fos per això... Me l'assumpto.
3: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no?, però parlem de tres artistes, tres
4: sí.
3: Autores joves, no?
4: Sí.
3: Que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no?, que ja no es llegeix tant, que, no?, que ja no es consumeix la lectura,
4: sí.
3: Que surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh?
4: Sí,
3: ho podríem
4: sí.
3: fer amb vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
4: Exacte.
3: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb
4: sí.
3: llibres. Creus que no, que no es perdrà del tot, no?
4: Jo estic convençuda que no. Perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no? I t'ajuda a veure tantes coses que jo crec que l'escriptura és imprescindible. I més escriptura, de veritat, vull dir que
3: a boli,
4: amb la mà
3: sí.
4: i a boli i tot, no?
3: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari, o ha tingut un
4: és
3: diari,
4: fantàstic,
3: on
4: clar.
3: cada dia apunta coses que li passen, o coses que ha de millorar, o coses que, dic, de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no? Llavors
4: clar.
3: és fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho un llibre, no?
4: A portar-ho més enllà, i tant. I clar, el fet de l'estima a les paraules, no? L'estima a l'expressió. És una estima artística, també, no? Com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges, en pel·lícules... O...
3: De la música, per exemple.
4: Clar, no? És el teu llenguatge. Jo crec que això no es perdrà.
3: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera. O sigui, siguin un art o siguin una altra cosa, però la gent que ho plasma, no, en un art, jo crec que té un molt de valor.
4: Sí.
3: Sobretot, avui perquè parlem de llibres, però en l'art en general,
4: Sí, és una passada.
3: Molt bé, doncs,
4: una passada.
3: Mira, ens queda poc temps per acabar la... un minutet just, malauradament. Res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
4: A mi, per mi, són llibres interessants, que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur, de que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes. I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. És... Perquè a vegades sempre en reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat que realment et colpeix.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé, eh?
4: Gràcies.
3: Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
4: Sí.
2: Molt bé, doncs anem acabant el programa d'avui i avui volem conèixer Millor Minoria, un grup amb una proposta musical pròpia i un estil molt personal. En parlem amb en Pablo i en Xavi, dos dels seus integrants. Benvinguts a l'Ona Maresma.
5: Gràcies.
6: Bones, què tal?
2: Per començar, nois, expliqueu-nos una mica qui sou i com va néixer Minoria.
5: Bueno, doncs realment som dos... O sigui, vam començar fa temps a tocar junts. Vull dir, portem el Xavi i jo composant i tocant temes des de fa uns 10 anys, però Minoria és un projecte molt recent. O sigui, és de fet 2024, em sembla. I, bueno, és un projecte ambiciós que busca fer-se lloc aquí dintre del panorama català amb lletres, diguéssim, personals i una energia renovada, també.
2: Per tu, Pablo?
6: No, sí, o sigui, bueno, és un projecte nou i al final nosaltres també venim amb un so que és una mica més internacional, més rock i pop-rock, llavors doncs busquem al final pues, bueno, doncs fer una proposta nova i que sigui diferent.
2: Quin tipus de música feu? Com definiríeu el vostre estil?
6: Jo crec que som un grup rock alternatiu i pop-rock a vegades, que també, doncs, som un grup molt guitarrero, també, que ens inspira molt, doncs, molts grups dels 90, també, i de principis dels 2000, i, doncs, crec que mesclem una mica un estil una mica més agressiu amb més comercial, també. Llavors tenim una mica com aquest mix.
2: I pel que fa a les vostres influències musicals?
5: Bueno, és curiós perquè a nivell de referències jo crec que bevem i toquem molts pals, però sobretot ens influencien música dels 90 i principis del 2000, jo diria, però que a Minoria, diguéssim, transformem una mica més, o sigui, el volem portar al present amb un toc de producció com una mica més modern, no? Vam de, no sé, en plan bandes com...
6: Els Foo Fighters, no?
5: Exacte.
6: Que és un grup que ens diuen molt i que a nosaltres ens agrada molt, però... I també hi ha propostes més actuals, també, o sigui, tant a nivell nacional com aquí a nivell català, doncs grups actuals que també estan fent coses molt xules.
2: Pel que fa al vostre treball, amb quines cançons o temes us sentiu més identificats?
5: Doncs jo et diria Trencall i Obre els ulls són els dos que per mi són els millors a nivell de, bueno, a nivell personal de lletres i a nivell de sonoritat també crec que es defineix bastant el que volem aconseguir.
6: Sí, sí, sí.
2: Doncs de fet tenim un, podem escoltar un fragment d'aquesta cançó. Aquesta és Trencalls.
5: Sí.
2: Molt bé, doncs pugem. Molt bé, doncs estem escoltant un petit tastet de Trencalls, una cançó de Minoria. Expliqueu-nos de què parlen les vostres lletres habitualment. Hi ha algun tema que tingui doncs, més pes?
5: Bueno, en aquest cas, si parlem de Trencall, bueno, és com la típica lletra d'amor, diguéssim, cap a...
6: Desamor, cap a persona, no? Desamor.
5: Ai, desamor, perdó. Cap a una persona. I parla de dues persones doncs, que en un moment de la seva vida s'han doncs, estimat, però que o sigui, en algun moment els seus camins es separen i sempre es busquen com en aquesta convergència de les seves vides, en aquest record que un cop va ser el que va donar forma a un projecte comú. No?
2: Qui escriu? Els dos? Un dels dos? O...
6: Sí, escrivim els dos, però el que és lletres i el Pablo és el que canta i ell és el que principalment escriu les cançons. Jo també escric alguna, però sobretot el Pablo. Però al final també és un procés col·laboratiu. O sigui, al final els quatre que som tots contribuïm a la idea i tot i que el Pablo potser sí que porta una mica més com l'origen de la cançó, al final els quatre contribuïm a crear la cançó.
2: Com és el procés de composició d'una cançó? Primer s'ha d'escriure, primer s'ha d'entendre doncs, a quina melodia es vol aplicar o, clar, no en tenim ni idea?
5: Jo crec que depèn del tema, no? Perquè hi ha cançons en què jo, per exemple, he portat com, diguéssim, una mica la melodia de la cançó i la lletra, però hi ha altres en què el Xavi directament ha portat progressions d'acords, o inclús una cançó que es diu Despertar la va escriure la lletra del Xavi. Vull dir, però sí que és cert que sempre, jo crec, partim de la majoria de cançons, treballar-les nosaltres dos, i després portar-les al grup, i molt important que cadascú fiqui, o sigui, la seva màgia. O sigui, tenim llibertat cadascú per posar-ho.
2: De quins projectes o novetats teniu entre mans?
6: Doncs mira, ara estem enmig de la gira de presentació que fem per tota Catalunya. Ara, aquest cap de setmana, tenim dos concerts, el d'aquest divendres al Garrofarroc, a Mataró, i després toquem a un concurs de bandes a Santa Coloma, però després ja tornem a anar a Lleida, que la setmana passada vam tocar a Balaguer i el dia 30 estarem a la Boat, després anem a Reus i després a l'estiu, a l'agost, anem a la Mirona. O sigui que per ara estem focus amb la gira.
2: I també ens interessa saber com es va crear, no, el grup. Fa molt que us coneixeu. Com va sorgir la idea de fusionar-vos i de crear la banda?
6: Sí, o sigui, el Pablo i jo sí que portem molt de temps tocant junts, ara que tenim 25, però vam començar amb 15 anys, i ja vam gravar un EP amb un altre grup, que va ser una cosa bastant de maqueta. Llavors hem estat com en diferents grups que no han acabat de funcionar, fins que ara doncs, tenim el nostre baixista, el Xavi, i el nostre bateria, l'Adri. Quan els vam conèixer ells, llavors vam formar Minoria. I llavors vam començar a escriure cançons en català i doncs ens va... Sobretot vam començar a veure que les cançons eren molt bones. I ja està. I arrel d'això vam decidir entrar a gravar el disc a l'estiu passat, que el vam gravar... Bueno, vam entrar en realitat al setembre i ja està. O sigui, i ha sigut un procés bastant ràpid, la veritat, des de que vam fer el canvi... Bueno, vam decidir formar Minoria i tot, ha anat tot bastant ràpid.
2: I per què us dieu Minoria?
5: Bueno, bàsicament, o sigui, no té cap, diguéssim, significat superclar, però ve a abocar la sensació que nosaltres tenim d'intentar donar un cop a la taula la perpetuació, diguéssim, dels estils de música que s'han vingut perpetuant durant anys en el panorama català, i busquem una mica com... donem com un cop a la taula per marcar la diferència, diguéssim, en el tipus d'estil de música i de lletres que composem. O sigui...
6: Sí, és més una reivindicació de l'estil. També crec que som un grup que no som gens nostàlgics i, bueno, que és una mica el que ens van preguntar en The Rock, no?, de que si érem un grup nostàlgic o no, i la veritat és que no. Sí que, doncs, ara comencen a sortir projectes nous que són molt nostàlgics del rock en català. Nosaltres som un grup que fa rock en català, però que no som gens nostàlgics. Llavors això està una mica relacionat amb el nom, també, i és una mica una reivindicació del nostre estil, doncs, de que també actualment hi ha tanta predominància de l'estil de música urbana que quasi sembla que no hi ha espai per res més, no? Llavors és una mica... Al final el que ens agrada són persones que escolten de tot, però el que mola és que hi hagi com de tot, tant als festivals com a les ràdios, com el que sigui.
5: Exacte, diversitat.
2: Vosaltres ara esteu tocant i actuant en diferents indrets del territori. Aquest divendres, si no tinc entès malament, estareu a Mataró, al barri de Cerdanyola. El Garrofa Rock, què significa per vosaltres formar part del cartell?
6: Molt guai.
5: Sí.
6: Van apostar per nosaltres perquè buscaven propostes noves i va ser guai. O sigui, la veritat és que xulo, supercontents. Nosaltres, sent de Barcelona, que allà costa molt tocar, bueno, trobar llocs on tocar, tocar allà és superguai. O sigui, superxulo sortir de Barcelona i tocar, ja ho hem fet, d'anar a Lleida i altres llocs i ens encanta, o sigui, superguai.
5: A part, o sigui, nosaltres tenim alguna gent que coneixem al barri de Cerdanyola i ens diuen que pel barri és una oportunitat molt bona perquè fa com a 3 anys o així que ho fan i és un esdeveniment bastant, bastant important a nivell de donar visibilitat tant al barri com de portar noves propostes que ajuden a donar-li vida i a que nous grups creixin i surtin per mostrar la seva música, doncs, a tot aquest territori.
2: Quin és el moment que més us agrada? Composar cançons, crear-les, actuar davant del públic?
6: Aquesta és bona, eh?
5: Sí. Jo, parlant a nivell personal, crec que quan m'ho passo millor és gravant. Perquè sí que és veritat que tocant directe té molta energia, potser la meva opinió dintre d'un temps canvia quan portem més rodatge també, que déu-n'hi-do i el que portem, però vull dir que encara falten moltes dates i molts concerts per fer, però jo ara mateix gravar, perquè per mi composar està guai, però també t'has de, diguéssim, t'has d'estrenyar l'ànima per treure, i has de ser exigent amb el que fas, i tocar en directe, doncs, al final a vegades és molt cansat, i llavors per mi el millor és gravar, m'ho passo millor i on tinc més llibertat.
2: I en Xavi?
6: Sí, gravar mola. O sigui, sí, gravar... Mai havíem gravat un disc i ara amb aquest disc el procés va ser superguai. O sigui, va ser un procés molt xulo.
2: Molt bé, doncs esperem que vagi superbé, que tingueu molt d'èxit i també molt de públic. Xavi i Pablo, de Minoria, ha estat un plaer tenir-vos a l'Ona.
5: Moltes gràcies.
6: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Molt bé, doncs nosaltres ja finalitzem el programa d'avui i acabarem amb música. Adeu, fins demà.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha parlat avui per primer cop sobre la sortida del grup municipal de la Lole Morilla, que va anunciar la seva decisió el 29 d'abril. Pons ha negat que s'hagués produït un trencament perquè va ser Morilla, ha dit, qui en un moment donat i sense prèvia deliberació a l'Assemblea va decidir marxar. Justament això, segons Pons, és el que ha desagradat a l'Assemblea i per això, segons ha explicat, se li va demanar sense èxit que retornés l'acte.
2: No compartim ni la forma ni el contingut. Ens vam enterar tots a través de les xarxes. No va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem. Li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs, se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte.
1: Pons no ha valorat els retrets concrets que feia Morilla sobre els peatges i la unilateralitat que, segons denunciava, patia quan estava al grup municipal, però ha confessat que han estat dies d'atenció i que des d'aleshores no ha tornat a parlar amb ella. Sigui com sigui, ara l'únic representant del partit al ple ha dit que la formació no té previst canviar-se el nom perquè representa un grup de persones que va més enllà, ha dit, del tàndem de Comuns i Podem. Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç del Maresme van formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà els pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats. El treball tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament de la Cambra de Comerç. Escoltem la diputada de Comerç de la Diputació, Olga Serra.
3: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius, i en unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
1: Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç Xavier Gatius i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra, David Anton. La decisió més que probable de no obrir el curs vinent la segona línia d'I3 a l'escola Montserrat, com avançava fa uns dies la regidora d'Educació, ha motivat novament les crítiques de Crida Premianenca. En un comunicat coincideixen amb la necessitat de garantir la continuïtat de l'escola Sant Cristòfol, però consideren que l'escola Montserrat també desenvolupa una tasca educativa de qualitat i que la reducció a una sola línia li ocasiona una pèrdua, diuen, directa de recursos, de capacitat organitzativa i de solidesa del projecte pedagògic. Crida considera que la retallada de línies a la pública situa l'escola concertada en una situació de privilegi i, tot i que sigui la Generalitat qui pren les decisions, aquesta formació recorda que existeix una taula de planificació on treballen conjuntament el Departament d'Educació i l'Ajuntament i que és aquí, diuen, on cal exercir una defensa inequívoca de l'escola pública. Portes obertes aquest dissabte a l'Escola Municipal de Música, tant el centre com l'Ajuntament ho anuncien aquesta setmana i fan notar que les preinscripcions de nous alumnes es faran entre l'1 i el 7 de juny. Les portes s'obriran a 11:45 del matí i novament hi haurà benvinguda, visita i presentació del projecte educatiu, però també tallers i sorpreses, com ens deia la directora Maria Juan fa uns dies.
4: Evidentment és una activitat oberta a tota la ciutadania, els hi podrem explicar una mica el funcionament del centre, programes formatius, els hi farem un recorregut per l'escola, pels petitons hi haurà un taller, vull dir, hi ha diverses sorpreses.
1: Trobareu tota la informació sobre la preinscripció al web municipal. El barber premianenc Txema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. Aquests dies, ell mateix ha publicat un vídeo.
5: El ganador
6: es... Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. He de reconocer que es un momentazo.
1: Txema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'Enllaç de Premià de Dalt. Maduixes i llençols nets, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
5: La Biblioteca Martí Rosselló acull avui la presentació de Maduixes i llençols nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles per al lector. La mateixa autora ens n'ha explicat l'argument i l'essència del llibre.
7: Seria una novel·la que tracta els records d'una família, però com una cosa viva, on no només s'explica com han passat les coses. És una narració explicada amb honestedat i això permet que el lector la senti pròpia.
5: L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espasa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
1: I ara els esports amb el Marc Rodríguez.
8: Victòria clara i contundent del primer equip femení de bàsquet, que s'imposava per 38-73 a la pista de l'Espanyol. Les de Xavier Expósito van començar fortes des del començament, al descans guanyaven ja de més del doble, 15-38, i van sumar més de 17 punts en tots els quarts. L'equip es va trobar còmode sobre el parquet i no va patir ni un minut, una bona manera d'acabar la temporada. L'equip és tercer amb 44 punts i només tindrà ara un partit per davant, a casa contra el Vedruna. Les premianenques han de guanyar i esperar resultats per jugar una nova final a 4, tot i que hi ha molts equips implicats, Castelldefels, Igualada, Grup Barna, Granollers i també el Roser. El partit d'aquest cap de setmana serà diumenge a les 11 del matí.
1: Pel que fa al temps, després de les pluges d'ahir, avui i demà recuperem l'ambient assolellat i les temperatures no varien gaire entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Tenim la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes, d'aquesta capsa planíssima.
10: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
9: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: ¿Está aquí?
2: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
3: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: I comencem un nou espai de les escoles a Premià Mèdia. Avui el tema que hem escollit, o que han escollit les escoles, són, o és l'Erasmus, que avui ens venen a explicar des de la SAIE, també des de l'IPM i també des de l'Institut Escola Santa Anna. I saludem ja els alumnes que ens visiten. L'Ariadna Llorenç, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: També la Joana Gómez, com estàs?
2: Hola, bé.
0: Benvinguda a la ràdio. I saludem a la Laura Borges, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
0: I al seu company, en Víctor Abril, benvingut.
4: Bon dia, gràcies.
0: I també ens acompanya l'Erin Carós, com estàs?
5: Bé, gràcies.
0: I la Eva Laseras, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I vosaltres sis teniu en comú que tots heu fet l'Erasmus ja.
4: Exacte.
0: Va, doncs Víctor, explica'ns una mica, o com podríem explicar a la gent que ens està escoltant què és l'Erasmus, en què consisteix?
4: Doncs l'Erasmus és un projecte, en el nostre cas, de Laura i meu, nosaltres l'hem fet a quart d'ESO, i consta d'un intercanvi entre una escola, nosaltres hem anat a Alemanya, i aleshores va relacionat a un projecte, que el nostre projecte és la cultura que ens uneix. Nosaltres anàvem molt, doncs, per exemple, gastronomia, cultura, i ha sigut així el nostre Erasmus.
0: Molt bé. El vostre també tenia com un eix principal, aquest Erasmus?
6: Sí, nosaltres hem anat bastant pels idiomes, ja que ells venien aquí a aprendre espanyol, perquè tenen classe d'espanyol, i nosaltres no anàvem per l'alemany, també hem anat a Alemanya, sinó que anàvem per l'anglès, i també, doncs, conèixer la seva cultura i que ells coneixin la nostra i el nostre idioma.
0: I vosaltres, des de la Salle, quin era l'eix del vostre Erasmus?
5: Era més o menys explicar com les cultures dels diferents països, i aquí nosaltres, doncs, vam anar a Itàlia, i ells des d'allà ens van explicar la seva cultura, i nosaltres des d'aquí, doncs, la nostra. I hem fet com un intercanvi.
0: Molt bé. I tots els alumnes de la vostra classe anàveu al mateix país, al mateix lloc, a la mateixa destinació, o no? Sí, eh?

0: per alumne cadascú de vosaltres? És a dir, és personal això o no?
1: En el nostre cas no vam fer un intercanvi, nosaltres només vam anar a Itàlia i vam fer treballs previs, però poc més.
0: Molt bé, molt bé. Doncs quants dies va durar aquesta experiència? Quant temps hi vau estar, Víctor?
2: Doncs hi vam estar una setmana. Mm-hmm. L'Erasmus cobreix 5 dies lectius i després un d'anada i un de tornada.
0: Val, molt bé. I com vau distribuir-ho? Al març deu anar. Sí, i com vau distribuir aquesta setmana? Què fèieu en aquella setmana?
2: Doncs tant diumenge com dissabte eren dies lliures, també era el dia d'anada i de tornada, i doncs, durant la setmana fèiem activitat tots junts i després per la tarda doncs, cadascú anava amb la seva família i fèiem coses amb la família.
0: Molt bé, perquè Laura, això de les famílies, com més això d'anar a una casa que no és la teva amb una família que potser funciona diferent de la teva també, clar.
3: Doncs bé, personalment em va agradar molt l'experiència, ja que la meva família era molt bona, es van portar molt bé amb mi, sempre van intentar parlar l'alemany lent perquè jo l'entenguessi, i la veritat és que jo crec que és una experiència que tothom hauria de passar.
0: Vosaltres com veu relacionar-vos també amb les famílies, amb la gent amb què heu compartit també espai?
4: Bueno, nosaltres vam anar també que hi ha un cap de setmana, i llavors durant aquest cap de setmana vam tenir més temps de fer activitats amb les famílies, i jo personalment superbé, perquè penso que també és la gràcia d'aquest intercanvi, conèixer altres famílies i tradicions més de casa, més de llar, que no només les tradicions del país, i molt bé. La meva família era meitat polaca, meitat alemanya, llavors sí que a vegades no els entenia massa. He fet algú d'alemany, però no els entenia massa, si parlaven en polac o algo, però la veritat és que molt bé.
0: I vosaltres?
5: Nosaltres, bueno, no vam anar amb cap família. Però, bueno, en sí que ens vam allotjar en un hostel on era només de l'Erasmus, perquè vam anar 2 setmanes, vam tindre la gran sort, i doncs allà, en el hostel, sí que hi havia altres grups també de la nostra edat, i sí que, bueno, ens hem relacionat molt amb gent de Bulgària, de Grècia, i vam tindre també la sort, doncs, de conèixer gent d'altres països, no només italians.
0: Ara us preguntaré què us va sorprendre més dels llocs on veu estar, però com portàveu el tema aquest de que sigui un idioma que no sigui el vostre i que no sigui, doncs, el que parleu en el dia a dia? És una cosa, Laura, que et preocupava abans de marxar?
3: Sí, moltíssim.
0: I com ho vas afrontar quan estaves allà?
3: Jo crec que quan vaig arribar va ser tot diferent, perquè jo pensava que no entendria res, seria molt més complicat a l'hora de parlar-hi, però vaig començar a escoltar i quasi tot ho entenia, i al final va ser molt més fàcil.
0: I vosaltres què tal, això de l'idioma?
1: Nosaltres teníem bastanta por pel fet que no vam estudiar res l'italià, però vam tenir la gran sort de que ens vam poder comunicar molt bé amb l'anglès i inclús amb el castellà.
0: Eva, tu deies que a més la teva família no és que parlessin un idioma, sinó que en tenien dos amb el que anaven treballant, no?
3: Sí.
0: Com tu vas fer per més o menys entendre't en les coses del dia a dia, o t'hi acabes entenent al final?
4: Al final jo crec que t'acabes entenent, perquè per molt que no parlin el teu idioma, el to de veu, la manera en què ho diuen, els seus gestos, t'acabes més o menys enterant de què estan parant. A lo millor no t'enteres de la seva opinió o de què, però
0: de l'essència sí, no?
4: Sí, t'enteres si la filla ha fet alguna cosa malament i l'estan renyint, o t'enteres...
0: Perquè una bronca és una bronca, és igual al idioma que sigui. Val.
4: Per molt que no t'enteris, saps que li estan fotent la bronca. Però no, molt bé, i sí que vaig tenir la gran sort que van intentar parlar l'anglès el més possible, perquè jo em sentés inclosa dins la família, i així que molt bé.
0: Que bé. Erin, tu com ho vas viure, això de, doncs això de parlar un idioma que no és el teu i de relacionar-te i comunicar-te?
5: Bé, per sort vaig poder cursar alemany durant l'ESO, així que sí que podia comunicar-me amb ells en alemany, així que nosaltres el que fèiem era fer un mix d'anglès i alemany.
0: D'acord, molt bé, molt bé. És a dir, que us hi vau acabar entenent. Hi ha alguna cosa cultural o de tradicions o de manera de funcionar a les cases o en el lloc on veu estar que us va sorprendre, que no sigui com aquí, que diguéssim, ui, això és molt diferent al que hem vist o el que fem nosaltres, Víctor?
2: Bueno, nosaltres començàvem a sopar a les 6 de la tarda i era una cosa que... menjàvem a les 12 i sopàvem a les 6, era una cosa que xocava
0: bastant. I a les 10 del vespre estaves mort de gana ja, no?
2: Sí. Sí, però no donava temps perquè ja a les 8 al llit,
0: perquè
2: havíem fet activitats tot el dia i ja tocava descansar.
0: Molt bé, molt bé. I tu, Laura, hi ha alguna cosa que et va sorprendre?
3: Crec
0: també
3: que,
0: els horaris.
3: Crec que el mateix, els horaris també. Sí, els àpats de dinar, a l'hora d'aixecar-nos, perquè ells van a un altre, tenen un altre horari escolar, igual amb les vacances és diferent, sí, sí.
0: I vosaltres, que veu estar compartint amb altres joves, hi ha coses que us van sorprendre també de la gent amb la que veu coincidir allà, o més o menys funcionen igual que nosaltres?
5: Bueno, sí que hi ha moltes diferències, òbviament, però ens va sorprendre molt també l'hora de dinar i de sopar, que clar, ells, per exemple, dinaven a la

0: les 12, nosaltres dinàvem més cap a la 1:30, clar. I també sobretot l'hora de sopar, que podien ser les 6:30 i anàvem cap a sopar, saps? I nosaltres potser sopàvem com a les 8 passades. Uh-huh. I era com que sí, ens va sorprendre molt.
1: Molt bé. I vosaltres?
2: Doncs a mi també em va sorprendre el que és l'horari dels àpats, però nosaltres pensem que a Alemanya el que més fan són prendre snacks tot el dia. O sigui, van picant i quan tenen gana per dinar o sopar, ho fan. Però el que més fan són snacks.
1: Snacks tipus què? Que menjaven?
2: Sobretot pretzels. Sí, eh? Molts pretzels.
1: Molt bé, molt bé. I tota l'estona estàvem menjant allà.
2: Sí. Picotegen.
1: Sí, eh?
2: I potser són les 5 o les 6 i diuen, vaig a dinar. I dius, jo ara berenaria. Però bé.
1: Molt bé, molt bé. Amb tota aquesta experiència hi ha una cosa que estava pensant des que heu arribat, que és el fet de fer la maleta. No sé si això va ser un drama per vosaltres, dir què em poso la maleta i què m'emporto. Perquè, clar, el clima també suposo que canviava moltíssim. Com veu fer la bossa vosaltres, per exemple? Què us veu emportar? Ho teníeu clar? O fins a l'últim moment encara havien nervis amb això?
3: Nosaltres fins a l'últim moment teníem molt de nervis.
1: Sí, eh?
3: I teníem pensat que seria el mateix clima, però no, en el nostre cas va fer molt de fred allà, però ho vam portar bé amb el tema de la roba.
1: Molt bé, ja que feia fred. I Laura, vosaltres, el tema clima, maleta...
4: Doncs bé, va ser molt liat, perquè al principi pensàvem que faria fred, perquè a Alemanya al març fa fred, però vam arribar i vam portar el sol. Tota la setmana va estar amb molt bon clima, com aquí, bàsicament ara, i a mi, per exemple, la meva alemana em va deixar roba.
1: Perquè portaves molta roba d'abric, no?
4: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Tu, Víctor, també et van haver de deixar roba o va ser una mica més previsor?
5: Vaig fer una mica més previsor perquè la vaig fer l'últim dia.
1: Ah, molt bé.
5: I l'últim dia ja posava l'aplicació que potser feia sol, per tant em vaig preparar millor la roba.
1: Molt
5: vaig
1: bé.
5: Haver de desfer tota la maleta. Però
1: va valdre la pena.
5: Va valdre la pena, exacte.
1: Molt bé. I vosaltres, què tal?
6: Jo, la veritat, és que me'n recordo que, com vam anar pocs de l'escola, no se'ns van canviar doncs, els exàmens o així, llavors vam anar en un moment on ja hi havia bastants exàmens, llavors jo me'n recordo de fer la maleta l'últim dia corrents, perquè els dies anteriors estava estudiant, i sí que me'n recordo que bueno, la maleta roba una mica de capes, no? Anava com una ceba, portava una samarreta interior, una jaqueteta i una jaqueta gran per si de cas o per les nits, i jo crec que bé, a mi sí que em van deixar roba, però no pel el fred o la calor, sinó perquè vam fer un exercici de... Bueno, vam anar a un bosc vertical i no portava roba per fer esport, llavors la meva alemana em va deixar doncs, uns leggings i una samarreta per fer esport.
1: Molt bé. Que volies dir alguna cosa o no?
2: Sí, bé, com deia la Laura, nosaltres també em sembla que vam portar el sol perquè ens va fer molt de sol tota la setmana i anàvem amb samarreta curta cada dia.
1: Com és, ara parlàveu que us havien deixat fins i tot roba i tot, com és el vincle que es crea amb les persones amb les que compartiu aquesta experiència allà? No sé si això també us preocupava una mica el fet de, clar, marxar, estar en una casa o en un lloc que no és casa teva durant uns dies, com va ser aquest vincle que vau fer amb aquestes persones que vau compartir aquest Erasmus, Laura?
4: Crec que vam tenir molta sort,
1: sí?
4: Perquè les nostres partners, les nostres parelles, jo, per exemple, la meva parella i jo hem coincidit amb moltes coses, amb la roba, amb la família, els nostres pares es diuen igual.
1: Ah, sí?
4: Sí, però molt, molt bé.
1: Joana?
0: Nosaltres també, bueno, vam tindre la gran sort de que sí que el primer dia, com que no ens enteníem gaire, però, clar, vam estar una setmana primer amb els de Bulgària i sí que ens vam entendre. I sí que després de la segona setmana vam tindre la sort també de conèixer un grup de grecs i sí que ens vam entendre des del primer dia, o sigui que no era res de portar-nos malament, o sigui, ens vam portar superbé.
1: Molt bé. I us agraden fer el mateix tipus de coses, és a dir, veu notar sintonies amb coses que fèieu del vostre dia a dia, de gustos, sí?
0: Sí, sobretot perquè, bueno, sí que el dia cadascú feia, o sigui, cada grup feia el seu, però sí que sobretot a la nit ens reuníem i sí que doncs, anàvem fora al jardí a jugar a les cartes i tal, i sí que era com un moment que estàvem tots allà i ens enteníem bastant bé, o sigui, no hi havia cap...
1: Molt bé, cap diferència,
0: cap
1: no?
0: Diferència.
1: De coses que poguéssiu fer en aquestes coses. Parlàveu d'activitats, quin tipus d'activitats vau fer? Vosaltres parlàveu d'un bosc vertical, no?, que havíeu anat a fer. Això ho escollien ells abans d'arribar? Hi havia com, no ho sé, com un calendari d'activitats que feia o una planificació? Com era això?
6: Bueno, en principi hi havia un calendari d'activitats de l'escola, els dies lectius, però després, al cap de setmana, sí que vam fer les activitats que els nostres alemanys van voler. Per exemple, anàvem una mica en grupets i aquesta del bus vertical sí que va ser al cap de setmana, però vam anar tot, o sigui, els alemanys es van com organitzar tots junts perquè poguessin fer una activitat tot el grup d'espanyols junts i que fos més divertit.
1: Mhm. Molt bé. Víctor, tu què fèieu en aquest temps, en aquestes agendes que teníeu?
5: Doncs quan nosaltres vam estar allà, sí que a l'hora de fer activitats amb l'escola ens movíem més. Doncs, per exemple, un dia vam fer... nosaltres vam fer tapes i els nostres parelles alemanys van fer com serien les tapes d'allà.
1: Molt bé.
5: I després d'aquest menjar ens el vam sopar a una festa que vam fer tots junts. I després, per la tarda, sí que era més doncs, quedar doncs, per jugar a les cartes o per jugar a pilota. I aquí era més platja, perquè va ser fa una setmana. Vam estar tot el dia a la platja i també jugant a futbol, vòlei.
1: Molt bé, és a dir, que han vingut cap aquí també les vostres parelles, eh?
3: Sí, sí.
1: Sí? Vosaltres també heu vingut? No, vosaltres veu anar i ja està. I com ha estat això? I què us han dit també de Premià de Mar? Que jo tinc molta curiositat per saber la imatge que té la gent que ve de fora del nostre poble. Què us van dir?
3: Doncs bé, crec que els li va agradar moltíssim, per exemple, a la meva parella, perquè veia que tots els carrers acabaven a la platja. Llavors era molt guai. I també doncs, passar tota l'estona a la platja va estar molt bé.
1: Que bé. Us fa valorar més encara Premià de Mar, perquè potser el teniu molt vist perquè és on esteu cada dia, però quan ve algú de fora potser també doncs, li dones valor també on vius, no? A l'entorn on vius.
3: Sí, al final de la setmana vaig estar pensant de que quina sort tenim de tenir la platja al costat i de poder gaudir quan vulguem de la platja.
1: Víctor, què deien els teus companys que van venir? Què els hi va agradar d'aquí o de les nostres costums? Què et comentaven?
5: Doncs el primer dia, el diumenge, només vam anar tots junts a sopar tapes, i eren 26 a un restaurant ficats i estaven allà tots, bueno, com amb un to una mica festiu.
1: Sí.
5: I els hi va agradar bastant, també, sobretot la platja, com he dit abans.
1: Molt
5: sí,
1: bé.
5: I ha estat tots junts, sobretot.
1: Molt bé, és a dir, que heu fet un grup i després heu mantingut contacte també amb gent que heu intercanviat, Ariadna, amb teniu, no sé, les xarxes socials, us heu seguit escrivint o veient per videotrucada, o no ha estat tan intens, això?
3: En el meu cas no, però sé de les meves companyes que sí, encara tenen vincle i van parlant, i inclús elles vindran cap aquí i tal.
1: Ah, sí, esteu preparant com més activitats. Has fet, tu, Joan, has fet amistats també?
0: Sí, bueno, vaig fer, en el seu moment sí que vaig fer amistats, i estic l'últim dia típic de passar-se a l'Instagram i tal.
1: Molt bé.
0: Però jo no he mantingut ninguna amistat fora
1: d'allà. Molt bé. Eva, tu podries dir que, clar, una amistat suposo que es construeix amb molt més temps, però has mantingut contacte amb les persones amb les que vas estar visquent, amb la família?
6: Sí, bueno, m'han tingut contacte a partir de xarxes socials, i sí que és veritat que mantens un contacte en els mesos en els que ells han vingut i tu has d'anar. I en aquests 2 mesos, 3 mesos, sí que mantens el contacte, no sé què, però ara, a l'haver tornat i a l'haver acabat l'intercanvi, sí que és veritat que ja no parlem tant, però sí que ens veiem per xarxes i l'amistat és una amistat formal de connections.
1: Molt bé, tu igual.
2: Bueno, en el meu cas, sí que he fet amistat amb la meva companya i estem pensant de que em visiti l'agost i estic molt emocionada per tornar-la a veure, la veritat.
1: És a dir, que passa més enllà de l'Erasmus, no?
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Amb totes aquestes coses, jo tinc ganes que ens expliqueu també quan veu anar allà, si anàveu també les classes d'ell, si anàveu a l'institut, també veu viure l'experiència completa, també.
5: Bueno, la setmana que vam estar, no, perquè fèiem més activitats fora.
1: Fora.
5: Però jo vaig tenir la sort de poder quedar-me un mes allà.
1: Val.
5: I sí que vaig fer vida allà. Sí, vaig anar a les classes, estava amb ells, feia la vida més alemanya a l'institut.
1: Molt bé. I l'institut funciona igual que aquí o hi ha diferències?
5: Bueno, hi ha diferències. Entren a les 7:45.
1: Sí.
5: I després, per exemple, si a primera hora no ha vingut el professor, doncs tenen una hora lliure.
1: Val.
5: I a última poden marxar a casa.
1: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs funciona diferent. El tema de la gastronomia, del menjar, abans parlàveu dels snacks, que us va agradar el que veu estar provant, el que veu menjar o no, Laura?
3: Jo, per exemple, no m'agradava a mi no m'agrada el xocolata ni els pretzels, però em van donar hi ha uns tipus de snacks que són xocolata amb pretzel, perdó, i em van agradar moltíssim, i la meva germana em va portar un paquet ara quan va tornar, i sí.
1: Ah, molt bé, molt bé, va portar un regalet. I vosaltres, com què tal el tema de la gastronomia?
0: Nosaltres venim molt bé perquè sí que aquí mengem la seva gastronomia, el que passa que sí que ens encansa una mica perquè no... O sigui, vam estar 2 setmanes, doncs cada dia tant per dinar i per sopar menjàvem pasta i sí que va arribar un punt que ens vam cansar, Però sí, després també per les tardes, com que teníem lliure, anàvem a menjar pizza o anàvem a provar diferents tipus de gelat, però sí que... O sigui, no ens va pillar així com de... com nou, perquè ja estem acostumats aquí.
1: I vosaltres, què tal el tema de la gastronomia i del menjar?
2: Bé, bastant diferent. Jo vaig trobar a faltar la gastronomia d'aquí, perquè realment, quan vam anar allà, me'n recordo el primer dia que ens van dir heu de provar l'schnitzel, i al final és pollastre arrebossat, amb patates. Però va ser una experiència bona, perquè proves coses diferents i t'adaptes.
1: Dels llocs on heu estat, i algú que no els conegui, què els hi recomanaríeu que han de veure d'aquests llocs que us van ensenyar i diguéssim, oh, això és molt xulo, que veu descobrir vosaltres?
3: Nosaltres vam anar a diferents llocs, però els que més recomanaria seria Roma i Assisi per al castell que té, que és molt bonic i té unes vistes molt boniques a la naturalesa.
1: Molt bé. I tu, Laura, què recomanaries?
4: Jo la catedral.
1: La catedral.
4: La colònia. Crec que és molt impressionant. I és molt gran i també tota la ciutat en general té una vida molt bona.
1: Molt bé. Víctor?
5: Jo també diria la catedral.
1: La catedral, sí, també, sí, sí. Molt bé. T'has pensat d'anar-hi potser amb la família, ara que ja ho coneixes, dir, doncs mira,
5: sí,
1: us porto...
5: Sí, de fet jo tinc un germà,
1: sí,
5: i tenim pensat potser anar un cap de setmana aquest estiu cap allà.
1: Molt bé. Vosaltres què recomanaríeu?
2: Jo recomanaria anar a Heidelberg perquè per sort estava a prop de la ciutat que estàvem, que és Schwaichingen, i a mi m'han agradat molt el que és el llac, el castell, el pont, és impressionant.
1: Molt bé. Doncs gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos doncs aquesta experiència que heu viscut, i per acabar sempre us demanem que saludeu algú a través de la ràdio, si voleu saludar algú o dir algun missatge, doncs ho podeu fer. Va, Víctor, a qui vulguis pots saludar.
5: Pues els meus pares i el meu germà.
1: Molt bé, com es diu els teus pares i el teu germà?
5: Maria José, José i Gerard.
1: Molt bé, doncs queda saludat. Va, Eva, qui vols saludar, tu?
7: Jo a les meves amigues que estan a classe ara mateix, a la Martina Garzón i a la Itziar Herrero.
1: Molt bé, quina classe t'has saltat per venir a la ràdio?
7: Català.
1: Molt bé.
2: Jo també vull saludar els meus pares, la Diana i l'Esteve, que us estimo molt.
1: Molt bé. Va, Ariadna, qui saludes tu?
3: Jo saludo la meva mare i el Gabri, que els estimo molt.
1: Molt bé. Joana?
0: Jo aprofito per... Bueno, a les companyes que estan a classe escoltant-nos ara mateix.
1: Molt bé. Perfecte. I Laura?
4: Jo, als meus pares, que també els estimo moltíssim.
1: Doncs queda dit. Moltes gràcies per venir a la ràdio. Us heu passat bé?
2: Sí, gràcies.
1: Doncs quan vulgueu podeu tornar. Moltes gràcies.
4: Gràcies.
1: Que vagi
4: bé. Gràcies.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha parlat avui per primer cop sobre la sortida del grup municipal de la Lole Morilla, que va anunciar la seva decisió el 29 d'abril. Pons ha negat que s'hagués produït un trencament, perquè va ser Morilla, ha dit, qui en un moment donat i sense prèvia deliberació a l'Assemblea va decidir marxar. Justament això, segons Pons, és el que ha desagradat a l'Assemblea i per això, segons ha explicat, se li va demanar sense èxit que retornés l'acte.
2: No compartim ni la forma ni el contingut. Ens vam enterar tots a través de les xarxes. No va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem. Li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs, se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte.
1: Pons no ha valorat els retrets concrets que feia Morilla sobre els peatges i la unilateralitat que, segons denunciava, patia quan estava el grup municipal, però ha confessat que han estat dies d'atenció i que des d'aleshores no ha tornat a parlar amb ella. Sigui com sigui, ara l'únic representant del partit al ple ha dit que la formació no té previst canviar-se el nom perquè representa un grup de persones que va més enllà, ha dit, del tàndem de Comuns i Podem. Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç del Maresme van formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà els pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats. El treball tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament de la Cambra de Comerç. Escoltem la diputada de Comerç de la Diputació, Olga Serra.
3: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius i en unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
1: Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç Xavier Gatius i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra, David Anton. La decisió més que probable de no obrir el curs vinent la segona línia d'I3 a l'escola Montserrat, com avançava fa uns dies la regidora d'Educació, ha motivat novament les crítiques de Crida Premianenca. En un comunicat coincideixen amb la necessitat de garantir la continuïtat de l'escola Sant Cristòfol, però consideren que l'escola Montserrat també desenvolupa una tasca educativa de qualitat i que la reducció a una sola línia li ocasiona una pèrdua, diuen, directa de recursos, de capacitat organitzativa i de solidesa del projecte pedagògic. Crida considera que la retallada de línies a la pública situa l'escola concertada en una situació de privilegi i, tot i que sigui la Generalitat qui pren les decisions, aquesta formació recorda que existeix una taula de planificació on treballen conjuntament el Departament d'Educació i l'Ajuntament i que és aquí, diuen, on cal exercir una defensa inequívoca de l'escola pública. Maduixes i llençols nets, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: La Biblioteca Martí Rosselló acull avui la presentació de Maduixes i llençols nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles per al lector. La mateixa autora ens n'ha explicat l'argument i l'essència del llibre.
5: Seria una novel·la que tracta els records d'una família, però com una cosa viva, on no només s'explica com han passat les coses. És una narració explicada amb honestedat i això permet que el lector la senti pròpia.
4: L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espasa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
1: I ara els esports amb el Marc Rodríguez.
6: Victòria clara i contundent del primer equip femení de bàsquet, que s'imposava per 38-73 a la pista de l'Espanyol. Les de Xavier Expósito van començar fortes des del començament. Al descans guanyaven ja de més del doble, 15-38, i van sumar més de 17 punts en tots els quarts. L'equip es va trobar còmode sobre el parquet i no va patir ni un minut. Una bona manera d'acabar la temporada. L'equip és tercer amb 44 punts i només tindrà ara un partit per davant, a casa contra el Vedruna. Les premiarenques han de guanyar i esperar resultats per jugar una nova final a 4, tot i que hi ha molts equips implicats. Castelldefels, Igualada, Grup Barna, Granollers i també el Roser. El partit d'aquest cap de setmana serà diumenge a les 11 del matí.
1: Pel que fa al temps, després de les pluges d'ahir, avui i demà recuperem l'ambient assolellat i les temperatures no varien gaire entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.
7: Estàs escoltant?
8: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a Bicura, un programa entretingut, terapèutic i a la vegada divertit, fet a la mida dels tertulians. Aquí tornem amb un nou programa carregat de temes interessants, llegendes urbanes, consultorios, ciència-ficció i rock sureño. Avui tindrem de convidats al Servei d'Intermediació del Centre de Formació i Prevenció, que els explicarà els seus programes d'inserció laboral. Abans de començar, presentarem els membres que s'acompanyen avui. Emilio, un aficionado a la música con propuestas que espera que sean interesantes para todos vosotros. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué portas avui?
9: Hola, bona tarda, Lola. Pues estic bastant bé i ja ha sortit el que porto, rock sureño, en essència.
8: Ah, muy bien, muy bien. A l'home més tecnològic, en Francesc. Què tal, Francesc? Com estàs? Què portes avui?
10: Hola, bona tarda.
8: Avui, bona tarda.
10: Avui porto una pel·lícula de ciència ficció.
8: Molt bé, molt bé. Segur que està molt bé. Maripaz y la ventana de la normalidad. Maripaz, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
11: Yo aquí con la primavera, la sangre altera y...
8: Sí.
11: Está muy sonriente, Maripaz, ¿no me para de sonreír?
8: Sí.
11: A ver qué nos cuenta hoy.
12: Sí, a ver, ya veremos.
8: Ya veremos, ya veremos. Silvia, la jove enamorada de la 60. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal?
11: Pues bien, ya en primavera, Lola, que...
8: Sí.
11: Que la sangre altera, como ha dicho Maripaz, la voz sí. También la altera, ¿no? Veo que a ti hemos de repartir...
8: Sí, hoy estoy un poco afónica, pero estamos aquí dándolo todo...
11: Dándolo todo.
8: Y a por todas.
11: Venga.
8: Y yo, Matesia, Lola y mis misterios. Fins aquí la presentación. Que comenci Bricura.

0: Avui es acompanyen del Servei d'Interpretació Laboral del CFP i ofereixem acompanyament integral, orientació i suport a la inserció laboral per a persones amb problemes de salut mental i o risc d'exclusió social. I es explicaran la tasca que realitzen i els programes d'inserció laboral. I per començar, les preguntem que com està avui el panorama per trobar feina i si es poden fer com funciona el Servei d'Intermediació Laboral.
1: Hola.
0: Hola, Míriam.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Doncs mira, comencem per la primera pregunta que ens fas. I, bueno, avui dia el mercat laboral al Maresme és veritat que mostra una evolució moderadament positiva, tot i que continua presentant desigualtats i dificultats estructurals per a determinats col·lectius. Actualment, a la comarca del Maresme es registra una taxa d'atur que està al voltant del 8,3%. Tot i aquesta evolució positiva, perquè és veritat que aquesta taxa d'atur és una de les xifres més baixes en els darrers 18 anys. Vale? Però, tot i així, el mercat laboral continua marcat per una taxa d'atur molt elevada, sobretot a les dones, per persones que tenen atur de llarga durada i per persones amb majors de 55 anys. També, sobretot, hi ha una marcada taxa d'atur per persones amb vulnerabilitat social, com podrien ser les persones amb diagnòstic de la salut mental o persones que es troben en situació de risc d'exclusió social. Si parlem dels sectors, podríem parlar que els sectors amb més oportunitats laborals destaca l'atenció a les persones, la logística, l'hostaleria, la neteja, la indústria i avui en dia també els perfils digitals. Traient aquest de perfils digitals, si pensem en anys enrere, els sectors continuen sent pràcticament els mateixos, però amb certes diferències. Si pensem, per exemple, en l'hostaleria, amb els cambrers, no? Abans anàvem amb la llibreta, apuntant totes les comandes i fins i tot molts, de cap, no? Feien les comandes de cap. Avui en dia tots han d'anar amb una PDA, no? Perquè han d'agafar la comanda amb la PDA. Això implica que, tot i que els sectors poden ser els mateixos, les competències que es demanen de les persones són diferents, perquè aquí estan incloses les noves tecnologies. També, no? Si pensem en el mercat laboral al Maresme, pensem que té un component molt estacional, perquè després de les campanyes de Nadal, les rebaixes, no? Tot això que hi ha com una puntada, no? De contractacions, això és temporal, torna a baixar una miqueta i ara, no? Amb la campanya d'estiu, doncs segurament que tornarem
2: a remuntar una mica. Que va per temporades.
1: Exacte.
2: I cada vegada aquí al Maresme també hi ha molt més turisme, no?
1: Exacte. Ara, no, que estem en col·laboració amb les empreses, algunes de les empreses amb les que col·laborem, doncs ja han començat, no, doncs amb la campanya de contractacions, no, per l'estiu, de cara a l'estiu.
2: Les guinguetes i aquestes, no?
1: Sí.
2: Vas de verano.
1: Sí. Llavors, en definitiva, no? Per tancar una miqueta, podríem dir que el Maresme genera oportunitats laborals, però encara hi ha reptes, no? Que hem d'aconseguir.
2: I més amb certs col·lectius, no?
1: Exacte. Sí, sobretot doncs, la relació a la qualitat, a l'estabilitat laboral, no? I la inclusió, com tu dius, Sílvia, de col·lectius més vulnerables.
2: Vale. I des del Servei d'Intermediació, no? Una mica per saber d'on veniu vosaltres, si voleu fer 5 cèntims de la tasca que realitzeu.
1: Sí. Nosaltres, en el Servei d'Intermediació Laboral, gestionem diferents programes que venen subvencionats majoritàriament per l'administració, concretament pel Departament de Treball. També tenim alguna convocatòria que ve d'alguna entitat privada. I llavors gestionem programes que l'objectiu és l'acompanyament a la inserció laboral. Vale. Vale? Tenim dos programes, no, que són els programes, no, de base, que és el CIOAS i el MAIS.
2: Sí, que són els que el Francesc ara us volia preguntar, no?
0: Una mica. En què se diferencia?
2: No, tot bé, perquè no t'adelantes, perquè ara venia la pregunta del CIOAS i del MAIS.
1: Perfecte.
3: Us volia preguntar per això. Què són els programes CIOAS i MAIS? I MAIS, perdona.
1: Doncs mira, el programa del CIOAS, no, el nom serien Serveis Integrals d'Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció, i està adreçat principalment a persones amb diagnòstic de la salut mental. Aquestes persones poden tenir o no el certificat de discapacitat. I el del MAIS està dirigit a persones en situació o en risc d'exclusió social. Són persones que estan vinculades a serveis socials. I també persones que venen derivades del SOC perquè cobren la renda garantida de ciutadania. Aquest és un percentatge important de persones que s'han d'atendre dintre d'aquest programa del MAIS. Els dos programes, l'objectiu és facilitar la inserció laboral, millorar totes les competències laborals de la persona i apropar la persona al mercat laboral.
2: O sigui, l'única diferència dels programes entenc que és a qui està dirigit,
1: no? A qui està dirigit. Hi ha una diferència també, i és que el CIOAS, com que va dirigit a persones, no, amb diagnòstic de la salut mental, contempla el TAS, que és l'acompanyament postinserció. Quan la persona està treballant, nosaltres també la podem acompanyar perquè pugui sostenir la feina a llarg termini i que aquesta feina sigui de qualitat. Llavors acompanyem a la persona treballadora i a l'empresa. El MAIS no ho contempla, però com que nosaltres sempre tenim a la persona en el centre, si la persona ho necessita, també podem oferir
2: aquest acompanyament quan la persona ja està treballant. Mm. Maripaz, tu tenies que preguntar algo más, sí, no? Que tiene que ver con el perfil de persones que...
4: Sí, amb quin perfil de persones treballeu normalment? Amb quines dificultats... Arriben,
1: sí, mira, com he dit, no? Com el perfil global seria persones amb diagnòstic de la salut mental o persones en risc d'exclusió social o que cobrin la renda garantida de ciutadania. Però, evidentment, dintre d'aquests perfils globals ens trobem amb persones molt diverses, perquè ens poden arribar joves sense experiència laboral, aturats de llarga durada, que potser sí que tenen experiència laboral, però s'han trobat en un moment amb certes dificultats i això ha fet que estiguin molt de temps fora del mercat laboral. Persones amb discapacitat, famílies monoparentals, persones majors de 45 anys, migrants, no? O sigui, ens trobem sobretot amb persones que la majoria, doncs, han tingut situacions molt complexes. Val? Llavors això fa que arribin amb unes motxilles complicades, no? De baixa autoestima, desconnexió del mercat laboral...
2: Clar, i a nivell d'història de vida, perdó.
1: D'història de vida, sí, amb situacions d'història de vida a nivell emocional i amb situacions socioeconòmiques també molt complexes. Llavors tot això fa que assumin certes dificultats, que al final una de les feines que hem de fer a l'inici, quan arriba la persona, és tornar-los a donar aquesta confiança que potser no tenen o que han tingut i ha desaparegut, no, per les diferents situacions. Llavors, no només acompanyem, no, amb tot el tema de les competències laborals, sinó que fem un acompanyament molt més integral en què em doni suport, no, en totes les esferes de la vida de la persona.
2: També aquest punt més emocional, no, diguéssim.
1: Exacte. Una coseta que també m'agradaria apuntar és que si tenim en compte a la formació de les persones, sí que hem trobat com un canvi, no?, bastant significatiu en el servei, i és que anys enrere ens arribaven moltes persones sense estudis o amb estudis primaris, i ara ens trobem amb moltes persones que tenen estudis secundaris i fins i tot estudis universitaris, postgraus, màsters, o sigui que les persones amb estudis també es poden trobar en un moment donat, no?, amb certes dificultats derivades de la salut mental o per una situació socioeconòmica complicada.
2: Jo t'anava a preguntar una mica, no?, aquests programes que esteu mencionant, el CIOS i el MAIS, la gent com pot accedir a aquests programes?
1: Doncs mira, tenim diferents vies, val? Perquè d'una banda tenim la xarxa sanitària, com podria ser el centre de salut mental, tant d'adults com infantojuvenil, perquè també tenim persones, no, de 16 a 17 anys. Poden venir derivades també d'hospital de dia, que estaria dintre de la xarxa sanitària, del CAS, no, que és el centre d'atenció a les drogodependències, de l'atenció primària també. Una altra font molt important de derivació són serveis socials, per les persones que es troben en situació de risc d'exclusió, i el SOC, perquè totes les persones que cobren la renda garantida de ciutadania són persones que venen derivades del SOC.
2: Però ha d'haver-hi una derivació de por medio, no? Abans de...
1: Bueno, no sempre, eh? També tenim entitats, perquè col·laborem, sempre treballem en xarxa, llavors de les altres entitats també ens poden fer aquesta derivació, fins i tot d'altres serveis interns que tenim a l'entitat, com el prelaboral, com el club social, com el servei de rehabilitació, el grup de joves, o sigui, tenim molts serveis dintre de l'entitat que també ens fan derivacions, i també hi ha una part de les persones que venen directament perquè han sentit parlar del servei, bueno, o perquè alguna altra persona doncs, els hi ha recomanat. Llavors, mentre es compleixin els requisits, és indiferent, no?, d'on vinguin.
5: Perdona que te hable en castellano, pero
1: sí,
5: me cuesta
1: no,
5: mucho
1: hablar.
5: Vale, una cosa, a la hora de trabajar, estas personas a veces el problema también es la relación social, uh-huh, y tener que trabajar con compañeros les cuesta mucho. Uh-huh. ¿Eso también lo trabajáis vosotros?
1: Sí.
5: ¿Con los compañeros que empiezan a trabajar
1: sí,
5: nuevos?
1: Mira, això és en funció de l'empresa. Vale? O sigui, nosaltres, com he dit, fem acompanyament a la persona treballadora i també acompanyament a l'empresa. Uh-huh. Si nosaltres parlem de la persona que nosaltres estem atenent, intentem també desenvolupar aquestes competències més a nivell social. Tenim una activitat, no?, que es diu competències transversals, que penso que la Marga després, que és la que porta més l'activitat, ens podrà parlar molt millor d'aquesta activitat, però sí que s'intenta treballar, i el que fem també és intentar anar al mercat laboral a trobar una oferta a mida, entre cometes, perquè no sempre és possible, però sí que a mida de la persona. O sigui, si la persona té moltes dificultats per treballar, no?, doncs en companys intentem també, no?, doncs que tingui una feina, no?, en la que a nivell relacional no impliqui, no?, tant de treball en equip, no? Però tot i això ho intentem treballar. I si l'empresa ens deixa intervenir, no?, amb ells, doncs també intentem sensibilitzar, formar, sobretot informar, no?, doncs aquestes persones que poden tenir certes dificultats, perquè al final la feina la poden fer, i amb petites adaptacions a la feina això es pot aconseguir. Mm.
5: Es que a veces es el problema, la relación social, no el trabajo.
1: No el trabajo, exacte. La persona pot ser molt productiva, però a vegades és veritat que si no estan en compte petites cosetes, no?, doncs això fa que la feina no tiri endavant. Per això nosaltres diem del treball en suport. Una de les feines del treball en suport és aquest. No només donem suport a la persona treballadora, sinó que aquest suport és molt necessari també per les empreses.
5: Uh-huh. Gràcies.
6: Vale. Bueno, hola, i mira... I més o menys ja ho has explicat, però quin tipus de suport oferiu en la recerca de feina?
7: Doncs mira, ara parlaré jo des del nostre servei les activitats que fem. La primera de totes que comencem és amb l'orientació laboral, és a dir, ens venen les persones amb unes competències, nosaltres conjuntament amb la persona mirem com estan, quines competències tenen i com està el mercat de treball, perquè pot ser que tinguin unes competències tècniques molt bones, però potser han de millorar. Llavors nosaltres fem tota aquesta orientació, és a dir, tot aquest camí de trobar què és el que és millor. Una altra cosa que fem és millorar en la recerca de feina. I com ho fem, això? Doncs creant el típic currículum, però l'adaptem a les... Cada vegada intentem adaptar-lo finalment. Jo sempre dic que el currículum és com el vestit que ens posem. Que no ens posem un vestit igual per anar a treballar que per anar a un casament, doncs el currículum és el mateix. És la nostra primera imatge. I què hem de fer? Hem de canviar aquest currículum depenent d'on el anem a portar. I això, clar, les nostres companyes ho saben fer-ho molt bé, fan uns acompanyaments fantàstics. Les cartes de presentació, és veritat, nosaltres els ajudem a fer cartes de presentació, però és el mateix que el currículum. No totes les cartes de presentació són vàlides, les hem d'adaptar en el lloc. Si ens estan dient, per exemple, m'ho invento ara, doncs una empresa que vol que tinguin el català, doncs, ostres, fem una carta de presentació en català, que la persona que la rebi la rebrà molt millor. I una mica el que intentem fer amb el tècnic i amb la persona que està buscant feina és anar adaptant aquestes situacions.
2: Clar, que la persona també estigui còmoda, no?, en com es mostra una carta de presentació, però també sigui adient per al lloc on es dirigeix, no? Entenc l'objectiu de crear aquestes cartes i que siguin adients per al lloc de treball on arribarà, no?
7: Tu ho has dit molt bé, Sílvia. Si tu vas a un casament vestida amb un vestit que no t'hi sents còmoda...
2: Me van a echar ràpid.
7: Llavors, hem de trobar un vestit que sigui adient, però a més que t'hi sentis còmoda, perquè és la teva presentació. Si tu has de fer una carta de presentació que estigui dins dels cànons que demanen, perquè tu t'hi sentis bé, que la puguis defensar, que t'hi sentis sí, molt bé, si no, és que no aniràs enlloc. Després també animem a la gent a que faci autocandidatures, que s'animi, perquè les feines no venen soles. Després ja en parlaré una mica, però que anima molt a la gent a fer les autocandidatures.
8: Però tu en un currículum tienes que poner lo que, de todo lo que has estado haciendo durante toda tu vida laboral. O sea, da igual si tú has estado trabajando vendiendo una serie de cosas, aunque te pidan vender muebles, has estado vendiendo lavadoras, tú pones que has estado vendiendo lavadoras, porque también te puedes adaptar a vender muebles, no tiene
7: clar,
8: nada que ver.
7: Clar, però l'important no és que hagis vengut rentadores, en aquí l'important és que has vengut, que has fet...
8: Exactamente, por eso en un currículum tú pones todo lo que has estado haciendo a lo largo de tu vida laboral, no tienes que adaptarlo a otra cosa.
7: Però si, per exemple, mira, agafo el que tu dius, lo rescato.
8: Sí.
7: Si, per exemple, doncs, el que et demanen és atenció al client, però no per aquesta feina, sinó de recepcionista,
8: sí.
7: Tu què pots dir? Que tu has fet atenció al client. Com ho has fet? Venent mobles. Per tant, estàs qualificada en treballar de recepcionista, encara que no ho hagis fet mai.
8: Sí, entens? Pero no puedes poner que has estado atención al cliente si no lo has hecho. Tú puedes decir que has estado vendiendo y has estado... haciendo atención al cliente siendo vendedor.
7: Exactamente, estem dient el mateix les dues.
8: Bueno, más o menos.
1: Sí, al final es fa atenció al client igual, ¿eh? Una persona que ven mobles, ¿no? Es una atenció...
8: Sí, pero no...
2: Claro, bueno, tú lo quieres decir como que no es lo principal, la faena no, principal, pero
8: sí que tienes que poner lo que has estado haciendo. No tienes que adaptarlo a lo que pone, a lo que piden, sino lo que has estado haciendo durante tu vida laboral.
2: Sí, i és això.
7: És veritat el que has de fer, el que passa, que has de rescatar per poder vendre millor el teu producte. És a dir, tu has de rescatar el que has fet perquè l'empresari s'ho miri amb uns ulls, amb bons ulls.
8: És que lo va ver bien igualmente.
1: Sí, jo penso que esteu
7: estem
1: parlant...
7: Estem dient el mateix.
1: Sí, esteu parlant de lo mateix.
8: Bueno, sí.
1: De rescatar les competències, no parlar concretament de la feina que s'ha fet, sinó de les competències que la persona ha adquirit al llarg de la seva trajectòria laboral.
2: I esto es más, segurament surt més a una carta de presentació, no?, on es poden parlar més de les competències de la persona
1: i de les habilitats.
2: Bueno, i entenc que depèn...
8: Llamémoslo así.
2: Vale, Lola.
7: Llavors, continuo una mica, que també estem acompanyant a les persones a preparar les entrevistes. És a dir, són molt important la manera en què comuniquem, les possibles preguntes que puguin sortir, podem fer moltes simulacions d'entrevistes i el que intentem és que la persona, quan vagi a fer una entrevista, se senti molt segura i que pugui explicar tot el que està a dins d'un currículum i a dins de la seva vida laboral, que la pugui explicar amb molta seguretat. Llavors, també tenim... El que fem és mòduls de competències transversals. Què pretenem amb aquests mòduls? Doncs millorar tot el tema de la comunicació, de com ens comuniquem, de l'autoestima, perquè normalment la gent que porta temps a l'atur, l'autoestima baixa, com la podem treballar? Que tornin a creure en ells mateixos, sobretot el treball en equip. Actualment, si no sabem treballar en equip, si no sabem escoltar, si no sabem... a comunicar, fallem moltíssim i això és una cosa que ho treballem no només a nivell teòric que també, sinó que fem molts exercicis pràctics i que posem en pràctica tot això. Llavors, altres activitats que fem, aquestes són les que fan normalment tots els serveis d'inserció, però nosaltres intentem donar un plus més i és, a part dels mòduls de recerca de feina, el club de la feina, el que he dit de competències transversals, també fem ioga i també fem tallers professionals de com és fusteria i soldadura. I aquest és més o menys el que fem.
5: Jo, perdón, és que què és competència transversal? Perdonar, però no lo sé.
2: Suena muy bien, competència transversal.
5: Transversal, però no sé lo que és.
7: Les competències transversals és tot allò que ens demanen implícitament sense que ens ho demanin exacte. A veure, com ho explico jo ara, això?
5: Implícitament, què és això?
7: Si anem amb una feina a vendre, hem de saber-nos comunicar. No ens diran que siguis molt bona en comunicació, però ho has de ser, ho has de saber-ho fer. Has de saber ser bona comunicadora per poder vendre. Això
5: sé.
7: És una competència.
2: Te lo tienes, ¿eh, tú?
5: Me vendo.
7: Doncs això és una competència transversal. És allò que ens demanen sense demanar-ho del tot. És allò que està amagadet. Com és la comunicació, com és saber escoltar, com és totes aquestes coses.
1: Podríem dir que són com competències que no són directament relacionades amb aquell lloc de feina, sinó que per qualsevol feina que tu hi vagis te la poden demanar, no? Treballar en equip, no? És una competència que te la poden demanar, doncs, treballant a l'hostaleria, no? Treballant a la logística, treballant a un hospital com a infermer o infermera, o sigui, són competències que normalment a la majoria de llocs de feina te la poden demanar. Sí?
5: Sí, bueno, sí, però a veure, és que ponérmelo jo a mi misma no me serviria.
7: Però mira, ara ha passat una cosa molt xula aquí. Aquesta era una pregunta que jo havia de contestar i, en canvi, la Míriam ha vist que em deixava una cosa i ella mateixa ràpidament l'ha rescatat i l'ha parlat. Això és un bon treball en equip. I això t'ho demanen. A veure, en aquí no ens heu dit veniu a contestar les preguntes. Sí, sí, venim a contestar preguntes. Però ara s'ha donat una situació en què ella m'ha rescatat i ha parlat. I això és perquè ella m'ha escoltat tota l'estona, ha vist que m'oblidava d'una cosa i ella l'ha rescatat, i això es diu treball en equip. I això és el que treballem, les competències transversals, treball en equip. Ara ho acabem de demostrar. O una altra cosa que ha fet, m'ha ensenyat un paperet dient t'estàs oblidant de parlar de la realitat immersiva. Sí. Que la utilitzem, la realitat immersiva, per treballar també totes aquestes competències. I és una de les coses que també fem.
2: Sí, a nivell de role-playing i tot això, no? La
7: realitat immersiva.
2: No me salia el nombre, a mi.
7: Amb el role-playing.
2: Que entenc que funciona moltíssim.
5: Lo hablés d'una manera tan rara que jo no m'enterava.
2: O sea, que veia que són muy técnicas, són muy profesionales. Aquí estamos desde el humor siempre y hoy tenemos aquí una entrevista muy profesional y muy técnica.
1: Però ja està bé que ho preguntis.
5: Sí, és que, Sílvia, más o menos lo hacemos aquí en la mesa y es más tangente, vale. Más palpable.
1: No, està bé, perquè si tu segurament que no ho has acabat d'entendre de la manera que ho hem explicat, si ens ho preguntes, ho podrem explicar d'una altra manera i segurament que això també facilitarà que una altra persona que ens escolti ho pugui entendre
5: millor. Sí, és que entre Sílvia, Lola i tots els de la mesa lo hacemos de la misma manera, és más palpable, és más tangente, por eso lo entendía.
3: Una pregunta. Quins són els resultats que esteu veient actualment i quin està sent l'impacte?
7: Actualment, els resultats que tenim els estem donant més del 20% que ens demanen. És a dir, la gent que rebem les subvencions ens demanen que hi hagi un 20% d'inserció. En aquests moments ens estem trobant que estem donant més del 20%, que la gent que ve amb nosaltres hi ha més d'un 20% que troba feina. I llavors, com ho hem aconseguit, això? Primera, perquè fem prospecció. Què vol dir això de la prospecció? Doncs buscar empreses que vulguin demanar treballadors. Això vol dir prospecció. Què més fem? Oferim pràctiques a les empreses. Vol dir que les persones que estan en el CIOAS i en el MAIS poden anar a empreses a fer pràctiques. Per què serveixen aquestes pràctiques? Primera, no ens en oblidem, l'empresa ens coneixen. I és, d'alguna manera, és un currículum...
2: Que t'apropes allà de hola, què tal? Mm-hmm.
7: Segona, veiem si nosaltres o les persones que estan anant fent pràctiques se senten còmodes, perquè a vegades s'imaginen, per exemple, jo vull treballar i estudiar d'auxiliar de veterinària, perquè s'imaginen que aniran a operar. Pot ser. Llavors, una vegada estan fent les pràctiques en allà, veuen... Auxiliar de veterinària vol dir que em tocarà canviar i netejar les gàbies i portar a passejar els gossos, i això no és ben bé el que volia. Bueno, ja està bé. Que és a dir, aquestes pràctiques t'apropen al món real, laboral. Llavors, també fem speed datings, venen empreses que venen a explicar quines són les seves, de què estan buscant, quins perfils estan buscant, i els nostres usuaris poden oferir els seus currículums, poden fer presentacions...
2: Speed dating, suena guai. Ah, bueno. Suena de cites, no? Cita, però en este sí, caso entre, no? entre el treballador entre... i empresari, no?
4: Sí.
2: I cites ràpides.
4: Sí.
2: Perdona, Marga. No.
7: I després també fem el treball amb suport, que és una cosa que ens diferencia molt. Això que queda tan maco, el task, que n'hi diem nosaltres. Una vegada la persona està treballant a l'empresa... Sempre i quan l'empresa vulgui, i el treballador també vulgui, nosaltres fem com de mediadors. Què passa? Sovint les dificultats venen quan el treballador pot ser molt bo, però quan està treballant en el lloc sorgeixen dificultats. Sovint són de comunicació, sovint són de mals entesos, i el que fem nosaltres és... com adaptem tot això o com podem millorar tot això, perquè el que volem és que la persona que està treballant duri molt de temps en aquesta empresa. A vegades les empreses ens diuen, mira, escolta'm, és que resulta que no sé com dir-li que aquesta persona, doncs, està fent això malament. Mira, explicaré un cas, perquè ho enteneu molt ràpid, que es va arreglar d'una manera molt ràpida. Va haver-hi una clínica veterinària que va contractar una persona i havia de reposar tot l'instrumental veterinari. I tu dius, que fàcil, no? No omplint agulles, amb calaixos... Doncs mira, no ho feia bé, clar. Jo vaig anar allà, vam començar a obrir calaixos... Oh, meravella! Hi havia milions de colors i d'agulles. I dius, com ho pot recordar? Doncs una cosa tan simple, fer una fotografia de com havia d'estar el calaix posat, de totes les agulles i totes les cosetes que tenien, fer una impressió, posar-ho en el calaix. Aquella persona al matí venia, obria el calaix, treia la fotografia i omplia allò. Allò va ser un treball amb suport. Clar. Allò tan simple. Que el veterinari havia intentat fer durant més d'una setmana i aquella persona estava bloquejada i no podia. Això és el treball amb suport.
2: Important. És a dir, molt personalitzat, clar.
7: Com ho fem? Com apropem? A vegades passa només per això, eh? Només passa per això.
2: I per acabar una mica, quin missatge voleu donar des del servei vostre d'intermediació laboral? Donaríeu a algú que està desanimat amb la recerca de feina?
4: Que ens vingui a veure.
2: Que ens vingui a veure?
4: Sí, que ens vingui a veure que a vegades ens trobem en un moment en què necessitem ajuda i necessitem aquest acompanyament i penso que és superimportant que la persona pugui demanar ajuda i que es deixi acompanyar i que es deixi ajudar. I penso que des d'aquests programes, no només des de la nostra entitat, perquè aquests programes existeixen a moltes entitats, però sí que és veritat que cada entitat té doncs la seva especificitat i nosaltres sobretot és el col·lectiu, no?, de persones amb diagnòstic de la salut mental i respecte al MAIS també, doncs, tot aquest acompanyament que oferim, que ho ha explicat la Marga. Llavors, nosaltres diríem que ens vinguin a veure i a les empreses també, perquè al final això és una feina en xarxa i si no tenim la col·laboració de les empreses és més complicat. Aportant això ara que dius, no, per acabar, que penso que ens queda poquet temps, no? M'agradaria explicar també que el 21 de maig fem un acte de reconeixement a les empreses per donar valor a aquelles empreses del territori que realment ens acompanyen, col·laboren amb nosaltres i ens donen suport, contractant a persones doncs, amb vulnerabilitat social i també oferint doncs, aquest període de pràctiques, perquè moltes vegades aquest període de pràctiques també serveix perquè la persona torni a agafar seguretat en si mateixa i no li costi tant després doncs, donar el pas cap a l'empresa ordinària. Llavors fem un acte de reconeixement en què parlarem de l'absentisme laboral. Comptarem també amb una taula amb persones que explicaran, no, la seva experiència en el mercat laboral en primera persona i també en empreses, no, que també parlaran doncs, què els hi ha portat, no, contractant persones, no, amb diagnòstic de la salut mental o amb vulnerabilitat social.
2: 21 de maig.
1: 21 de maig. A Mataró es farà a la Nau Gaudí a les 6 de la tarda. Vale. I es donaran tres premis. Un premi per a empresa inclusiva, un premi per a empresa facilitadora i un premi per a empresa cuidadora.
2: Els Òscars de les empreses, eh?
1: Exacte, sí.
2: I perquè... Tenim que ir de reporteros algun
1: sí,
2: any.
1: Sí, perquè nosaltres sí. Parlem aquí de la contractació de persones, no?, amb vulnerabilitat social, però nosaltres també volem anar un pas més enllà, que és també apostar perquè es cuidi a les persones, no?, pel benestar emocional de totes les persones treballadores, independentment de que hi hagi un diagnòstic de la salut mental o no, perquè això és el que ajudarà, no?, a prevenir també, doncs, la salut mental no només de les persones treballadores, sinó que això després també té un impacte general en la societat.
2: Molt bé, jo crec que ho heu explicat molt clar, ens aclara, no? Nos
3: sí,
2: ha deixat...
3: sí, sí, molt clar.
2: Esperem que continuï el servei, que tingueu amb aquests, no, continueu amb aquests bons resultats i moltes gràcies per venir aquí a explicar.
1: A vosaltres, sí, per donar-nos l'espai. I,
7: per bueno, convidar-nos.
2: Sí, nada, moltes gràcies. Vale, sí. Ens veiem.
8: Hasta pronto. Recordar, estáis escuchando Bricura, un programa entretenido, terapéutico y a la vez divertido, por Radio Premia de Mar, 95.2 de la FM, de la mano del Servicio de Rehabilitación Comunitaria Burriac. Bricura para todos y para todas.

0: Bueno, y hasta aquí el programa de hoy de Bricura. Un programa entretenido, terapéutico, divertido, y nos volvemos a ver muy pronto.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector, Jordi Fortià.
3: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
4: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
5: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
1: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
3: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
6: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
3: Un estudi mostra alteracions a les relacions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
7: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: En cultura, el Sónar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
3: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Josic és el director del festival.
8: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
1: I en esports, Genire Gallut, l'Espanyol, se la juga a Cornellà.
9: En joc ara mateix els primers minuts del partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 de moment en aquests primers minuts de partit i necessiten una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. I a les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga ACB del Hajopos Lleida, la pista del Breogán. Els lleidatans amb dos triomfs per sobre el descens de moment perden 5-2 el primer minut del primer quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants, aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general. Ja diem res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. No sembla una tarda avui massa complicada, comparat amb ahir, per exemple, en aquesta xarxa viària, i a aquesta hora heu de trobar les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir a l'extrem nord, la C58, els punts de retencions, com et deia, habituals, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. En canvi, l'autopista C33 només baixa carregada a Barcelona entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. A l'extrem sud, cap gran sorpresa tampoc, autovia A2 més lenta amb aturades entre la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat d'entrada a Barcelona, o també parlem d'aturades puntuals a l'autopista B23, tram de Sant Just, Esplugues, Avinguda Diagonal, d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: assajos.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
5: Són les declaracions de Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
4: I tot i això, no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
6: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
8: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és, doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
10: Cessi, fulminalment, el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i, tot seguit, dimiteixi.
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
4: Gràcies, Marc. Doncs després d'aquesta compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda. La portaveu Iolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
11: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
4: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, l'han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí, quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
13: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
12: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
4: I al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, la confluència amb la C-15, a Vilafranca, durant prop de dues hores. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: La jornada de vaga territorial ha començat al Penedès amb un tall a la N340 per part dels docents durant gairebé dues hores en els dos sentits de la marxa. Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
2: Bé, la reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
0: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
4: Doncs mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
14: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltarien.
4: Encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència

0: electoral ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
3: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es compta amb normalitat com en els casos detectats fins ara.
2: I 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
3: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
2: I encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
3: Això demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
2: Maite Polo.
4: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
5: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
4: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
6: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? amb el voltant. Al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
4: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
2: I l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració de l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus del projecte. La Nova Ràdio, David Fernández.
7: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
8: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
7: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
3: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
2: I en la plana social, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
3: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del gener.
2: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: Durant mitja hora, a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja» i també

0: mostrat pancartes amb consignes com equiparació ja, més seguretat i més reconeixement. També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
1: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord al 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
0: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
2: I la remodelació del pont del Petroli a Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
3: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
4: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori, amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més ens garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
3: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: En cultura, del 18 al 20 de juny tornarà una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Wai. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé.
5: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatge, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
6: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
5: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu, inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
8: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els demés estem veient.
7: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
9: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
10: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà. En joc ara mateix els primers minuts de partit dels blancs i blaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment a 0 i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 9:45 quan el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i ho fa amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga. Joan Garcia, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. I després de molts mesos el blaugrana Christensen ja té l'alta mèdica i torna a la convocatòria. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
11: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una oportunitat de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
10: Encara primera, demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa del descens està molt atapeïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi. Michel és el tècnic gironí.
12: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
10: A les 7 en bàsquet ha arrencat també el partit de la Lliga ACB del Hajupoz Lleida, a la pista del Breogán. Els lleidatans amb 2 triomfs sobre el descens, de moment perden 38-26 al segon quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica davant un conjunt gallec que té poc en joc. El Barça, per la seva part, visita avui a 8:15 la pista del CUE, el Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i una victòria, i a una victòria, volíem dir, de l'UCAM Múrcia, segon. I acabarem amb la penya, amb el Joventut de Badalona, perquè Ante Tomic serà baixa pel que resta de temporada per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix als isquiotibials.
2: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual pues no ho som tant, pues creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
2: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
3: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
4: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
0: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
2: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
5: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
2: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
6: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
0: En cultura, el Sónar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
2: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Jogic és el director del festival.
7: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
0: I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol se la juga a Cornellà.
8: En joc ara mateix el partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment 0-0 a la mitja hora de partit i necessitaran una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. A les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga CB del Hayopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans, amb dos triomfs per sobre el descens, de moment estan perdent 46-28 al segon quart i, tot i això, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. I pendents també del Barça, que visita la pista del Granada des de 8:15. Els blaugranes de moment empaten a 0 punts en aquests primers minuts del primer quart i lluiten per mantenir les opcions de ser caps de sèrie al play-off.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants, aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general. Ja diem res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. En general, calma en aquesta xarxa viària. Parlem de força tranquil·litat, excepte en una via. Una via que, si es pot, hauríem de mirar d'evitar. És un accident que s'ha produït a l'autovia A2, a l'extrem sud de Barcelona, a l'altura ja de Sant Vicenç dels Horts i en sentit Martorell, en sentit Lleida. Hi ha dos carrils tallats al trànsit. Això està provocant cua important. Per tant, en aquesta via sí que hi ha una cua destacada, gairebé uns 6 quilòmetres des de Cornellà de Llobregat, passant per Sant Joan d'Espí, arribant a Sant Vicenç dels Horts, autovia A2, molt plena, si podem evitem-la per sortir de Barcelona, aquesta autovia A2 era causa d'un accident. Com et deia, a banda d'aquesta incidència, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
4: Són les declaracions a Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: I tot això no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
6: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Reconec l'error en la no oportunitat. I si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
5: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules... Per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
10: Cessi, fulminalment, el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
5: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
0: Gràcies, Marc. Doncs després de la compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda.
4: La portaveu Iolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
11: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats... La responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar doncs, els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
0: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents. Avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
13: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
12: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
0: I mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte, però insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
14: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria.
0: I encara al voltant del món educatiu. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça, però, amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
15: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant en personal especialitzat.
16: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual, som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
15: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
4: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es comporta amb normalitat com en els casos detectats fins ara a les zones on és endèmic.
0: Paral·lelament, però, 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
4: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
0: Encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
0: Maite Polo.
17: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
18: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
17: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
19: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
17: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament de l'obra.
0: L'horitzó temporal per la seva posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
20: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
21: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, que Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
20: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
4: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
0: En territori, la pedregada que aquest dimarts a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys d'entre el 40 i el 60% en unes 2.030 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura.
4: El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com a nectarines i albercoc, com a les pomes i peres. A més, també es va observar afectacions en camps de cereal i blat de moro.
0: I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà la nulitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
22: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
23: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
22: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
0: Més coses, el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
1: Demà dijous començaran a circular noves expedicions directes, semidirectes i convencionals a la línia regular d'autobusos entre Berga i Barcelona. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor express, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
1: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona amb Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages, i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
0: En cultura, del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte, The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bebé.
6: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi, o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
7: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
6: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb audiodescripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
25: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
24: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà, en joc ara mateix el partit dels blanquiblaus, que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 al descans i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 2:15, quan el Barça visiti el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Els blaugranes ho fan amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan García, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
3: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Manegreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vius de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una oportunitat de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
2: Encara primera, demà juga el Girona. Després del triomf del Llevant, s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa d'aquest descens està més que atapeïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi en un partit en què Mitchell ha qualificat d'històric.
4: Demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
2: I encara en futbol, el filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, està només un pas d'una gesta històrica, la d'ascendir per segon any consecutiu de categoria. Ràdio Ciutat Badalona, Mercè Portabella.
5: Les badalonines s'han guanyat el bitllet a la final del play-off d'ascens a primera ref, i aquesta serà a 2 partits, contra l'altre campió de les semifinals, una Real Societat B que guanyava a la pròrroga al Màlaga. Un equip que el Miqui Uller coneix molt bé i sap que els hi posarà les coses difícils.
6: M'agrada molt, té jugadores també diferencials. No sé, tinc que veure aquesta tarda el partit, tinc moltes ganes de poder analitzar i donar-li el mínim possible a elles, però tindre nosaltres el màxim possible.
5: L'anada es jugarà a Sant Adrià del Besòs, al camp de Trajana, aquest diumenge a 1:15. La tornada és a Zubieta i el diumenge 24 a les 12 del migdia a Terres Basques serà on es decidirà tot i es tancarà, esperem que de la millor manera, la gran temporada de l'Ona Sant Adrià.
2: I en bàsquet, a les 7 ha arrencat el partit de la Lliga CB del Haiopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans, amb 2 triomfs per sobre el descens, de moment perden 63-38 al descans. Buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. El Barça, per la seva part, està guanyant 19-22 a la pista del Cué. El Granada, els blaugranes, que enllacen 3 triomfs consecutius, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València tercer, hi ha una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon, i el jugador del Joventut de Badalona, Antetomic, serà baixa pel que resta de la temporada. Per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials, el jugador croat no estarà disponible el que resta de campanya. I a la Champions masculina de waterpolo, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça del grup, per la qual necessiten sumar només un punt. I acabarem amb bones notícies, perquè la catalana Elsa Sacanell ha guanyat la medalla de plata a l'Europeu de Munic. La taekwondista de Sant Sadurní d'Anoia, de 19 anys, ha brillat, i de quina manera, en la categoria de menys 62 quilos.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
4: Jazzit.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha parlat avui per primer cop sobre la sortida del grup municipal de la Lole Morilla, que va anunciar la seva decisió el 29 d'abril. Pons ha negat que s'hagués produït un trencament perquè va ser Morilla, ha dit, qui en un moment donat i sense prèvia deliberació a l'Assemblea va decidir marxar. Justament això, segons Pons, és el que ha desagradat a l'Assemblea i per això, segons ha explicat, se li va demanar sense èxit que retornés l'acte.
2: No compartim ni la forma ni el contingut. Ens vam enterar tots a través de les xarxes. No va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem. Li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs, se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte.
1: Pons no ha valorat els retrets concrets que feia Morilla sobre els peatges i la unilateralitat que, segons denunciava, patia quan estava al grup municipal, però ha confessat que han estat dies d'atenció i que des d'aleshores no ha tornat a parlar amb ella. Sigui com sigui, ara l'únic representant del partit al ple ha dit que la formació no té previst canviar-se el nom perquè representa un grup de persones que va més enllà, ha dit, del tàndem de Comuns i Podem. Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç del Maresme van formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà els pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats. El treball tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament de la Cambra de Comerç. Escoltem la diputada de Comerç de la Diputació, Olga Serra.
3: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius i en unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
1: Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç Xavier Gatius i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra, David Anton. La decisió més que probable de no obrir el curs vinent la segona línia d'I3 a l'escola Montserrat, com avançava fa uns dies la regidora d'Educació, ha motivat novament les crítiques de Crida Premianenca. En un comunicat coincideixen amb la necessitat de garantir la continuïtat de l'escola Sant Cristòfol, però consideren que l'escola Montserrat també desenvolupa una tasca educativa de qualitat i que la reducció a una sola línia li ocasiona una pèrdua, diuen, directa de recursos, de capacitat organitzativa i de solidesa del projecte pedagògic. Crida considera que la retallada de línies a la pública situa l'escola concertada en una situació de privilegi i, tot i que sigui la Generalitat qui pren les decisions, aquesta formació recorda que existeix una taula de planificació on treballen conjuntament el Departament d'Educació i l'Ajuntament i que és aquí, diuen, on cal exercir una defensa inequívoca de l'escola pública. Portes obertes aquest dissabte a l'Escola Municipal de Música, tant el centre com l'Ajuntament ho anuncien aquesta setmana i fan notar que les preinscripcions de nous alumnes es faran entre l'1 i el 7 de juny. Les portes s'obriran a 11:45 del matí i novament hi haurà benvinguda, visita i presentació del projecte educatiu, però també tallers i sorpreses, com ens deia la directora Maria Juan fa uns dies.
4: Evidentment és una activitat oberta a tota la ciutadania. Els hi podrem explicar una mica el funcionament del centre, programes formatius, els hi farem un recorregut per l'escola, pels petitons hi haurà un taller, vull dir, hi ha diverses sorpreses.
1: Trobareu tota la informació sobre la preinscripció al web municipal. El barber premianenc Txema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. Aquests dies, ell mateix ha publicat un vídeo.
5: El ganador
6: es... Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. He de reconocer que es un momentazo.
1: Txema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'enllaç de Premià de Dalt. Maduixes i llençols nets, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
5: La Biblioteca Martí Rosselló acull avui la presentació de Maduixes i llençols nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles per al lector. La mateixa autora ens n'ha explicat l'argument i l'essència del llibre.
7: Seria una novel·la que tracta els records d'una família, però com una cosa viva, on no només s'explica com han passat les coses. És una narració explicada amb honestedat i això permet que el lector la senti pròpia.
5: L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espasa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
1: I ara els esports amb el Marc Rodríguez.
8: Victòria clara i contundent del primer equip femení de bàsquet, que s'imposava per 38-73 a la pista de l'Espanyol. Les de Xavier Expósito van començar fortes des del començament, al descans guanyaven ja de més del doble, 15-38, i van sumar més de 17 punts en tots els quarts. L'equip es va trobar còmode sobre el parquet i no va patir ni un minut, una bona manera d'acabar la temporada. L'equip és tercer amb 44 punts i només tindrà ara un partit per davant, a casa contra el Vedruna. Les premiarenques han de guanyar i esperar resultats per jugar una nova final a 4, tot i que hi ha molts equips implicats, Castelldefels, Igualada, Grup Barna, Granollers i també el Roser. El partit d'aquest cap de setmana serà diumenge a les 11 del matí.
1: Pel que fa al temps, després de les pluges d'ahir, avui i demà recuperem l'ambient assolellat i les temperatures no varien gaire entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui amb Dan Peralbo i el Comboi, que acaben de treure un nou disc, el segon, que porta per títol King Goig. I la segona entrevista amb el Jofre Bardagí fa uns mesos va estar també amb nosaltres per tal de presentar el primer volum del disc que Jofre Bardagí interpreta a Serrat, i avui ho fa, òbviament, per presentar-nos també el que és el nou disc, el segon volum de Jofre Bardagí interpreta Serrat. Comencem, i avui ho fem amb Miquel Abres, que torna a casa amb el tema El meu país és l'Empordà, una peça que no només parla d'un territori, sinó d'una manera de sentir-lo. L'Empordà com a refugi, com a identitat, com a necessitat. Una cançó que connecta amb l'essència més íntima de la terra. L'escoltem, Miquel Abres. El meu país és l'Empordà.

0: Les efemèrides. Dia a dia. Actualicat.
1: Repàs de les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel i Dossi. Repassam les efemèrides del 18 al 24 de maig. El 18 de maig de 1909 mor el compositor i intèrpret de piano Isaac Albéniz. El 18 de maig, però de 1968, Raimon actua a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques de la Universitat Complutense de Madrid. El 18 de maig de 1982 neix Dani Alegret, teclista i veu cofundador dels Amics de les Arts. El 18 de maig de 1990, el Sopa de Cabra fan el seu primer concert fora de Catalunya. Va ser a Llucmajor, a Mallorca.

Seguim amb les efemèrides. El 19 de maig de 1946 neix el cantautor Pere Tàpies. 45 anys després, el 19 de maig de 1991, neix la cantant Selma Bruna. I el 19 de maig, però de 2013, es du a terme la primera edició del Festival Ítaca. El 20 de maig de 1957 neix el cantautor Enric Hernàez. I el 20 de maig, però de 1979, la soprano operística Francesca Callao fa la seva darrera actuació al Saló dels Miralls del Liceu de Barcelona. El 20 de maig de 1991 neix el cantaor Jonathan Penalba. El 21 de maig del 2005 va morir el músic Leonard Giné, fundador de Carraixet. I el 21 de maig, però de 2011, Mazzoni actua al Palau de la Música Catalana de Barcelona dins del Festival de Guitarra i altres acords. El 22 de maig de 1865 neix a Barcelona el compositor Enric Morera. I el 22 de maig, però de 1948 va néixer la cantant Pilar Vinyes i Torres, artísticament coneguda com a Jacinta. El 22 de maig de 2007 es publica el disc Benvingut al Paradís d'Obrim

altres circumstàncies no gaire clares, però no es descarta que es tracti de dos casos de

0: Seguim repassant les efemèrides. El 23 de maig de 1923 va néixer la pianista i compositora Alicia de la Rocha. 40 anys després, el 23 de maig de 1963, neix la cantant sarda i més concretament algaresa Franca Masu. El 23 de maig, però de 1968, els integrants del grup de folk canten al Parc de la Ciutadella de Barcelona el primer concert col·lectiu d'aquestes característiques. I el 23 de maig, però de 1971, el grup Mapiquina va participar en el primer festival de música progressiva de Granollers. El 24 de maig de 1968 neix el baixista de Lats en Busto, Jesús Rovira. I el 24 de maig de 2014, Obrim Pas s'acomiada amb tres concerts al Teatre Principal de València.
1: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Aquí, ara, a Actualicat, el temps per les entrevistes, ens trobem amb el músic Dan Peralbo, dels Dan Peralbo i el Convoy, perquè acaben de treure nou disc. Aquest porta per títol King Goig. Hola, Dan, i benvingut aquí a Actualicat.
3: Hola, bones, moltes gràcies.
1: Primer de tot, com va anar l'estrena a les estrenes de Girona del passat dia 1?
3: Doncs genial, crec que va ser el bolo de la meva vida. 900 persones a l'escala de catedral, fotia un goig increïble, tothom cantant les cançons ja noves, que només tenien una setmana de vida, i va ser molt, molt bonic veure des de la gent de Torelló, familiars, des de tota la gent que va venir d'arreu de Catalunya per veure'ns, o sigui, un bolo per recordar, sense dubte, sense dubte.
1: Dan, ens podries presentar qui forma el Convoy?
3: Sí, tant, doncs els meus millors amics, en Red, en Jimmy i en Piti, de Torelló, la meva colla, també més enllà de música, els meus col·legues de tot, de la vida, que ho hem fet absolutament tots junts, i és un plaer doncs, tocar al seu costat, és increïble.
1: Tu ens pots comentar de manera especial, perquè dediques i us dediqueu a això, el rock a casa nostra està viu?
3: Jo crec que sí, més viu que mai. O sigui, tampoc crec que mai s'hagi mort, simplement que potser no estava a les primeres caps de cartell, i crec que està canviant una mica això. Les guitarres estan tornant, se li estan donant més bombo cada cop des dels periodistes, des de la televisió, des d'arreu, cada cop se li dona més tirada, i crec que és guai, i crec que està canviant una mica paradigma, i estan entrant més les guitarres en substitució de la música urbana que portaven tants anys estant a tot el canyó.
1: El títol del disc, King Goig, sona a expressió d'àvia, però també a celebració i a ironia alhora. Per què vau triar aquest títol pel disc? Què és el que us va fer més goig d'aquesta nova etapa, també?
3: Sí que sona una mica àvia, sí, però també és una mica... Sí, sí, total. Però és la idea aquesta també de que som un grup usonenc, som un grup de tradició catalans... Llavors, bueno, era com la gràcia d'aquesta d'una expressió de tota la vida, però bueno, actual, és que quin goig, quina alegria, que això funcioni, que això giri, però també la portada és un engranatge, la portada del disco, i llavors semblant, hòstia, que guai, que tot això existeixi, que puguem tocar amb amics, i que a sobre puguem anar per Catalunya a tocar les cançons i que la gent canti i s'ho passi bé. Per tant, res més que dir que quin goig, quina alegria, i venim als concerts.
1: En aquest disc trobem 11 cançons. Totes elles, podríem dir, el conglomerat forma una festa a la vida?
3: Sens dubte. Una festa a la vida, una festa a l'amor, a l'amistat i sobretot en directe. Vull dir, si en disco ja sona així de festiu i de gros, en directe és el nostre punt fort, és on ens ho passem més bé i muntem un bon espectacle que recomanem a tothom a venir, de veritat.
1: El disc King Goig, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
3: Pues els bons amics de Calavento, allà a Flaçà, a Girona. Tenen un estudi molt xulo i han repetit fórmula, perquè l'últim disco ja vam gravar allà i aquest també. Sona superbé i el 90% de la clau és els Calavento estan darrere i fan treure aquest so de bateria, aquest so de guitarres que tan peculiar i tan especial és.
1: Qui us ha vist en directe sap que sou una pisonadora. Com es trasllada tota aquesta suor i decibels a un disc d'estudi sense que perdi la força?
3: Això és la gran clau. I això és el gran secret de que volia. Intentar que anar-se un grup de música, que a cap i la fi toquem tots amb les nostres mans i volem que soni el disc real, no volem que soni artificial. Llavors, bueno, hi ha coses gravades a l'hora, per exemple, bateria i baix es graven a l'hora, guitarres també es graven així a pelo, i és com... Volem intentar que soni a grup de veritat, a grup musical, on hi ha gent darrere, i si hi ha alguna petita errada, inclús pot fer que sigui més humà i més real. Volem ser el màxim nosaltres, sempre, els discos.
1: Com hem comentat anteriorment, el dia 1 veu presentar el disc al Festival Estrenes de Girona. Aquest divendres esteu a l'Ambassat de Sabadell i continueu aquests propers mesos en directe en diferents festivals, no?
3: Sí, aquest divendres serà molt xulo perquè l'Ambassat és un festival molt guai, que la gent que està ficada a l'organització és brutal, autogestionat. També celebren 18 anys, que és una data, és una data divertida. Mola molt ser-hi, convido tot el Maria Lambassat. També estarem al Cruïlla, també estarem a l'Ítaca, també estarem a Actes Majors, és que hi ha un estiu al Vida de Vilanova. S'espera un estiu brutal, brutal.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, a partir d'ara podeu trobar primer el disc en les diferents plataformes digitals musicals, ara aquest divendres a Sabadell, i continuaran pel Ítaca, com deia Dan, per també el Festival Cel Obert de les Masies de Voltregà, per el Vida de Vilanova, pel Cruïlla i fins i tot per el Movo Fest a Mallorca. I segur que també en les diferents festes majors de pobles, viles i ciutats de la nostra contrada trobareu actuació en directe de Dan Peralbo i el Comboi. Dan, gràcies per haver-hi compartit aquests minuts i els millors desitjos.
3: Moltes gràcies, ens veiem als concerts i visca la música humana.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest pròxim cap de setmana. Comencem per divendres. A partir de les 8 del vespre, Pau Alabajos al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona i David Mauricio al Foment de Girona. A 9:15, Júlia Blum a la Sala Elio Gabal de Barcelona, Manel Camp, Joan Reig, Gemma Humet i Borja Penalba al Centre Cultural al Taulà de Constantina i també Minoria al barri de Cerdanyola de Mataró. Més tard, a 9:00 del vespre, divendres, Sopa de Cabra a la Sala Rasmatàs de Barcelona i també Els Catarres al Parc Neus Català de Vila Blareix. A 11:00 de la nit, Ouineta a la plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega. Passem a dissabte, a 11:00 del matí, al Parc de Fusta d'Alboraia, ja ho sabeu, a la Horta Nord, actuació dels Ramonets. A 5:00 de la tarda, al Petit de Calèril i a l'Osa, entre d'altres, a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya de Sabadell. A 6:00 de la tarda, de Tiets o de Talles, Oques Grasses, Ginestà i Maria Jaume, entre d'altres, al Parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. A 7:00 de la tarda, Feliu Ventura a Can Pascal de Camprodon, l'Arana també a 7:00 de la tarda al Teatre Principal de Palma a Mallorca i Buos a Vil i Batista al Parc de l'Estació de Castelló a la Ribera Alta. A 8:00 del vespre, a l'Auditori de Girona, actuació de Clara Pella. També a 6:00 hora, Fetus al Cafè del Teatre de Lleida i Miquel Abres a la plaça Major de Vilamarí, al Pla de l'Estany. A 9:15 del vespre, dissabte, Obeses a la Canal de Tona. A 9:00 del vespre, Sopa de Cabra a la Sala Rasmatàs de Barcelona. A 10:00 del vespre, Remei de Calafresca al Passeig de la Rambla de Badalona. Arribant a 12:00, Sexeni i Fades a la plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega. I acabem en diumenge. A 11:45 del migdia, Miqui Núñez a la Sala Apolo de Barcelona i Mishima, la Lubit Band, i Greta a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell.
0: Notícies a Actualicat.
1: Parlem ara de tres dels grans festivals de l'escena catalana que han posat el seu punt i final en aquests darrers dies. Un d'ells, el Festival Estrenes, que ha tancat la seva edició més multitudinària, consolidant el millor moment del certamen i reafirmant Girona com un dels epicentres de la música en directe a Catalunya. En total, el festival ha convocat 33.000 espectadors i ha registrat un 90% d'ocupació als concerts de pagament, la dada més alta de la seva història. Dels 28 concerts de pagament programats, 21 han penjat el cartell d'entrades exaurides, mentre que en la resta s'ha assolit una ocupació mitjana del 75%. En total s'han venut 31.170 entrades de les 34.530 que es van posar a la venda, mentre que els concerts amb entrada lliure han reunit 1.400 persones. Segons també una enquesta interna del festival, el 98,1% del públic assegura que tornarà a les estrenes l'any vinent. A més, el 63,4% dels assistents han sopat abans o després del concert a Girona i un 15% s'ha allotjat a la ciutat amb motiu del festival. Un altre dels festivals que han posat el punt final en aquests darrers dies ha estat el Barnasants, que ha posat punt final a la seva edició número 31 amb un creixement del 33% respecte a l'any anterior, tant pel que fa al nombre d'entrades venudes, unes 12.500, com pel que fa a l'afluència global, malgrat haver reduït un 40% el nombre total de dates i també de recitals. Més de 15.000 persones han acudit a la 60ena de concerts que han configurat la programació en un any marcat pel canvi de direcció assumida per Marçal Girbau. El concert de la cantautora ebrenca Montse Castellà a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta el passat diumenge 10 de maig va marcar la cloenda del cicle amb la presentació del seu darrer treball titulat Groenlàndia. Marçal Girbau, com dèiem, director del Barnasants, ens comenta que una de les prioritats de les pròximes edicions serà arribar al públic jove.
2: Poder arribar al públic menor de 30 anys ha estat i serà encara més una de les meves prioritats en les properes edicions, perquè és la clau. L'única manera que el gènere de la cançó, que és aquest gènere genuí dels Països Catalans, que va néixer al segle XII amb els trobadors i que després de 8 segles continua viu, l'única manera que continuï viu i present és que les noves generacions també se'l sentin seu. I, per tant, aquest ha de ser un dels grans objectius.
1: I, per últim, un altre dels festivals que han posat a punt i fi en aquests darrers dies en la seva edició 2026 ha estat la FIM Vilaseca, que ha tancat una nova edició reafirmant-se com el gran aparador de la música emergent i familiar de Catalunya i com un dels principals punts de trobada professionals del sector. Durant 3 dies, el Castell de Vilaseca es va convertir en el centre neuràlgic de la música catalana, reunint artistes, programadors, mànagers, productores i agents culturals en un entorn pensat per afavorir les connexions, la descoberta i també el treball de qualitat. L'edició, doncs, 2026 de la FIM Vilaseca ha comptat amb una participació de 8.500 persones que s'han distribuït entre les més de 60 actuacions que ha ofert el programa oficial de la fira. A més, més de 700 professionals del sector musical s'hi han acreditat reafirmant la FIM com un punt de trobada estratègica per als agents culturals i també un espai de referència per descobrir nous talents. També han gaudit de les propostes gairebé 2.000 alumnes provinents dels centres educatius de Vilaseca, consolidant així l'arrelament local de la FIM i el seu vincle amb la comunitat educativa. Ja us podem avançar que la propera edició del FIM en Vilaseca serà del 6 al 9 de maig de 2027.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: enterrem.
1: Continuem aquí a Actualicat, ara com és habitual també amb una de les nostres entrevistes avui, amb la visita d'en Jofre Verdagí, que fa poquets dies acaba de publicar el segon volum de Jofre Verdagí, interpreta Joan Manuel Serrat. Hola Jofre i benvingut de nou aquí.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Fa poquets mesos, si no me'l recordem, el mes de novembre, desembre del 25, ja va estar amb nosaltres per tal de presentar el primer volum i ara el tenim aquí per tal de presentar la segona part, el segon volum, perquè n'hi haurà dos, Jofre?
2: Sí, de moment n'hi haurà aquests dos. Tenim la broma amb el productor, amb el Juanma, de que aquesta la deixem pel volum 3. Sempre hem parlat de que el Serrat té tantes cançons bones que podríem fer uns quants volums més, però de moment són aquests dos.
1: Aquests dos discs és un homenatge a Joan Manuel Serrat, òbviament, però també al teu pare, en Josep Maria Verdagí, que, entre d'altres coses, va treballar conjuntament amb Serrat durant molts anys, a part de l'amistat que van tenir entre ells dos, no?
2: Sí, sí, és un homenatge a ells dos. El meu pare, de fet, va fer un disc que es deia Verdagí interpreta Serrat l'any 98. Tot neix aquest homenatge neix a partir d'aquell disc, com per fer-li una segona part i una continuació des de la meva visió, diguéssim. I és un homenatge, és això, no? Amb ells dos, tant com a artistes com a pilars de vida que han sigut per mi.
1: Perquè tu, Jofre, en dues setmanes de vida ja estaves de gira amb en Joan Manuel Serrat. Explica'ns una mica això.
2: Exacte, sí. Jo vaig néixer al mes d'agost i van parar com la gira, calculant més o menys quan naixeria jo, i perquè donar temps a néixer, i un cop vaig néixer, això, al cap de 15 dies seguien la gira i ja me'n vaig anar. Evidentment no ho recordo, això m'ho han explicat, però me'n vaig anar de gira amb ells cap a Madrid i tot això, sí, sí.
1: Com vas escollir o com vas seleccionar no només aquests 10 temes del segon volum, suposo que també els 10 temes del primer volum d'aquests dos discos?
2: Doncs la veritat va ser bastant fàcil. Jo sempre m'agrada molt l'equilibri i és una cosa mental meva. I aleshores l'únic que tenia clar és que volia que fossin 10 cançons en català, 10 en castellà, com aquest equilibri, i 10 i 10, 20 cançons. A partir d'aquí la selecció va ser fàcil, o sigui, a mi sempre no ha sigut traumàtica. Sempre que he fet seleccions per discos, ja siguin meus, de les meves pròpies cançons, quan n'he hagut d'escollir i tal, sempre han anat caient totes com pel seu propi pes. I sí que és veritat que n'hi ha, que el que deia abans de la broma de esta la dejamos para el volumen 3, que parlàvem amb el Juanma, però tot i que sí que me'n deixo moltes, les que hi ha jo crec que em representen. De fet, amb el Serrat, quan vaig tenir aquesta selecció, li vaig anar a ensenyar a veure si li semblava bé, i ell em va dir una cosa molt sàvia, com sempre tot el que diu, que diu, jo no faria aquesta selecció. Diu, però jo no la faria jo, parlant d'ell, perquè seria la meva. Diu, a mi m'encanta que aquesta sigui la teva selecció, i entenc perfectament que tu hagis escollit aquestes cançons perquè són les teves, i m'agrada molt que hagis escollit aquestes cançons. Per tant, és això. Jo també tenia molt clar que no volia que fos la mateixa selecció que va fer el meu pare pel seu disc. Per exemple, hi ha coses de la selecció del meu pare que no entenc que deixés fora una cançó com Res no és mesquí, que és un disc que ell va arranjar. I en aquest cas jo sí que l'he posat. Però bueno, no l'entenc perquè, el que dèiem, no? Perquè era la seva selecció i en aquest cas és la meva selecció. No ha sigut traumàtic i estic molt content de les cançons que he escollit. sabent que n'he deixat fora de cançons meravelloses.
1: Jofre, després de fer-hi la selecció d'aquests 20 temes, com has fet tu la revisita al repertori d'en Serrat d'aquests 20 temes? Volem dir que com has interpretat tu aquests temes? Segur que, per exemple, li has donat el toc modern de l'any en el que estem, no?
2: Exacte. Uh-huh. O sigui, la cosa és que això, vaig agafar... Tenia molt clar que volia un productor extern, que en aquest cas és el Juanma Latorre, que és component de Vetusta Morla, algú que admiro molt la seva feina, tant amb Vetusta com a productor, amb la casualitat que mira, que ens hem fet amics i que ens coneixem o que ens coneixem de fa temps i de coincidir a llocs, i aleshores... Jo normalment soc productor dels meus propis discos, però en aquest cas estan tan involucrat emocionalment en els originals, m'era com molt difícil poder-li donar la volta. Per mi és molt important l'ànima de la cançó, la melodia i l'harmonia, però sí que creia que estava bé donar-li aquesta volta en els arranjaments i, com de modernitzar, o sigui, modernitzar-los. No és modernitzar-los per fer-los millor, són adaptar-ho al temps que em pertoca, que estic vivent jo ara, no? I aleshores, a partir d'aquí, crec que el Juanma va ser una molt bona elecció. Ell és molt, molt fan, molt fan de tota l'obra de Serrat i la coneix molt. I aleshores, jo em pensava que em diria que no, perquè està molt ocupat amb Vetusta Morla, però ell em va dir, mira, si m'esperes, estoy dentro. Aleshores, durant aquest temps que el vaig esperar, no el vaig esperar perquè vaig anar fent demos i jo tenia molta feina, i a partir d'aquí ell va anar treballant i presentant-me propostes de donar-li de volta una mica els arranjaments. I és el que ha sigut. Jo crec que he respectat molt, perquè no podia ser d'una altra manera, la melodia, el que et deia, i l'harmonia de la cançó, però amb aquests arranjaments una mica més adaptats a l'època que estem, diguéssim.
1: Estem parlant molt de Joan Manuel Serrat. Jofre, fins a on ha arribat la complicitat d'en Serrat en aquest projecte?
2: Doncs la veritat que molt més del que m'esperava. Ha sigut molt emocionant. O sigui, jo des del principi, quan vaig començar aquest projecte, quan vaig pensar-lo i vaig començar a treballar una mica pensant en les cançons i com ho faria això, el vaig anar a veure i li vaig preguntar si li feia il·lusió o si creia que estava bé que jo fes això, perquè evidentment, clar, jo podria fer un Jofre Verdaguer interpreta Bruce Springsteen i no faria falta demanar-li permís, diguéssim, a l'Springsteen, bàsicament perquè no tinc cap mena de relació amb ell, simplement és una persona que admiro. En el cas del Serrat, és una persona que admiro, però al mateix temps és el Joan. I com que és el Joan i és el Serrat, i és aquest doble homenatge, diguéssim, tant a la, bueno, també hi entra el meu pare i tota aquesta vida plegats i a ell com a artista, aleshores li havia de demanar permís i si li feia il·lusió. Al principi ell em va agafar, em va mirar com una cara de deixeu-me de fer homenatges, però després no, realment li va fer molta il·lusió, em va fer una abraçada i va ser, no, em fa molta il·lusió, jo crec que facis això i tal. A partir d'aquí jo li vaig anar, com et deia abans, també ensenyant-li les cançons, o sigui, les cançons que havia escollit, li vaig començar a ensenyar les demos, bueno, li he anat ensenyant coses i cada vegada veia que li feia com més il·lusió i que s'implicava més, fins al punt que en aquest últim, el segon volum, li vaig enviar algunes mescles i ja m'estava... em va dir, o sigui, coses a corregir de les mescles de les cançons, cosa que això em va fer... Bueno, em va fer molta il·lusió, molta gràcia, que s'impliqués tant, inclús com a dir-me coses a corregir que ell veia que s'havien de canviar les mescles. Això, bueno, va ser molt maco. Mm-hmm. Molt maco, sí, sí.
1: Després de tot això, cal afegir que en Jofre comença a presentar també aquest disc en directe el dia 13 dins del Festival Guital Barcelona. I després de Barcelona, cap a on tirarem, Jofre?
2: Després de Barcelona tirarem cap a... Tenim algunes dates tancades a aquest estiu, a Begur i alguna més. Després tenim, tenim Viladecans i s'estan tancant algunes coses també per l'Estat. I al novembre estem a Madrid. En principi, el 10 de novembre, crec que això, presentem allà a Madrid i, bueno... La idea també és intentar fer sortir fora i intentar fer Llatinoamèrica, vull dir, estem mirant de fer diverses, diverses incursions cap allà que ens fa molta il·lusió.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Jofre Bardagí té ja en el mercat el segon volumen de Jofre Bardagí, interpreta Joan Manuel Serrat. El podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals i en directe, doncs, a partir d'ara començarà també a visitar diferents punts del nostre territori i més endavant, com ell mateix comentava, també a la resta de l'estat i fins i tot a l'Amèrica Llatina, a Hispanoamèrica o com li vulguem dir. Jofre, que hi hagi molta sort amb aquest nou disc i ens tornem a retrobar.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies. Fins aviat.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha parlat avui per primer cop sobre la sortida del grup municipal de la Lole Morilla, que va anunciar la seva decisió el 29 d'abril. Pons ha negat que s'hagués produït un trencament, perquè va ser Morilla, ha dit, qui en un moment donat i sense prèvia deliberació a l'Assemblea va decidir marxar. Justament això, segons Pons, és el que ha desagradat a l'Assemblea i per això, segons ha explicat, se li va demanar sense èxit que retornés l'acte.
2: No compartim ni la forma ni el contingut. Ens vam enterar tots a través de les xarxes. No va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem. Li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte.
1: Pons no ha valorat els retrets concrets que feia Morilla sobre els peatges i la unilateralitat que, segons denunciava, patia quan estava al grup municipal, però ha confessat que han estat dies de tensió i que des d'aleshores no ha tornat a parlar amb ella. Sigui com sigui, ara l'únic representant del partit al ple ha dit que la formació no té previst canviar-se el nom perquè representa un grup de persones que va més enllà, ha dit, del tàndem de Comuns i Podem. Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç del Maresme van formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà els pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats. El treball tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament de la Cambra de Comerç. Escoltem la diputada de Comerç de la Diputació, Olga Serra.
3: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius. Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
1: Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra, David Anton. La decisió més que probable de no obrir el curs vinent la segona línia d'I3 a l'escola Montserrat, com avançava fa uns dies la regidora d'Educació, ha motivat novament les crítiques de Crida Premianenca. En un comunicat coincideixen amb la necessitat de garantir la continuïtat de l'escola Sant Cristòfol, però consideren que l'escola Montserrat també desenvolupa una tasca educativa de qualitat i que la reducció a una sola línia li ocasiona una pèrdua, diuen, directa de recursos, de capacitat organitzativa i de solidesa del projecte pedagògic. Crida considera que la retallada de línies a la pública situa l'escola concertada en una situació de privilegi i, tot i que sigui la Generalitat qui pren les decisions, aquesta formació recorda que existeix una taula de planificació on treballen conjuntament el Departament d'Educació i l'Ajuntament i que és aquí, diuen, on cal exercir una defensa inequívoca de l'escola pública. Portes obertes aquest dissabte a l'Escola Municipal de Música, tant el centre com l'Ajuntament ho anuncien aquesta setmana i fan notar que les preinscripcions de nous alumnes es faran entre l'1 i el 7 de juny. Les portes s'obriran a 11:45 del matí i, novament, hi haurà benvinguda, visita i presentació del projecte educatiu, però també tallers i sorpreses, com ens deia la directora Maria Juan fa uns dies.
4: Evidentment, és una activitat oberta a tota la ciutadania. Els hi podrem explicar una mica el funcionament del centre, programes formatius, els hi farem un recorregut per l'escola, pels petitons hi haurà un taller, vull dir, hi ha diverses sorpreses.
1: Trobareu tota la informació sobre la preinscripció al web municipal. El barber premianenc Txema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. Aquests dies, ell mateix ha publicat un vídeo.
5: El ganador és Txema García!
6: Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo, he de reconocer que es un momentazo.
1: Txema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'Enllaç de Premià de Dalt. Maduixes i llençols nets, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
7: La Biblioteca Martí Rosselló acull avui la presentació de Maduixes i llençols nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles per al lector. La mateixa autora ens n'ha explicat l'argument i l'essència del llibre.
8: Seria una novel·la que tracta els records d'una família, però com una cosa viva, on no només s'explica com han passat les coses. És una narració explicada amb honestedat i això permet que el lector la senti pròpia.
7: L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espasa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
1: I ara els esports amb el Marc Rodríguez.
9: Victòria clara i contundent del primer equip femení de bàsquet, que s'imposava per 38-73 a la pista de l'Espanyol. Les de Xavier Expósito van començar fortes des del començament, al descans guanyaven ja de més del doble, 15-38, i van sumar més de 17 punts en tots els quarts. L'equip es va trobar còmode sobre el parquet i no va patir ni un minut, una bona manera d'acabar la temporada. L'equip és tercer amb 44 punts i només tindrà ara un partit per davant, a casa contra el Vedruna. Les premianenques han de guanyar i esperar resultats per jugar una nova final a 4, tot i que hi ha molts equips implicats, Castelldefels, Igualada, Grup Barna, Granollers i també el Roser. El partit d'aquest cap de setmana serà diumenge a les 11 del matí.
1: Pel que fa al temps, després de les pluges d'ahir, avui i demà recuperem l'ambient assolellat i les temperatures no varien gaire entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.
10: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 385 des dels nostres inicis i 35 d'aquesta desena temporada. La pel·lícula Michael s'erigeix com un dels biòpics musicals més ambiciosos de la dècada, abordant la figura complexa i magnètica de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. Dirigida per Antoine Fuqua, cineasta conegut pel seu pols narratiu intens i una posada en escena contundent, la proposta combina espectacle i introspecció amb una clara voluntat de revisitar el mite de Jackson. El film traça un recorregut que abasta des dels inicis del músic amb els Jackson 5 fins a la seva consagració com a icona global, incidint especialment en el procés creatiu d'alguns dels seus àlbums i a la construcció del seu imaginari visual. Un retrat polièdric d'una figura irrepetible, pensat tant per als admiradors del seu llegat musical com per a un públic més ampli interessat en la cultura de masses. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Michael, el biòpic dirigit per Antoine Fuqua l'any 2026, neix com un dels projectes més ambiciosos del cinema biogràfic recent, amb la voluntat explícita de construir un relat cinematogràfic rigorós, emocionalment dens i formalment sofisticat. L'origen del film es remunta a la fase d'idea original, quan un grup de productors vinculats als grans estudis nord-americans plantegen la necessitat de revisitar la figura de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. L'objectiu inicial no és només narrar una trajectòria vital, sinó explorar la complexitat del personatge en totes les seves dimensions, artística, mediàtica i personal. Amb aquesta base s'activa la selecció del director, un pas crucial que marcarà el to del projecte. Antoine Fuqua és l'escollit per la seva capacitat de combinar narrativa clàssica amb una posada en escena intensa i actual, marcant una línia clara, fugir del biòpic convencional, apostant per una mirada més immersiva.

S'escull a John Logan, nominat a l'Oscar per Gladiator i L'Aviador, com a guionista. El procés d'escriptura es desenvolupa durant mesos amb una atenció especial a l'estructura narrativa. La sinopsi resultant planteja un recorregut no lineal per la vida de Jackson, articulat en diferents blocs temporals que permeten explorar l'evolució del protagonista des de múltiples angles. Un cop consolidat el guió, s'inicia la selecció dels actors principals. El criteri de tria combina per una banda la semblança física i per altra la capacitat interpretativa. El mes de gener de 2023, la directora de càsting, Kimberly Hardin, es va posar a treballar en aquest tema i dos anys després va anunciar que el nebot de Michael, Jafar, interpretaria a Michael. Les versions anteriors del guió incluïen les acusacions d'abusos sexuals infantils contra Jackson, però Graham King, el productor que havia adquirit els drets per produir la pel·lícula, juntament amb els guionistes, van decidir suprimir aquesta part al descobrir que existeix un acord amb Jordan Chandler, un dels acusadors de Jackson, que prohibeix qualsevol menció de Chandler a la pel·lícula.

El repartiment principal es completa amb Coleman Domingo i Nia Long, donant vida a Joey i Catherine Jackson, pares de Michael, i Miles Teller com John Branca, advocat i mànager de l'artista. Amb el repartiment principal definit, tant Kimberly Hardin com Victoria Thomas, col·laboradora habitual de Fuqua, s'encarreguen de dirigir el càsting amb l'objectiu de construir un univers coral creïble i fidel a les diferents etapes de la vida de Jackson. Entre les incorporacions destacades, Kat Graham, en el paper de Diana Ross, figura clau en els inicis de la carrera del cantant, Laura Harrier, com Susan Depasser, executiva de Motown, i Lawrence Tate, interpretant Berry Gordy, fundador del segell. També s'hi suma Derek Luke en el rol de Johnny Cochran, advocat que va tenir un paper rellevant en alguns moments de la vida de l'artista. Abans d'iniciar el rodatge, Jafar Jackson segueix un entrenament intensiu que inclou coreografia, treball vocal i estudi de moviment. També assessorament directe de membres de la família Jackson per reforçar l'autenticitat del treball.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La resta del repartiment també participa en sessions de preparació específica. Colman Domingo treballa en la construcció psicològica de Joy Jackson, mentre que Nia Long es centra en la dimensió emocional i familiar del seu personatge. En paral·lel, es defineixen les localitzacions del film. El rodatge combina espais reals i recreacions en estudi amb presència destacada de localitzacions a Califòrnia i escenaris construïts per reproduir entorns icònics com estudis de gravació i escenaris de concerts. Els equips de direcció artística, vestuari i fotografia ho deixen tot enllestit per entrar en la fase de rodatge. La producció arrenca el 2024 amb Fuqua al capdavant d'un dispositiu tècnic de gran escala. La direcció de fotografia recau en Robert Richardson, tres vegades guanyador de l'Oscar, que defineix una estètica basada en contrastos suaus i una il·luminació direccional que reforça el caràcter íntim del relat.

El rodatge es desenvolupa principalment a Los Angeles i als estudis de Sony, on es construeixen els decorats que reprodueixen certs espais com els estudis Motown o alguns escenaris de gires internacionals. Un dels reptes principals és la recreació de les actuacions musicals. Jaffar Jackson assumeix personalment moltes de les coreografies després d'un procés intens de preparació. Les seqüències de concert requereixen coordinació mil·limètrica entre càmeres, llum i moviment, amb la participació d'equips coreogràfics especialitzats. Entre les curiositats del rodatge, destaca l'ús combinat de tècniques digitals per recrear multituds i espais escènics. En algunes seqüències es fan servir extras reals complementats amb extensions digitals per ampliar la sensació d'escala sense perdre el realisme. El mètode de Fauquier es basa en múltiples preses i ajustos constants. En diferents entrevistes, alguns actors han destacat la intensitat del procés amb escenes que s'anaven repetint fins a aconseguir el to emocional exacte.

La filmació va finalitzar el 30 de maig de 2024, però després de que reescrivís el guió per eliminar les referències a les acusacions d'abús, es van fer noves filmacions al juny de 2025 que van durar 22 dies. Després d'aquestes filmacions, el pressupost va augmentar a 200 milions de dòlars i les noves seqüències van incrementar aproximadament 50 milions. Amb el rodatge finalitzat, Michael entra en la fase de postproducció. El muntatge recau en Conrad Buff, editor amb una àmplia trajectòria en produccions d'alt pressupost, que treballa estretament amb el director per definir el ritme i l'estructura narrativa del film. Buff opta per mantenir l'estructura fragmentada dissenyada per John Logan, reforçant les transicions emocionals més que la cronologia estricta. El Departament d'Efectes Visuals té un paper discret però fonamental, recreant entorns, ampliant escenaris i integrant elements d'època. Greg P. Russell és el responsable de disseny de so, construint un paisatge sonor immersiu.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Un dels pilars d'aquesta fase és la banda sonora composta per Leo Rasner, conegut per haver treballat a X-Men, Días del Futuro Pasado i Valkyria. Però com que s'ha fet en col·laboració amb els hereus Jackson, també està plena de les cançons més importants i conegudes de la carrera de Jackson. D'aquesta forma, el compositor desenvolupa una partitura original que dialoga amb el material musical preexistent del cantant. El procés de creació combina composició simfònica amb elements electrònics, buscant una integració orgànica amb les imatges. La gravació de la banda sonora es realitza amb una orquestra completa a Londres, mentre que la seva publicació es coordina amb el llançament del film, incloent tant música original com temes icònics de l'artista. En tots aquests elements tècnics integrats, Michael queda preparada per la seva distribució i estrena en coordinació amb Lionsgate, responsable del llançament global del film.
2: You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like

El film realitza la seva estrena internacional el 18 d'abril de 2026 amb una premiera a Los Angeles que aplega figures clau de la indústria i membres de la família Jackson. Aquest esdeveniment marca el primer contacte amb la crítica especialitzada. Les primeres reaccions crítiques destacaven la direcció d'Antoine Fuqua i el treball interpretatiu de Jafar Jackson, especialment per la seva capacitat de capturar el llenguatge corporal i l'energia escènica de l'artista. També es valora positivament el guió de John Logan, tot i que alguns analistes assenyalen irregularitats en el ritme narratiu. Pel que fa a la resposta del públic, Michael va arrasar la taquilla mundial recaptant 97 milions de dòlars al cap de setmana de la seva estrena i actualment superant els 277 milions a tot el món. L'estrena de Michael s'inscriu en una tendència de biòpics musicals sorgida a la darrera dècada, un gènere que Hollywood considera una aposta segura per l'èxit a taquilla. Les vides de Freddie Mercury, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, Robbie Williams i Whitney Houston han estat objecte d'adaptacions cinematogràfiques en els darrers anys.

Malgrat això, la pel·lícula ha tingut una acollida molt millor entre el públic que no pas entre la crítica. Diversos experts es queixen de que la cinta presenta una versió edulcorada de la vida i la carrera de Jackson. Recordem que Michael no inclou cap menció a les acusacions d'abús sexual infantil que van formular contra el cantant. Jackson sempre va mantenir la seva innocència i va ser declarat no culpable d'abús a menors l'any 2005. Inicialment, els cineastes tenien la intenció d'incloure referències a algunes de les acusacions. Tot i això, el material filmat va ser descartat després de descobrir un històric acord extrajudicial de confidencialitat que Jackson havia signat amb un dels seus acusadors, Jordan Chandler, que inclou una clàusula que prohibeix als hereus del cantant esmentar-ho mai en cap pel·lícula. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels Mossos a una assemblea de docents per preparar les vagues que hi ha convocades. El director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces, un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició que demana la dimissió de Trapero. Parlon ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada i un error.
2: Demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
1: El sindicat USTEC ha criticat la manca de concreció de la compareixença de la consellera. La seva portaveu, Yolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs que no s'ha fet abans i no tornarà a passar. Diu que les accions coarten la llibertat d'expressió i de protesta i volen intimidar.
3: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Qui no se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia?
1: Demà hi ha convocada a 2:15 del matí una reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. USTEC reclama que la consellera posi damunt la taula recursos, calendari i garanties, i professors de secundària critica l'enrocament de l'administració. Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en aquesta segona jornada de vaga, al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuen demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I alguns veïns de l'edifici del carrer Venero de Barcelona, al Poblenou, on ahir va haver una explosió d'una bombona de butà, encara no han tornat a casa. Només 3 han fet nit a l'immoble, tot i que sense el subministrament bàsic. Els Mossos continuen investigant l'explosió a la cuina de l'habitatge. L'edifici té 12 pisos, dels quals 3 han quedat inhabitables, on hi va haver l'explosió, i 2 més. I la Fira Trapezi de Reus arriba als 30 anys, consolidada com la gran cita del circ a Catalunya i una de les fires de referència al sud d'Europa. Serà del 13 al 17 de maig i Reus es tornarà a omplir amb les places, els teatres del circ, a una imatge allunyada de la tradicional e imaginària.
0: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, en la qual doncs tindrem algunes interessants novetats per compartir i, sobretot, escoltar junts al llarg de pràcticament que 55 minuts. Avui les obrim precisament amb el grup Book U, que és un projecte d'indie rock en barceloní, nascut al Poblenou, i amb la seva, podríem dir, tarja de presentació en el món de la música amb la cançó Llampec Fugaç. Els Book U ens acompanyen per iniciar aquest recorregut per aquestes estrenes d'aquesta setmana.

Es diuen Buc U. Ells són del Poble Nou, des de Barcelona ens arriben. I aquesta, la seva tarja de presentació, el Llampec Fugaz, que ens ha acompanyat per obrir avui aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Madonna, amb el seu avançament del que serà el seu nou disc, Confessions on a Dance Floor Part 2, que surt el 3 de juliol. Marcant així la tornada a la música dance. Noves cançons després de 7 anys de sequera musical per part de la cantant. I amb aquesta cançó que escoltarem, que es diu Bring Your Love i que ha donat a conèixer aquesta setmana i col·labora ni més ni menys que la cantant Sabrina Carpenter. Per tant, anem a escoltar el més nou de Madonna després de 7 anys d'absència.

0: something I want to talk about.
1: Han unit les seves veus per una cançó com aquesta, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, una cançó que formarà part del nou disc després de 7 anys d'absència musical de la Madonna, el Confessions on a Dance Floor Part 2, i que sortirà el proper 3 de juliol. Tornem a Catalunya, tot i que ella és nascuda a Ordino, a Andorra, és compositora i cantant, viu a Vilafant, a l'Alt Empordà, i aquesta és la cançó de Júlia Sart, que es diu Per a mi.

Una història molt intensa per a mi és la nova de Júlia Sart, aquesta cantant i compositora nascuda a Ordino, a Andorra, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar el grup nord-americà creat fa 13 anys anomenats Bleachers. La cançó que escoltarem d'ells, la nova, que han donat a conèixer aquesta setmana, és I'm Not Joking.

I'm not joking. Aquesta és la nova cançó dels Bleachers, aquesta banda, aquest grup nord-americà creat fa 13 anys i que ens ha acompanyat també avui amb la seva nova cançó en aquestes estrenes. Tenim, evidentment, el programa registres musicals diferents amb estils musicals que anem escoltant cada setmana i ara anem a la música urbana del cantant, rapper, compositor i músic Garrutxi en Lleres amb el seu nou tema musical que es diu

Flamenc, aquesta és la nova cançó de Lleres. Així ens ha acompanyat aquest rapper, cantant, compositor i músic en garrotxí, també en aquest estrenes. Seguim, es diu Jack and Gray, és un cantant i compositor australià i l'escoltarem amb el seu nou tema, Look at You.

La nova cançó del cantant i compositor australià Jack Gray, la seva nova història es diu Look at You, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. També ho és el nou de Joan Dausà, una altra cançó que descobrim i que surt com a nou senzill del Baix Llobregat. Es diu Immortals, el nou disc, i la cançó Per una cançó.

Per una cançó, aquesta és la nova història de Joan Dausà, el nou tema musical, una cançó extreta del seu nou disc Immortals. De Joan Dausà anem a John Newman. Ell és un cantant i compositor britànic i ara mateix ens porta la seva nova peça musical, el Merry Go. Yeah.

Aquest és el pop d'autor, intimista i alternatiu, l'empordanès Jaume de Quintana Medina. De nom artístic, ja honest, i aquesta és la seva cançó, Depèn de tu. Doncs anem seguint, compartint històries al teu costat, siguis en siguis, i ara mateix amb la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana Lizzo. La seva nova cançó es diu Bitch.

És la nova història de Lizzo, la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana. Una versió d'una cançó de Meredith Brooks del 1997, el Beach, adaptada, evidentment, a la seva manera. Lizzo, una altra novetat interessant de la setmana. Aterrem de nou a Catalunya i anem cap al Vallès Oriental per escoltar Jordi Ninus. La seva nova cançó es diu Les coses bones.

Les coses bones, així amb aquest caire tropical, arriba Jordi Ninus des del Vallès Oriental. Aquesta és la seva nova cançó que hem escoltat avui en aquestes estrenes. Seguim endavant, ella es diu ALP, el seu nom real, Laura Pergolizzi, cantant i compositora nord-americana, i té nova cançó que es diu Shelley.

Aquesta és, doncs, la nova cançó d'ALP, la cantant i compositora nord-americana, es diu Shelly, i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i tornem a la Garrotxa. Des d'Olot arriben les noves cançons de Mike D'Amico. Després d'una llarga trajectòria interpretant repertori dels anys 80, 90 i 2000 amb diferents formacions, ara inicia una nova etapa artística amb peces com aquesta, Em tens.

Des de la Garrotxa, des d'Olot, arriba Mike D'Amico, la seva cançó Em Tens, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Maroon 5. La banda ens presenta el seu nou tema anomenat Heroin.

És el ritme i és la nova cançó, precisament, de Maroon 5. Es diu Heroin i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu David Mauricio, és gironí, músic, cantant i compositor. I ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Deixar-ho escrit.

El músic, cantant i compositor gironí David Mauricio ens ha acompanyat amb la seva nova cançó Deixar-ho escrit. Anem acabant, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la cantant i actriu australiana Natalie Imbruglia. La seva nova cançó, que es diu Upside Down, i que formarà part del nou disc, després de 5 anys d'absència musical, que es dirà Algorithms i que sortirà el 4 de setembre. Amb Upside Down, de Natalie Imbruglia, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha parlat avui per primer cop sobre la sortida del grup municipal de la Lole Morilla, que va anunciar la seva decisió el 29 d'abril. Pons ha negat que s'hagués produït un trencament, perquè va ser Morilla, ha dit, qui en un moment donat i sense prèvia deliberació a l'Assemblea va decidir marxar. Justament això, segons Pons, és el que ha desagradat a l'Assemblea i per això, segons ha explicat, se li va demanar sense èxit que retornés l'acte.
2: No compartim ni la forma ni el contingut. Ens vam enterar tots a través de les xarxes. No va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem. Li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs, se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte.
1: Pons no ha valorat els retrets concrets que feia Morilla sobre els peatges i la unilateralitat que, segons denunciava, patia quan estava al grup municipal, però ha confessat que han estat dies d'atenció i que des d'aleshores no ha tornat a parlar amb ella. Sigui com sigui, ara l'únic representant del partit al ple ha dit que la formació no té previst canviar-se el nom perquè representa un grup de persones que va més enllà, ha dit, del tàndem de Comuns i Podem. Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç del Maresme van formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà els pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats. El treball tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament de la Cambra de Comerç. Escoltem la diputada de Comerç de la Diputació, Olga Serra.
3: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius i en unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
1: Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç Xavier Gateus i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra, David Anton. La decisió més que probable de no obrir el curs vinent la segona línia d'I3 a l'escola Montserrat, com avançava fa uns dies la regidora d'Educació, ha motivat novament les crítiques de Crida Premianenca. En un comunicat coincideixen amb la necessitat de garantir la continuïtat de l'escola Sant Cristòfol, però consideren que l'escola Montserrat també desenvolupa una tasca educativa de qualitat i que la reducció a una sola línia li ocasiona una pèrdua, diuen, directa de recursos, de capacitat organitzativa i de solidesa del projecte pedagògic. Crida considera que la retallada de línies a la pública situa l'escola concertada en una situació de privilegi i, tot i que sigui la Generalitat qui pren les decisions, aquesta formació recorda que existeix una taula de planificació on treballen conjuntament el Departament d'Educació i l'Ajuntament i que és aquí, diuen, on cal exercir una defensa inequívoca de l'escola pública. Portes obertes aquest dissabte a l'Escola Municipal de Música, tant el centre com l'Ajuntament ho anuncien aquesta setmana i fan notar que les preinscripcions de nous alumnes es faran entre l'1 i el 7 de juny. Les portes s'obriran a 11:45 del matí i novament hi haurà benvinguda, visita i presentació del projecte educatiu, però també tallers i sorpreses, com ens deia la directora Maria Juan fa uns dies.
4: Evidentment és una activitat oberta a tota la ciutadania. Els hi podrem explicar una mica el funcionament del centre, programes formatius, els hi farem un recorregut per l'escola, pels petitons hi haurà un taller, vull dir, hi ha diverses sorpreses.
1: Trobareu tota la informació sobre la preinscripció al web municipal. El barber premianenc Chema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. Aquests dies ell mateix ha publicat un vídeo.
5: El ganador
6: es... Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. He de reconocer que es un momentazo.
1: Chema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'enllaç de Premià de Dalt. Maduixes i llençols nets, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
5: La Biblioteca Martí Rosselló acull avui la presentació de Maduixes i llençols nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles per al lector. La mateixa autora ens n'ha explicat l'argument i l'essència del llibre.
7: Seria una novel·la que tracta els records d'una família, però com una cosa viva, on no només s'explica com han passat les coses. És una narració explicada amb honestedat i això permet que el lector la senti pròpia.
5: L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espasa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
1: I ara els esports amb el Marc Rodríguez.
8: Victòria clara i contundent del primer equip femení de bàsquet, que s'imposava per 38-73 a la pista de l'Espanyol. Les de Xavier Expósito van començar fortes des del començament, al descans guanyaven ja de més del doble, 15-38, i van sumar més de 17 punts en tots els quarts. L'equip es va trobar còmode sobre el parquet i no va patir ni un minut, una bona manera d'acabar la temporada. L'equip és tercer amb 44 punts i només tindrà ara un partit per davant, a casa contra el Vedruna. Les premiarenques han de guanyar i esperar resultats per jugar una nova final a 4, tot i que hi ha molts equips implicats, Castelldefels, Igualada, Grup Barna, Granollers i també el Roser. El partit d'aquest cap de setmana serà diumenge a les 11 del matí.
1: Pel que fa al temps, després de les pluges d'ahir, avui i demà recuperem l'ambient assolellat i les temperatures no varien gaire entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
9: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
10: Vamos, vamos! Al ataque! Fuego! Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
11: ¿Qué vas a hacer?
12: Recargar.
10: ¡Torpedo!
12: Es genial tenerte de vuelta.
13: Me la suda.
12: Están tirados.
14: Funky Radio Show.
15: ¿Qué coño es esto?
16: Funky Tracks Radio.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
17: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
18: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon.
19: Hola, bona tarda.
18: Com estàs?
19: Molt bé, molt bé.
18: I avui aliments de qualitat al menú de Dial Interior.
19: Avui aliments de qualitat, com sempre.
18: Què tenim?
19: Mira, d'entrant tenim l'entrevista a la Marga Galtés sobre el breathwork. La secció EGB, avui sobre la massa crítica, i la secció, diguem-ne, exploració.
18: Buah.
19: Amb en Cristian Carles Tolró.
18: Que no sabem mai què pot passar aquí.
19: No ho sabem mai. Obrim melón.
18: A veure què passa. I tenim a l'estudi amb nosaltres a la Marga Galtés. Marga, benvinguda.
20: Hola, gràcies per convidar-me.
18: I la Marga és moltes coses. La Marga és instructora de ioga, fa de terapeuta floral i, del tema que parlarem avui, és conductora de Breath Work. Marga, ras i curt, sabem respirar?
13: Jo no dic mai saber o no saber respirar, vale? De fet, les postures, els gestos, jo, per mi són com una manifestació externa, no?, d'un estat de consciència o d'una actitud. Llavors, es pot influir des del cos a la ment o de la ment al cos, no? És com un camí de doble direcció. Quan estudiem la postura corporal, veiem que intervenen diferents factors, no? Un seria l'estructura que un té, no?, l'espai que jo dono a la respiració. Llavors també influeix la ment, els pensaments que un té, que provoquen unes certes emocions, i també necessito entendre com està el meu sistema nerviós. Val? Mm-hmm. Llavors, cada un té un patró diferent, depenent de les experiències que ha passat, etc. I tot això està en procés de canvi constant. Llavors, quan un entén el que li passa al cos, és com podem aplicar les eines de respiració que necessitem. No? Uh-huh. Hi ha diferents eines, seria com una caixa d'eines que per clavar un clau necessitem un martell, no? Mm-hmm. Per fer un forat, una altra eina. Llavors, amb la respiració passa el mateix. No és dir respiro bé, respiro malament, sinó veure quines són les tècniques que jo puc aplicar depenent de tots aquests condicionants, no?
18: Mm-hmm. Vale. Ara anirem, d'aquí a poc anirem abordarem el tema de la respiració com una eina de creixement, de treball interior, però t'he sentit a dir que, i de fet no només a tu, a moltíssima gent, que tot és energia. Mm-hmm. Tot és energia. I això, segons qui ho escolti, pot sonar una mica raro, una mica abstracte. Com podem entendre això de que tot és energia i, sobretot, quina relació té amb el nostre món emocional?
13: Mm-hmm. Una paraula és energia, una emoció és energia, un pensament és energia, partim d'aquesta base, no? Llavors, molt sovint no tenim eines per gestionar quan ens passen coses, quan ens passen emocions fortes, això crea un malestar, i després el cos, com a mecanisme de defensa, el que fa és ho encapsula, vale? Llavors, aquesta energia queda retinguda i va fent com unes curasses per sostenir aquesta ferida. Llavors, com que hi ha dolor, hi ha una resistència al dolor, no? El cos es resisteix, però energia ve del llatí movere, l'energia s'ha de moure, s'ha d'expressar, no? Necessita una via d'escapament. Llavors nosaltres no li donem aquesta via. Viure aquesta emoció de forma conscient és el que fa que se sani aquesta emoció. Vale? Si no se sana, el cos anirà buscant diferents experiències, diferents, no, escenaris que continguin el mateix material perquè tu tinguis l'oportunitat de sanar-ho. Si no, continua quedant aquí retenida.
18: Mm-hmm. Per tant, les emocions que no sabem gestionar d'alguna manera s'acaben com enquistant,
13: com entenc? Com enquistant, sí. Aquesta seria la paraula.
18: Vale.
13: De fet, l'ansietat, per exemple, és una emoció que s'activa per fer front a una amenaça de perill, però aquesta amenaça no és real, no tenim un lleó que surti per la porta que se'ns mengi, però, en canvi, quan la ment dona aquest ordre, el cos respon a això. Llavors hi ha un component somàtic que s'expressa en el cos, com a taquicàrdies, una respiració ràpida, no? S'activen totes les alarmes. Sí? Llavors aprendre a gestionar tot això, perquè darrere de l'ansietat hi ha por. Llavors aquesta por és una emoció molt primitiva, no la podem eliminar perquè ens ajuda a sobreviure, però sí que hem de saber gestionar-la, no? Gestionar-la vol dir sostenir-la, vol dir respirar-la. A través de la respiració es fa aquest treball.
18: I aquí és on anem. Entenc que tots aquests cúmuls d'energia enquistada que ens perjudiquen d'una manera o altra, el Breath Work això ho treballa.
13: Sí.
18: De quina manera ho treballaria?
13: Sí, mira, sanar és veure l'emoció, deixar que s'expressi en el cos, no? Perquè hem dit que el cos és soma, és allà on té el registre, no?, de tot el que ens passa a nivell mental, a nivell emocional. Llavors, és viure-la de forma conscient i deixar-la anar, no? Amb l'exhalació, el que fem és deixar anar de forma conscient aquesta energia. Això ho fem respirant en un espai segur, no? I ens entrenem a com descriure, no? Jo sempre dic que és com un notari que va prenent nota de tot el que està passant quan activem aquesta energia, que és el que fem amb el breathwork. Llavors, a nivell corporal, jo observo, vale? I començo a definir com és aquesta ansietat. És alta, és baixa, és tremolosa? Si li hagués de posar un color, com la definiria? És una cosa lluminosa? És una cosa fosca? És una cosa que s'expandeix? És una cosa que es concentra en un punt? Si és una cosa que es mou fins on t'arriba?

0: de, tu has dit, l'expressió viure-ho de forma conscient. Que això és una expressió que utilitzem molt, però no sé si tothom té clar què vol dir viure-ho conscientment. Sí. Pots desenvolupar una miqueta més què vol dir viure conscientment una emoció? Parles d'aquest observador, no? Aquesta mena d'observació.
1: Sí.
0: Què és aquest observador? De quina manera aquest observador es pot entrenar a través del breathwork?
1: Sí, hi ha una cosa molt maca, que és que el cos sap el que la ment encara no s'ha donat compte. D'això en diem el marcador somàtic. Llavors, per això anem amb el cos, anem a observar què està passant en el cos. L'observador seria la part de la nostra consciència que ens permet prendre aquesta distància, que al final ve a ser com una meditació, no? Totes les meditacions entrenem prendre aquesta distància i observar-ho des d'aquesta calma, des d'aquesta neutralitat. Quan entreno l'observació vaig creant aquest espai que em permet estar en un lloc on no hi ha, és molt important, no hi ha judici. Això no és bo, això és dolent, ara què passa, ara què... O sigui, quan jo analitzo, estic en la ment. Llavors, intentem sortir del codi mental i anar al codi del sentir. I aquí és on podem fer aquest treball.
0: Algú que no hagi fet mai una sessió de breathwork, què pot esperar? És dir, què passa allà? Tu entres i què fas?
1: És una tècnica en què es fa estirat en el terra, per tant la pot fer tothom. Només hi ha unes petites contraindicacions que s'expliquen abans, però es fa estirat en el terra, és un patró de respiració circular i connectada, i el que fem és activar tot aquest mapa corporal per poder observar què està passant en el cos, precisament, no? Com es mou l'energia i com nosaltres, de forma conscient, la podem anar dirigint. El que la gent m'explica molt és que és una tècnica molt fàcil, perquè la respiració és la que va activant l'energia, la que va netejant, i tu simplement li dones espai. Amb la inhalació li dones espai i amb l'exhalació deixes anar. Llavors, el que em diu molta gent és això, que és molt fàcil perquè surts d'aquesta esfera mental i pots anar a un altre espai on tot és molt fàcil, on tot flueix. O sigui, no hem de pensar, no ens hem de menjar el coco, sinó que la respiració és la que va obrint aquests espais, no? Quan jo respiro de forma conscient, el cos respon obrint aquests espais. I és una experiència que molta gent se sorprenen, no?, la primera vegada que han respirat. Llavors es tracta de confiar una miqueta, perquè pots quedar-te a la superfície o pots anar una miqueta més, no?, com a explorar que hi ha una miqueta més d'arrel, perquè lo que fa segura aquesta tècnica és que el cos permet el que permet. O sigui, hi ha traumes que estan com molt enquistats, llavors necessiten diverses sessions per anar com dissolvent diferents capes. O sigui, no arribem al nucli, no volem entrar en una catarsis, com hi ha moltes tècniques, no?, que van a buscar una catarsis. Llavors no es desplega res que el cos no estigui preparat. I això, per això diem que és una tècnica molt segura, que hi ha un acompanyament en tot moment. Jo estic pendent de la gent, no?, perquè no podem entendre amb la ment el que no és de la ment. Llavors ens hem d'anar en el cos. I la gent experimenta diferents coses. Es pot experimentar un tremolor, es pot experimentar un fred, es pot experimentar escalfor, qualsevol sensació és bona. El que ens interessa és que les sapiguem, diguem, sostenir.
0: Per tant, el que es proposa des del breathwork, entenc que és tan senzill com uns patrons de respiració molt concrets que ensenyeu a la sessió, més aquesta presència conscient, sense judici, i això desfà enquistaments emocionals que potser venen de l'any de la catapunt.
1: I tant que sí. No volem entendre d'on venen. Pot ser que vinguin d'altres vides, el qui cregui en altres vides. No volem entendre. Simplement el que fem és observar i donar aquest espai, no? Perquè estem tan acostumats a controlar que el primer que fa el cos és resistir-se, no? Llavors, jo tinc set, se m'asseca la gola, ara haig d'anar a fer pipí, no? Aquí estem encara amb la ment. Llavors, quan anem en el cos, tot això és com que es dissol, no? Perquè jo sempre explico que l'energia és com una ona del mar, no? Que arrenca amb tota la força, però quan arriba a la cresta, què fa l'ola? Es dissol. No? I amb l'energia passa exactament el mateix, no? I entendre que això és transitori, que això el que fem amb aquesta tècnica és com un amplificador, no? S'amplifica tota aquesta energia perquè jo la pugui observar, i quan arriba a la cresta, es dissol i es neteja, no? Perquè al final és una tècnica.

0: tècnica de neteja profunda, perquè podem netejar creences, podem netejar traumes. Un trauma, per exemple, és un pilot d'energia molt ràpida que el cos no està preparat per sostenir, i llavors aquí l'enquistem. Llavors, com ho deixem anar? No ens han ensenyat a com, no? com treballar amb l'energia. Llavors, tot és una experiència. Quan la persona ho ha experimentat i ho entén, no des de la ment, sinó des d'un altre lloc, que és el cos, aquí hi ha una experiència brutal d'alliberament, d'expansió, no? Perquè al final el que volem és expandir, no? Estem en una societat que no deixem anar, que estem retenint constantment sustos, retenim la inhalació, la retenim, no? Fem moltes retencions. I tot això va creant tots aquests bloquejos en el cos. Llavors necessitem alliberar-ho, necessitem expandir-ho. I aquesta respiració el que ens ajuda és a fer aquest treball.
1: Mm. Mm. De fet, a les sessions tinc entès que utilitzeu bols, tambors, llavors, minerals...
0: Sí,
1: Quin paper juga tot aquest, aquest instrumental en el procés? És només crear un ambient o hi ha alguna cosa més profunda en tot això?
0: Sí, hi ha una cosa molt més profunda. El cervell reptilià té memòria dels instruments. Val? Llavors, els instruments de la natura van directament al cervell. Amb el ritme, quan posem, per exemple, el tambor xamànic, fem uns ritmes concrets, estabilitza la ment, el ritme estabilitza la ment. I el so és com que canalitza, l'energia segueix el so. Llavors, quan hi ha uns determinats, o sigui, tot l'instrument que es posa, totes les melodies que posem i tal, són molt ben estudiades perquè fan aquesta funció de com que el so fa que aquesta energia vagi, no? Es vagi canalitzant, es vagi... al final aquesta el so és vibració, no? I l'energia segueix aquesta vibració.
1: Que bo.
0: Et va portant cap a... indueix a un estat de consciència des del qual podem treballar tot això. No? Estem anant com a un espai més enllà del cos físic. Un espai que desconeixem perquè no estem acostumats a entrar-hi, però quan veus el poder personal que tu tens, perquè tot això ho pots gestionar-ho des d'un estat de... O sigui, no perds la consciència en cap moment, l'únic que aprens és a gestionar-ho, a sostenir-ho i a poder-ho alliberar, no? Amb la respiració.
1: Hi pot haver persones ara que ens escolten que els faci respecte, tot això.
0: Sí, i tant.
1: Què els hi diries? Així, simple, per tal de tranquil·litzar i que es plantegessin obrir-se aquesta experiència.
0: Bueno, jo els hi diria que confiessin en la tècnica. Jo he treballat amb diferents grups, he estat amb gent amb fibromiàlgia, he estat amb gent, treballo també amb Osona contra el càncer, amb col·lectius, no?, que els hi falta molta energia, que estan en processos de recuperació, i la primera sessió estan com una mica a l'expectativa, però quan deixes anar aquesta expectativa, quan has fet la primera sessió, tothom vol repetir, vol dir que els hi va perfecte, no?, per recuperar aquesta energia, i tothom té ganes de repetir. Llavors és com transitar en un terreny que no coneixem, i que a mesura que el anem coneixent, pues això ens dona unes eines, ens dona un poder personal molt brutal.
1: Clar, suposo que has vist moltíssimes persones que han viscut canvis molt, molt bonics en tot aquest procés.
0: Sí.
1: Hi ha algun cas en concret que t'hagi impactat especialment?
0: A mi no m'agrada condicionar explicant exemples, perquè llavors la gent busca un estat concret, Jo no explico mai això, però, bueno, ja que m'ho demanes, recordo el cas d'una noia que té esclerosis múltiple, i amb un dels brots va quedar paralitzada, sobretot de la mandíbula. Diu, saps com vas al dentista que et queda anestesiat? I diu, això és sempre. Diu, jo sempre ho tinc així, no? I cap a l'espatlla i al braç i tal. I amb una de les respiracions, n'hem fet diverses amb aquesta noia, amb una de les respiracions va connectar amb aquesta part. Llavors va ser molt emocionant per ella, perquè va tornar a reconnectar amb aquesta part que tenia adormida, no? Que llavors, a veure, no, això no vol dir que se sani, i vull dir que després de la respiració va tornar un altre cop tal com estava, no? Però aquesta experiència per ella va ser una expansió molt, molt important.
1: Que bonic.
0: Sí, molt bonic.
1: Podem aplicar alguna cosa del breathwork en el dia a dia fora de les sessions?
0: I tant, sí. Jo sempre dic que el que és la pràctica és un entrenament, pel nostre dia a dia, no? Saber gestionar les emocions és això, saber-les respirar, saber-los donar aquest espai, no retenir-les, no bloquejar-les, sinó expandir-les, no? Amb la inhalació el que fem és expandir i amb l'exhalació el que fem és deixar anar per no carregar més la motxilla, que ja la tenim prou plena. Llavors, una sessió el que fa és una neteja profunda a la nostra casa i llavors sí que ja s'ensenyen tècniques concretes per fer 5 minuts cada dia, no? Per poder anar traient com la pols perquè no es continuï embrutant aquesta energia.
1: Marga, per algú que ens està escoltant ara i que està interessada en el tema del breathwork, com es podria posar en contacte amb tu?
0: Sí, bueno, jo estic treballant ara mateix a Sigma, llavors a través de Sigma o a través del meu mòbil podem concretar un dia, perquè lo interessant de tot aquest treball de respiració, no, tota l'experiència que he anat tinguent durant aquests anys, és que necessitem entendre què és el que anem a fer. O sigui, no és una tècnica per fer, diguem, les respiracions. Primer el que hem de fer és analitzar, no, tot això que he explicat, tot el que té a veure amb la respiració, aplicar les tècniques que necessitem per poder, no, gestionar el nostre dia a dia, i llavors la tècnica del breathwork s'explica al final de les quatre sessions. Tot això ho he com estructurat en quatre sessions per veure tots aquests aspectes, per conèixer una miqueta tot aquest territori. Jo penso que és molt important conèixer tot aquest territori. Llavors, al final d'aquestes quatre sessions hi ha la sessió de breathwork, havent entès prèviament tot això.
1: D'acord. Doncs, Marga, moltíssimes gràcies per estar avui aquí
0: gràcies
1: amb nosaltres
0: i explicar-nos
1: aquest món.
0: Gràcies a
1: tu per personalment, completament desconegut, no havia sentit mai parlar del breathwork i ho he trobat superinteressant.
0: Sí. També haig de dir que, bueno, després d'haver passat per una època d'angoixa i de depressió, sempre dic que el meu cos va ser com un laboratori, no? que vaig poder, de forma intuïtiva, anar treballant, no? Totes aquestes tècniques, diguem, per dir-ho d'alguna manera, i llavors cap a l'any 2022 vaig conèixer la Catalina Rojas, que és la meva professora, la que em va ensenyar aquesta tècnica, i de seguida vaig connectar perquè vaig poder posar nom a tota aquesta experiència que jo havia passat, no? Tots uns anys bastant profuns i que vaig poder, no, sortir. Diuen que quan caus en un pou l'única sortida que tens és pujar amunt, no? Llavors, tot això va ser la meva experiència personal, i a través de la Catalina Rojas, que li estic profundament agraïda perquè va fer un canvi en la meva vida, vaig poder posar nom, vaig poder estructurar tot aquest treball, no, que estic oferint ja fa uns anys a la gent i que, bueno, que té uns... que la gent està molt contents, no? Perquè al final és com un procés de creixement personal, perquè vas molt cap a dintre amb la respiració, i tot això són coses que la gent desconeixen.
1: Doncs, Marga Galtés, moltíssimes gràcies per estar avui aquí.
0: Gràcies a vosaltres. Un plaer.

Hi ha històries que tenen una força especial. Ens toquen alguna cosa a dins i ens obren a qüestionar-nos coses. Als anys 50, a la petita illa de Koshima, un grup de científics observava una colònia de macacos. Un dia, un mascle jove, a qui van anomenar Azamuku, va fer un gest diferent. Va agafar una poma, que estava bruta, de sorra al terra, i en comptes de menjar-se-la directament, com feien la resta de macacos, la va portar a l'aigua i la va rentar. Un gest senzill, petit, gairebé insignificant, però aquell gest no es va quedar allà. Altres joves van començar a imitar-la. A poc, aquell nou comportament es va anar estenent dins del grup, com si alguna cosa hagués despertat, no per obligació, no per norma, perquè ningú els obligava, sinó perquè d'alguna manera els macacos havien comprès que era millor rentar la fruita abans de menjar-se-la. El més curiós és que, al cap d'un temps, els macacos veïns d'altres municipis es varen sumar a la preferència per les pomes netes i aplicaven el mètode de Azamuku. El dia que el macaco número 100 va rentar una poma abans de menjar-la, es va observar un fenomen estrany a tota la regió. A tot arreu, els micos rentaven la fruita abans de posar-se a la boca. Amb el temps, aquesta observació va donar lloc a una idea que ha anat prenent forma en molts àmbits, la teoria, la famosa teoria de la massa crítica. La idea és molt senzilla, però profunda. Quan un nombre suficient d'individus incorpora una nova manera de fer, de veure, de viure, es produeix un canvi de fase, com una mena de salt, i allò que abans era excepcional esdevé possible i ha estat normal per la majoria. No és immediat, no és màgic, però és real. Hi ha un punt, invisible però tangible, en què el canvi deixa de ser individual i comença a tenir una ressonància col·lectiva. I aquí apareix una pregunta fascinant. Què passaria si un grupet d'éssers humans comencés a viure amb molta més consciència? No com una idea bonica, sinó com una pràctica real. Si davant del conflicte algú respira i mira de comprendre en lloc de reaccionar, si davant del dolor algú escolta en lloc de queixar-se, si davant de l'altre algú escull l'amor en lloc de la defensa, què passaria si això no fos excepcional, sinó cada vegada més habitual? No ho veuríem als titulars dels diaris, però ho notaríem en les relacions, en la manera com ens mirem i ens tractem, en la qualitat de la presència que habita els espais, i potser, sense fer soroll, estaríem arribant a aquest punt, aquesta massa crítica silenciosa on la consciència deixa de ser una excepció i comença a ser un llenguatge compartit. Potser no calen grans revolucions. Potser només calen prou persones disposades a viure diferent. I potser aquest punt no és tan lluny. O potser ja ha començat.

0: escoltant la ràdio un dia qualsevol al matinal Premià Media.
1: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
2: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
1: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
3: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
4: A la ludoteca,
3: no?
4: Exacte. Que,
3: mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
0: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
5: Diruza càrrec, biotzik ez du lotuko duteko gorota estuazen...
6: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Media, 40 anys.
8: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: La ràdio sona diferent al Maresme.
2: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
3: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
2: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
3: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del fons de l'esquerra no hi miri, perquè no...
2: Pues clar, clar.
3: No cal que entri.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
2: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor agent, eh?
3: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
2: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
3: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
4: Manel,
3: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
1: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danirot també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
4: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
1: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
5: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
1: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
5: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo, per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
1: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vivent.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Gràcies.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
2: L'univers infinit.
1: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viure.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.